0: Obre'l i trobaràs cultura. Al Calaix. No tanquem per vacances. Aquest estiu, més cultura al Calaix. Al Calaix. Més estiu. Obre'l i trobaràs cultura. Més estiu. Més cultura. Més al Calaix. Més estiu. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa de comunicació local. Al Calaix. Al Calaix. Mònica Socies.
1: Dones, dones valentes, dones que s'enfaden, que criden, que a vegades callen, i silencis que van corcant per dins. 10 dones tenim avui aquí al nostre estudi, que ens acompanyen, a la Gemma Ruiz Palà i a mi, perquè presentem les nostres mares a aquest Premi Sant Jordi, preciós, perquè he donat veu precisament a aquestes 10 dones, que les podríem multiplicar per moltes més, Gemma.
2: Sí, tant. És així, és un Premi Sant Jordi que és per mi, però és per elles, no? Per aquesta generació nascudes als anys 50, que són les que a nosaltres ens van donar, doncs, la seva vida, no? Pràcticament, perquè ens van donar els seus talents, els seus dons, les seva energia, tot el confort material i immaterial perquè nosaltres sí que poguéssim fer totes aquestes tries que elles no van poder, no? Tant per circumstància social, econòmica, però sobretot política, per aquest mandat social d'aquesta dictadura franquista, aquest feixisme que les arraconava i les volia que fossin infraciutadanes, no? I aquí estem gràcies a elles.
1: Sí, perquè moltes vegades diem: jo no he necessitat ningú i he tingut aquesta empenta i he aconseguit arribar fins aquí, però no. Al llarg de la història, cada dona ha estat una baula per poder arribar al que tenim nosaltres ara.
2: Sí, i per mi era important escriure aquest llibre en el sentit de fer aquesta mena d'examen també interior quan els referents, no? Dius, el meu referent sempre ha sigut el meu pare i totes les de la nostra generació ens hi hem emmirallat, l'hem admirat i ha sigut l'exemple de la vida fora de casa, no? Però després dius, ostres, i la meva mare no era exemple de tot això? I si grates una mica veus que sí, que la posició que tu has après que la teva mare tenia en el món i com es defensava, com gestionava l'economia familiar, com treballava dintre i a fora de casa, com, no sé, t'ensenyava a desxifrar el món dia a dia amb totes les activitats que fèieu juntes. Elles han estat una brúixola, per tant, un referent, i no estaven dimensionades com haurien d'estar-ho. I per això em vaig complicar la vida fent aquest llibre amb 10 personatges, però era per aquest motiu, aquest bon motiu.
1: Però són 10 personatges, algunes, doncs, com molt bé dius tu, són mares, no? Ens queden una mica més en la llunyania. D'altres són filles, totes elles estan interactuades, interactuen entre elles, no? Tenen algun vincle. No sé si podem parlar d'una que recuperes al final de la novel·la. No ho direm, al final de la novel·la tindré una sorpresa perquè recupera un personatge.
2: Hi ha un cameo, hi ha un cameo, no?
1: Sí, sí, sí. I se t'encenen els ulls perquè dius, ostres, ella també hi és, no? És, però bueno, ja ho descobrireu, no direm el nom. Les que sí que tenim aquí són la Lali, la Nita, la Dolors, la Gabriela, la Bet, la Lana, l'Isabel, la Montserrat, la Dora, la Mireia, i acabarem amb un sopar molt especial. Clar, en cada una d'elles has agafat una època, un context i una situació. I no sé si t'has deixat alguna cosa per repassar. Ara els hi has posat molt de caràcter, Gemma, eh?
2: És que el tenen. Totes les que coneixem, aquesta generació de dones que ara tenen al voltant dels 70 anys, vosaltres les veieu? Que són les que estan sustentant el capitalisme. Així queda, sembla un gran titular, però és verídic. Són les que estan aguantant la canalla de les seves filles o dels seus fills. Són les que també ens estan tenint cura dels nostres avis i àvies, jubilades. No els hi diguis jubilades perquè se te n'enriuran a la cara. Cada dia es lleven, tenen tota una casa per portar, moltes tasques per fer, i a sobre després són les que omplen les biblioteques, omplen les platees dels teatres, omplen els cines. Llavors, elles, amb aquesta energia que els hi veiem claríssimament als 70 anys, jo me les imaginava quan eren joves, als anys 70, per tant, amb 20 i pocs, és que eren realment unes forces de la natura. No les podia fer personatges no poderosos, perquè és que ho eren, perquè com que les coneixem ara i veiem com són ara, imagina't això amb tota la força de la joventut.
1: Mira, ara estava buscant alguna de les cites que m'he anat anotant, perquè clar, és que eren com un tsunami, no l'esperava ningú quan es posaven alguna cosa entre seia i seia.
2: Tot i tenir una dictadura franquista que et queia sobre amb aquella mala educació del nacionalcatolicisme, amb tot aquell codi penal, codi civil, totes les lleis franquistes són totalment en contra d'elles i de la seva vida, no? Les podríem assimilar a les lleis actuals de l'Iran, de l'Afganistan, de les petromonarquies, i diríem, oh, vols dir? Sí, si estudiem tots aquests codis i tota aquesta legislació. I malgrat això, doncs, amb les possibilitats que cadascuna tenia, van fer coses importants, i entre altres coses ens van a nosaltres donar totes aquestes opcions que hem tingut.
1: Bueno, jo, és que el capítol de la Dora no us el podeu perdre, perquè són, bueno, una intendència, saps allò, a enfrontar-se precisament en aquest sistema capitalista, defensar els marits, a més,
2: sí,
1: perquè el que realment feien en el cas de la Dora va ser una tancada per defensar la feina dels marits.
2: Sí, mira, una companya del periòdico, la Letícia Blanco, sempre l'esmeno perquè l'esmento perquè em va dir una cosa que em va fer pensar, diu, ostres, aquest llibre és la transició que no ens han explicat, i dic, doncs és veritat, perquè la transició espanyola ens ha vingut d'una manera donada per l'èpica dels senyors amb corbata o els senyors amb americana de pana, però no de les dones, de les senyores que lluitaven per la, doncs, per tenir un semàfor als seus barris, lluites laborals per les empreses dels seus homes, perquè la seva canalla tingués una educació digna. I llavors, quan vaig descobrir aquest episodi de la tancada de les dones i les mares dels treballadors de l'empresa Motor Ibèrica que estaven en vaga, i com que no els hi feien ni cas d'aquestes reivindicacions laborals, les seves dones i algunes mares es van tancar a l'església de Sant Andreu de Palomar i van estar pràcticament un mes amb un exemple d'autogestió
1: brutal,
2: exemplar, i que això no s'estudiï a les universitats com a exemple de lluita laboral autogestionada, em sembla una estafa, no?, de la historiografia. I llavors, quan jo vaig descobrir aquest episodi, vaig dir, ostres, el vull posar a la novel·la, perquè és que quantes coses diferents veuríem, projectaríem tota la societat sobre les dones si se'ns expliqués aquestes gestes que elles han fet. No que no hi fossin, és que quan hi van ser, després no s'ha donat categoria d'èpica a les seves gestes. I això canviaria tant el relat, canviaria tant la mirada que tenim. Aquest món patriarcal s'engronaria, no?, i s'aniria ensorrant si realment expliqués la vida de les dones amb la seva, amb l'èpica que es mereix. I aquesta tancada es mereix èpica.
1: Bueno, hi ha cada moment, és que clar, a mi ja m'animo quan llegeixo, i a vegades penso que hauria de fer les entrevistes sense llegir per no explicar, per no explicar coses que no s'han
2: d'explicar. No, perquè el teu entusiasme, ostres, diu moltes coses, és molt xulo.
1: Home, és que esclar, penses, he llegit molt sobre dones, però no n'he llegit prou. Això te n'adones, a cada lectura penses, ostres, això no sabia i això tampoc.
2: Per tant, vol dir que queda molta feina per fer, no? I molts llibres per escriure, tens tota la raó.
1: Exacte. I una de les coses que comentàvem ara fora de micro, no, que han fet aquesta mica de comentaris, era precisament que les que queden llunyanes ens sembla molt normal segons quines situacions, el que queda més lluny en el temps, però les més properes, que en aquest cas a mi una de les que més m'ha agradat ha sigut la Bet i la seva mare, la Isabel, et sorprenen, perquè penses que hi ha moltes coses que no passen i encara passen
2: i que no estan resoltes. Sí, el llibre, hi ha de les 10 protagonistes, 6 són nascudes als anys 50, per tant és aquesta generació en què jo poso el focus, però també em va agradar posar dues que fossin les seves filles, perquè ens permet fer aquest checking, no?, de dir, a veure, què hem aconseguit, que és incomparable, és a dir, la nostra vida en comparació amb les seves, la qualitat de, ja només néixer amb democràcia, i la qualitat de la nostra educació, el fet que legalment hem estat ciutadanes de primera igual que ells. Després la igualtat pràctica ja és una altra qüestió, però a nivell teòric sí, i per tant no és comparable, no?, la vida regalada, entre cometes, que nosaltres hem tingut gràcies també a elles. Però després vas aprofundint, et vas fent gran i veus que la maternitat continua sent aquest escull, no? I vaig fer una frase que hi ha gent que li fa molta gràcia, que diu, quan una criatura entra per la porta, la igualtat salta per la finestra. I això és un exemple basat en la vida de moltes de les meves amigues i companyes de feina, que veus que van amb un pam de llengua fora, i que quan no hi ha hagut criatures semblava que sí que hi havia aquesta igualtat de facto, però quan entra s'afegeix aquesta variant a les vides de les parelles, tornen a llepar elles i torna a tenir aquesta càrrega mental i aquesta doble feina i aquest cervell tot el dia ocupat, sempre, no? I això és un desgast de vida molt, molt, molt fort, que passem per alt i legitimem i naturalitzem. I escolta, sí, clar, les mares van de bòlit. No, és que si les cures se socialitzessin, si hi haguessin uns espais, diguéssim, que tots compartíssim per fer-nos càrrec d'aquesta tribu, elles no haurien d'assumir aquest cost que és maternar, i l'estan assumint, no?
1: És que jo ara t'estava escoltant, tornava a recordar moltes d'aquestes històries i m'estava agafant un estrès espectacular, i és veritat, no parem, ens aixequem al matí i som màquines de treballar
2: totalment,
1: dins i fora de casa
2: totalment.
1: I no està igual,
2: i això no, ho donem per natural i fem conya i tal, les meves amigues, hòsties, que tal, qual, no sé què, però no hauria de ser així, perquè hi ha una qualitat de vida que s'estan perdent, no? Tota aquesta generació de mares que tenen una feina exigent i que a sobre també tenen criatures, i ells hi són, però no hi són com haurien de ser-hi, no? I continua això, aquesta desigualtat claríssima, i això genera que hi hagin renúncies a nivell laboral actualment. No és que a feina per feina tenen el mateix sou, sí, però qui diu no vull més càrrecs perquè necessito arribar a casa a certa hora? Sempre són elles. Això està quantificat, està estudiadíssim, no? Que la desigualtat econòmica no ve perquè ens facin una discriminació amb el sou, sinó perquè no fas renúncies per dir no vull més, no puc assumir aquesta responsabilitat que seria la il·lusió de la meva vida, perquè tinc una família, i si jo no estic allà, a l'altra banda no troben que la responsabilitat sigui igual de compartida.
1: Jo en aquest cas el que he vist, es parla del sostre de vidre, jo diria que s'hauria de parlar del doble sostre de vidre, no només a on no ens deixen accedir o ens posen moltes traves per accedir, sinó també les renúncies personals.
2: Clar.
1: Perquè són traves des de fora de casa i traves també des de dins de casa, i aquestes no són conscients moltes vegades.
2: No, es dona per natural que una dona no acceptarà aquell càrrec perquè té família, quan els homes tenen tots els càrrecs del món tenint família, la majoria.
1: Ai, és que a mi una vegada em van dir que no em casaria mai perquè treballava massa, Gemma.
2: Clar, és aquelles coses
1: aquestes frases que penses, sí, escolti, sí. Vostè d'on t'ha sortit? Que no treballa, sí, vostè, sí. I està casat, oi?
2: Sí.
1: És que mira...
2: Sí, però encara ens continua penalitzant la idea boja de voler viure com tenim dret a viure, no?
1: I clar, jo penso que moltes lectores, no sé si lectors, això també és una curiositat que et pregunto, si han vist identificades, moltes.
2: De moment no hi ha presentació que no em vinguin a dir que ja se l'han llegit i que s'hi han vist. Algunes senceres en alguna d'elles, altres trossets a moltes, i moltes que m'estan dient, és el tercer llibre que em compro, perquè me'l començo a llegir i el regalo a una amiga. Compro el segon, el torno a regalar a una altra amiga, a veure què em durarà el tercer. Això m'ho han dit moltes vegades. I sí, s'estan veient reflectides, sí. I sí, són lectores, perquè és que el públic lector són dones majoritàriament. I el públic lector femení tria mig-mig, 50%-50% autores i autors. El públic lector masculí tria en un 80% autors i només en un 20% autores. Per tant, tinc menys possibilitats que els lectors em triïn. Potser soc de l'afortunada que entra en aquest 20%, però n'hi ha hagut, i també m'han donat un retorn molt, molt, molt xulo, tant fills de la meva edat, que m'han dit, ostres, és que jo he vist la meva mare aquí, és que m'he emocionat, he plorat, no?, perquè he vist la meva mare i els seus somnis que no va poder complir, i senyors de l'edat del meu pare, no?, de les nostres mares, d'aquesta generació dels 50, que també s'hi han vist reflectits i que han tingut els seus moments de revisar aquella inconsciència de privilegi, i he tingut algunes converses també xules amb aquest tipus de lector.
1: Però això és molt interessant,
2: sí,
1: eh?
2: Sí, m'està portant coses molt, molt boniques, la veritat, aquest llibre.
1: Bueno, perquè això vol dir que caminem, que com a mínim caminem, i que els llibres sí són importants.
2: Sí, semblen que siguin molt poca cosa perquè són un, és només un llibre entremig del mar de tantes coses i de la vida, no? Però bé, doncs fa el seu foradet.
1: Sí, sí, jo trobo que sí, sí, que pensaves en llegint Les nostres mares, no? Més a més un títol i d'una autora que fan dubtar de dir, no sé si s'hi endinsaran. La fortuna jo és que el Premi Sant Jordi jo penso que també crida l'atenció i és com un altaveu, no?
2: Sí, jo vaig fer, això que has dit tu és l'expressió d'un prejudici, no? Pensar que ells tindran el prejudici i l'han tingut. Per això jo el llibre l'obro amb una cita de la Gloria Steinem que diu, lectors homes, esperem que, tal com nosaltres, dones, hem tingut empatia cap a les històries protagonitzades per vosaltres que hem llegit tota la vida, esperem que ara aquesta empatia vosaltres també la tingueu amb nosaltres, amb les nostres experiències de vida. Doncs això també és el que espero jo.
1: Bueno, de moment...
2: Alguns han picat.
1: Mira, veus?
2: Sí.
1: I tot just encara li queda molt, molt camí.
2: Sí, sí.
1: Vull dir, per recórrer sí, el llibre, sí, sí, perquè sí. Estàs fent un tour també
2: no,
1: important.
2: No, tot positiu, tot positiu.
1: Bueno, doncs el que importa sempre és això. Jo parlava de la Bet i parlava de la seva mare, però amb la seva mare ens n'anem en aquestes frases, no? En aquestes històries que s'han repetit tantes vegades on són les dones artistes. Doncs sí, hi ha grans dones artistes.
2: Hi han estat sempre, eh?
1: Però a més n'hi ha d'aquestes que estan a casa, que no és que hagin sigut dones d'altres pintors silenciades, sinó mares que pintaven i pintaven amb aquesta mirada femenina d'aquella època tan potent i tan intensa.
2: I que tot just ara s'estan valorant. Perquè en aquell moment, clar, tot el que s'etiqueta, tot el que es categoritza, vol dir que es considera inferior, no? I tot el que és de dones, art femení, tot això, no? Tot això sempre va en contra de normalitzar-ho, perquè no veuràs mai l'etiqueta d'art masculí o literatura amb veu d'home o amb mirada d'home, perquè es considera que la universal ja és la que té la mirada d'home i no cal. És general, és universal, ens interpel·la a tothom. En canvi, l'altre, no. L'altre resulta que no interpel·la, la que fa l'altra meitat de la humanitat, no? I llavors, quan grates una mica en la història de l'art, jo vaig voler posar, la majoria són de classes populars, perquè crec que és la representativitat de la nostra societat, no? Però vaig voler posar alguna que tingués una mica més de possibilitats econòmiques per veure que també, malgrat la formació universitària i artística, també hi havia aquest biaix de gènere en el món intel·lectualitzat, no? En aquesta mena d'esquerra artística, no? Del món dels arquitectes, del món de les belles arts, també hi havia aquest biaix de gènere. Però si grates una mica, elles hi han estat sempre, encara que trepitgessin un terreny hostil, encara que els hi diguessin tu aquí no hi entres, a l'acadèmia no hi pots entrar, sempre hi han hagut pintores, artistes a tot arreu, i ara cada cop hi ha més històries de l'art que ens les expliquen, i com que fa molts anys també que m'interessa el tema i que m'hi dedico, doncs vaig voler treure una mica tot el que he anat acumulant aquests anys sobre la història de la pintura oculta, ocultada de les dones, amb aquest personatge que pintava i pintava motius d'embaràs, de maternitat, que ara es consideren, es valoren, s'estan posant en valor, però que en aquell moment era com, bueno, per favor, què ens vens a explicar a tu? Què vens a pintar una dona embarassada? Això no interessa, això és un nínxol, això és una cosa que no volem veure, no? I tot just ara, 40 anys més tard, s'estan fent expos posant en valor això, aquest quan les dones ens pintem a nosaltres mateixes, quan ens descrivim, quan agafem els pinzells o la ploma i diem no volem ser l'objecte de la mirada de l'altre, volem ser subjecte, descriure'ns i escriure'ns nosaltres i pintar-nos nosaltres, no? La importància de la pròpia mirada, perquè nosaltres, al final, les dones hem après a mirar-nos a través de la mirada artística que els homes han projectat sobre nosaltres, i això també ens ha intoxicat aquesta pròpia autopercepció i l'autoestima, no? I el judici sobre els nostres cossos. Quan nosaltres ens pintem, hi ha imperfeccions, hi ha cossos no normatius, canvia molt l'ideal de bellesa, perquè hi ha un ideal de realitat. Totes sabem com som, no? No ens imaginem, ens fem tal com som. I aquest canvi de qui té els pinzells, qui té la ploma, és estratègic per compartir un món més just, no? I a mi m'agradava també en aquest personatge introduir tot aquest món.
0: El calaix. Obre'l. I trobaràs entrevistes culturals
3: en profunditat.
1: A mi m'ha agradat perquè, com molt bé tu deies, s'han fet exposicions i últimament han arribat molts llibres que parlen específicament de dones pintores, de dones que només pintaven flors, per exemple la Lluïsa Vidal sí que era de pintar aquesta quotidianitat, no? I a mi m'ha agradat molt aquesta quotidianitat de la Isabel, perquè penso que és un llegat, és història, és mostrar-nos el que tu deies, no? Aquesta tancada per defensar aquesta feina, no? De motor ibèrica, doncs també és dibuixar com es veien i com se sentien. I això, encara que no ens ho sembli, també és una valentia.
2: Sí, sí, és abordar un món que t'han dit que era d'una manera i tu dius no, jo vull pintar doncs un embaràs, o jo vull fer això que m'han dit que no puc fer. Per tant, la història de les dones al final és la història d'un no passar pel tub. I no s'ha explicat així a la història de les dones, i en realitat és això. No podeu fer això, ho farem igualment, i crearem camí per les pròximes, i això és la història de les dones.
1: I no m'agradaria acabar amb un punt que tu també has citat, perquè a mi em va colpir molt, em va emocionar moltíssim, encara ara cada vegada que recordo aquestes frases em puja, no? Aquesta emoció, no? Aquestes dues protagonistes que són filles, la capacitat, no, que té, per exemple, la filla de la Dora, de veure, no, de canviar la mirada sobre la mare.
2: Sí, és que aquest llibre ho dic molt, i moltes companyes ho estan rebent així emocionades i dient, ostres, és veritat, de convidar a mirar les mares com si no fossin mares només, com a dones, com a persones, i treure el rol, no, que ha estat tan interessadament intoxicat, tan criminalitzat, tan jutjat. Treure aquest rol i veure les nostres mares com a simplement persones i dones aclareix molt la mirada, la neteja molt, l'aireja, i a nosaltres també ens dona una altra dimensió i ajuda també a respectar, a sanar coses. I és una cosa, és un petit moviment de veure la mare com a persona, és molt petit, però que pot comportar canvis macos, no? També hi ha una edat que dius, bueno, va, deixem de jutjar, no? Tan severament la mare, que tots una mica ens han ensinistrat també per fer-ho, això, no? Canviem la mirada.
1: Jo he triat una... Bueno, penso que és una de les frases que més m'ha colpit. He escrit molt, és un llibre que m'ha portat molt, però n'hi ha una en concret que ha sigut la més colpidora per mi. Diu, esclar que em dolia que me apartaras la cara, hija. Y cuando hablabas de la maestra de francés con esa devoción, también. Pero el daño no me lo hacías tú, Cuquina. El daño era por no haber podido ser yo otra cosa. És que penso que resumeix tan bé la història d'aquestes dones, no? També s'estimaven, eh? I no ens ho sembla, però s'estimaven.
2: Clar, aquesta és una protagonista que ve d'un poblet de l'Aragó i ve a petar a la Sagrera, a Barcelona, no? I clar, la seva filla, doncs, és estudiosa, va fent a l'institut, al col·le, i ostres, s'emmiralla amb les profes, no? No t'emmirallaràs amb la teva mare, que és una dona de fer feines, perquè tu vols ser més, entre cometes, no? Com si no fos prou l'altre, però socialment què es valora i què no es valora, no? I aquí en un moment, doncs, que la filla se n'adona de dir, ostres, jo la meva mare no la vaig valorar suficientment, no? I ella diu, jo ja ho sabia, però no era, jo ja veia que era perquè la societat diu que jo sóc poc, però jo ja sabia que tu sabies que jo era molt, no? I a vegades no ens reconeixem els valors de les unes a les altres, però sense dir-ho ja ho sabem.
1: El que veieu, que el que dèiem al principi, no? És un llibre que et farà enfadar, t'emprenyaràs de mala manera.
2: Ja està bé.
1: Sí, et revolucionaràs. Té els seus moments de tendresa, de reflexió moltíssima, i de ser conscients, no? Tots aquests rols ens el marcava molt la societat, no? I quan tu m'has dit que hi ha homes que són conscients ara, que són capaços de fer aquest exercici de entendre o veure aquesta inconsciència, no? Del moment, penso que ja només amb això, Gemma, és que ja és per aplaudir-te.
2: Bueno, a veure, si tant de bo això sigui una bola de neu.
1: Tant de bo sigui gegant i que aquest tour que fas, no? es vagi ressonant, no? I vagi entrant dintre de cada un de nosaltres, independentment homes o dones, grans o joves, no? Però posar en valor el que és just i que no ha estat. Moltes gràcies.
2: Moltíssimes gràcies, un plaer.
0: Al calaix, obre'l i trobaràs cultura. El calaix. El calaix. Mònica Socies.
3: Profecia. Corrien alertades les llebres, les colobres, els elefants, els cérvols i els conills. Corrien cap als indrets més encimbellats, empeses per un pànic invencible. Havien advertit l'alè, el lleu murmuri de la terra, i així s'havien escapat del gran desastre. Però nosaltres no vam córrer, no vam buscar refugi, i ens va caure al damunt sense clemència, arrossegant amb fúria present i perspectives, absorta per la saba de l'amor immortal. No vaig veure com s'apropava aquella onada.
4: Nosaltres tampoc sabíem l'onada de bellesa, de sensibilitat i de sentiment que ens arribaria quan es va publicar Pell morta, de la Montse Maestre Casa de Sus, amb el pròleg de Sònia Moll Gamboa. Un cop l'hagueu llegit, crec que estareu d'acord amb mi amb el que acabo de dir. Ella és qui ens acompanya avui i és la veu que heu escoltat recitar en aquest primer poema que obre aquest recull. Benvinguda, Montse.
3: Moltes gràcies, Mònica.
4: Bé, la vida és quotidianitat i a vegades també és la màgia de saber explicar les coses. Tu has agafat un procés de dol, Montse, i n'has fet poesia.
3: La intenció era agafar un procés que moltes de nosaltres vivim i, per tant, podem compartir i buscar-hi paraules des d'un jo poètic peculiar. Però intentava ser tot aquest procés quan hi ha una ferida interna, una cosa que supura, una cosa que fa mal i que cal guarir-se, no? I a vegades un procés guaridor és posar-hi paraules, i amb el poemari vaig intentar posar paraules en aquest procés de dol personal que es podia traslladar fàcilment als dols que cadascuna viu a dins seu.
4: Entre que l'heu escoltat recitar i tot el que ens parla, no? Parles d'aquesta paraula, del mot de trobar i sobretot trobar aquesta paraula i aquest mot en un moment en què un està en la primera etapa. Vull dir, és complicat, no? Perquè el primer que ens surt de dins és aquest dolor, aquesta ràbia, aquesta frustració, aquest patir, i tu has agafat en estructura de quatre, no? Tot aquest procés. Bueno, jo penso que també ho explica molt bé el pròleg, la Sònia Moll, que també és una gran poeta. Però no voldria anar-me'n a la típica pregunta de tu ho has viscut, perquè qui més qui menys tots hem viscut aquesta situació, però des de quina etapa ho has escrit?
3: Això sí que hi ha una... Sempre, jo penso que sempre tots els escriptors i les escriptores d'alguna forma anem a trobar les emocions viscudes, les emocions que hem sentit i que hem viscut. Hi ha persones, hi ha com una dualitat, no? Hi ha persones que creuen que és millor escriure un procés que té a veure amb una història interna quan aquesta ja ha passat, i per tant des de la distància prudencial ens podem retornar i retrobar amb un dolor viscut que ja ha estat superat. En el meu cas seria aquest, però que aquest sigui el cas no vol dir que hagi de ser tot. Joan Margarit, en un seu llibre preciós que va publicar el 2002, que es diu Joana, que dedicava a la seva filla que tenia una discapacitat intel·lectual, ell ho va decidir fer en el procés de mort de la seva filla, i ell deia que aquesta distància a vegades no ens ajuda a imprimir el moment present. Per tant, en el cas peculiar de Pell morta, sí que diguéssim que ja personalment estava a l'última fase, però això no significa que en un poemari no puguem escriure'l en el moment de la vivència, perquè hi traslladarem una altra cosa. El que sí que no volia fer, Mònica, aquí era instal·lar-me en el dolor. Això la Sònia Moll també ho explica molt bé. No va de drama ni dramatitzar una situació viscuda, sinó que és posar-li paraules i extendre-la en el seu recorregut de manera que hi hagi una comprensió des d'allò que ens fereix, allò que es cura i la cicatriu posterior que queda per tal de retratar el viscut, no? Perquè el viscut ho podem superar, ho podem traspassar, però sempre queda una marca en la nostra pell, no? En aquest cas, en la nostra pell que fa que ens en recordem sempre, no? Perquè som qui som pel que hem viscut i no ho podem oblidar tampoc.
4: Exacte, i aquest preludi, després tenim la ferida, la crosta i la cicatriu. A mi em fascina perquè moltes vegades i últimament a nivell musical aquest dol, no? Aquest primer impacte ha sortit de la vivència i ha sigut arrel d'això s'ha fet com un recorregut històric de moltes cançons que parlaven d'aquestes ruptures i de com havien sortit, no? En l'art musical. Sí. Clar, arriba a les meves mans pell morta amb tot aquest procés de dol, amb tota aquesta literatura que inclou fins i tot Xerazade. És que travesses la realitat del dol per unir-la a la història de la literatura.
3: Sí, aquesta és la idea. Sempre he estat molt lligada a escriure i incloure en l'escriptura referents literaris, perquè al cap i a la fi qui són els mestres, no?, que m'acompanyen. Un cop ja has fet tota la formació acadèmica relacionada amb llengua i literatura, qui acaba esdevenint els mestres i les mestres de la meva formació poètica posterior són tota aquesta literatura i aquests referents que m'acompanyen. I, per tant, fer-los néixer en els poemes, dialogar, hi ha alguns poemes que dialogo amb algun poeta o alguna poeta en concret, em sembla molt interessant per donar reconeixement i unir-nos a la història de la humanitat literària, no?, perquè al final jo sóc jo, però jo en aquests versos desapareixo per acabar sent una multitud, no? I ve una mica aquesta història. I amb el que deies ara, Mònica, volia afegir, quan explicaves aquestes parts del procés, no?, que el primer és ferida, després hi ha crosta, hi ha cicatriu, aquí hi ha una voluntat explícita de marcar què passa quan tu ja no ets un nosaltres i de cop i volta passes a ser un jo, no? Com et resitues en aquesta nova realitat? Perquè una cosa és aquest jo i l'altra cosa és el jo que eres en aquest nosaltres. Llavors t'has de reconstituir, t'has de retrobar, has de buscar una nova forma de créixer i de sostenir-te dempeus per després poder configurar nous nosaltres, no? I llavors volia una mica traslladar això, no? Moltes persones, ja no només en relació a una relació sentimental, hem perdut molts nosaltres, hem perdut aquest plural i hem hagut de retrobar la singularitat pròpia. Llavors aquest poemari també va una mica d'això, com em situo jo després d'haver perdut un nosaltres que no tornarà mai més.
4: Un nosaltres que no tornarà mai més, però després tu hi poses aquest accent de la individualitat en aquest nosaltres. Des de fora ens fas mirar com érem aquí dins, i aquí un pot decidir si havies perdut o no la individualitat, no?
3: Exacte.
4: És molt curiós.
3: Aquí vaig discutir amb una professora meva de literatura, la Maica Bernal, d'aquí Vic, que ella em deia: hauríem de pensar si el poemari realment hi ha una metamorfosi o hi ha una transformació, no? Perquè una metamorfosi seria gairebé un deixar el jo anterior per ser un jo nou, i en canvi una transformació és un jo reformat però que encara manté essències antigues, no? Llavors aquesta diferenciació és molt interessant i vam acabar decidint que segurament era una transformació, no tant una metamorfosi, sinó que hi ha, sempre queda alguna cosa del jo anterior en la construcció del nou jo.
0: Al calaix, obre'l i trobaràs entrevistes culturals en profunditat.
4: Evidentment, tu deies, no som allò que hem viscut, som la història que ens ha, bueno, que ens ha deixat aquesta cicatriu, no? Cada cicatriu conforma el nostre jo actual.
3: Exacte.
4: Mira quina tertúlia ens surt d'un poemari, eh? Això és brutal.
3: És preciós.
4: Sí, perquè això significa que hi ha un treball al darrere, no? I que arriba.
3: Sí, és que realment quan tu veus, tens un poemari a les mans, que en aquest cas l'editorial Trípode ha fet una feina molt bonica de maquetació, tens poques pàgines al davant i tens unes pàgines on domina el blanc per sobre del negre, per tant inicialment podria semblar que és un treball curt, però Mònica, per fer aquest poemari vaig tardar-hi ben bé 4 anys. De fet, hi ha un poema que vaig tardar 8 mesos a escriure'l, perquè el procés de trobar... Hi ha dues coses aquí, Mònica, i m'entendràs perfectament. Una és el procés de trobar la paraula exacta, la puntuació exacta, el ritme exacte, és molt complicat si ets molt exigent amb tu mateixa. A més, tots aquests poemes me'ls deia oralment i necessitava que tinguessin una bona sonoritat. I això a vegades és... necessites temps perquè això succeeixi. I passen dies i dies i a vegades et despertes i dius, ara, hi havia un poema que em fallava una coma. Doncs sí, fallava una coma. Llavors té una mica això, que malgrat el feix és petit, el procés anterior és molt llarg. I hi ha una altra cosa que és quants i quants poemes han estat descartats per treure només els més essencials. Jo podent guardo, no t'exageraré, potser 70, 80,

0: a través de xarxes socials, no? Quan treus una coma la canvies de lloc, com canvien les frases? No, és nostra. El que explica la Montse és nostra també, no? Llavors ho anava fent aquest paral·lelisme mental a mesura que tu anaves parlant. I la paraula, quantes vegades ens han passat coses, hem dit el primer que ens ha semblat i després al cap d'un moment o d'una hora o d'un dia dius, és que ho podia haver dit, això li podia haver dit i no li he dit, o li podia haver contestat d'aquesta manera. La importància d'aturar-se.
1: I després hi ha tot un tema que m'agrada molt, que és el tema dels falsos sinònims. Moltes vegades ens falta una paraula i volem dir que una cosa és bonica, no? Però no és el mateix dir que és bonic, que és preciós o que és bell. Depenent del vers en què ho poses, depenent de la mirada que hi ha aquí darrere, aquest bell, bonic o preciós realment esdevenen falsos sinònims, perquè necessites d'aquestes tres que tingui les lletres, el so, la síl·laba tònica, la posició exacta perquè acabi significant el que ha de significar. Llavors aquest procés és molt interessant, no només és trobar la paraula, sinó la paraula exacta.
0: Però ara començo a entendre el resultat del poemari després d'estar fent la tertúlia amb tu, Montse, ja t'ho dic ara. Perquè s'ha de construir una bona base per després crear tota aquesta màgia. Jo penso que les dues paraules van de la mà, no? Construir i crear. Opines el mateix?
1: Totalment, és així. I jo crec que el fet aquest de depuració final, de treure tots aquells poemes que no eren exactament allò que volia dir, han tingut la seva importància, perquè el fet d'haver estat escrit han possibilitat que surtin els que sí estan impresos al paper. Llavors, tots aquests són el coixí, han servit de crossa, han servit de vestiment, de vestida, el que sigui. Tots aquests poemes han ajudat a fer que els que sí que surten en el poemari tinguin el sentit que hagin de tenir. Per tant, no passa res, animo a tothom a escriure al màxim, perquè aquests poemes que ens semblen inservibles pel sol fet que no estan publicats, han set una mica allò que ens ha empès a construir el que sí tenim.
0: M'agradaria... Bueno, aquí podríem estar moltes hores, jo crec, Montse, però...
1: Sí, no. Les teves preguntes sí. També són molt interessants.
0: Doncs també em van sorgint a mi la importància de llegir moltes vegades, no? Haver-me llegit el poemari ara li agafo una altra perspectiva quan faig la tertúlia amb tu, és molt curiós. O sigui, ara veig més potser la part tècnica o el que hi ha darrere, no? Podríem dir aquest backstage a l'hora de construir.
1: El que passa que en aquest construir que dius, aquesta tècnica, ara que la podem parlar i discutir, és molt agradable, quan tu escrius has de fer de manera que no es noti. És a dir, tota la tècnica elaboradíssima que hi ha al darrere, a la persona que llegeix se li ha de desaparèixer de la vista. Però el fet que aquesta tècnica estigui tan conreada i tan pensada i tan posada al servei de l'escriptura, acaba fent que qui ho llegeix hi profunditzi. Si algú es fixa massa en la tècnica, és que alguna cosa falla en el procés creatiu. La tècnica hi és per sostenir, però no és definitòria.
0: És així, flueix. Quan tu danses amb els poemes, saps que allò està bé.
1: Exacte. És bonica la frase.
0: És que és talment. Jo espero que així com m'ha arribat a mi, animo els oients a que s'endinsin en aquesta pell morta de la Montse Mestre Casadesús. També està molt bé el pròleg de la Sònia Moll. Jo penso que hi he trobat tot aquest suc, tota aquesta màgia i creació.
1: Sí.
0: I és també una porta d'entrada per a aquells que potser no esteu habituats a llegir poesia, però us animeu a fer-ho des d'aquí, des del programa. Jo sempre insisteixo que val molt la pena gaudir-la, però no m'agradaria acabar sense un altre poema. No sé pas quin triarem, és complicat. A mi l'últim m'agrada molt, però no el podem recitar.
1: Aquest no el podem recitar.
0: Montse, cap on anem?
1: Cap a un que està a la part de ferida, si et sembla bé, que es diu El mateix lloc.
0: Sí.
1: El mateix lloc. Quan et delegis per trobar-me, busca'm en un racó de la biblioteca de Fes, a les grans sales de lectura, o arran descalça pels marbres calents mentre se'm graven a la pell segles d'història, la mirada d'Aziza i l'empenta de Fàtima, o bevent aigua fresca de les fonts mentre ploro amb la veu de poetes remotes que sempre em porten cap a tu. Busca'm entre els carrers de la Medina al moment de

0: l'aposta, perquè després de tot només ens quedaran els llibres.
1: I avui ens quedarem nosaltres amb aquesta pell morta que és sinònim de vida. Montse, moltes gràcies.
0: Moltes gràcies a tu i gràcies per posar la poesia visible, audible, i fer aquesta defensa tan bonica que fas de les paraules.
2: El Calaix. El Calaix. Un programa d'Ona la Torre
3: per a la xarxa.
2: El Calaix. El Calaix. També s'obre a la bona música.

0: Al calaix.
1: Al calaix.
0: Mònica Socies.
2: Aquesta temporada d'hivern, entre cometes, perquè ja sabeu que nosaltres aquest estiu continuarem donant molt de ritme a la cultura, el volíem acabar amb molta energia i amb aquest sabor d'estiu, aquest estiu que acabem de començar. Per això ho fem amb aquesta cançó que heu escoltat, Sorra i Sal d'Oxygen Band, que ja ens van acompanyar, ja van posar la banda sonora del Nadal al nostre programa. Aquesta vegada arriben amb aquest single que està fet amb la col·laboració, haureu escoltat alguna veu perquè el mig, de Buhos, i és el segon avançament del que serà el seu disc de debut. Nosaltres estem supercontents de tenir-los aquí, són una bona colla, però ens acompanya la Mariona Callís avui. Benvinguda, Mariona.
3: Hola, moltes gràcies.
2: Escolta, gent jove, molt potent, parlem de 16-17 anys, això és una energia que no s'acaba.
3: Sí, sí, home, és molta dinàmica en el grup, perquè som doncs molt joves, tenim moltes ganes de treballar i això doncs és com super guai.
2: Ara veurem les ganes que tenen de treballar, perquè tot el que ja han fet és absolutament admirable. Parlem de la Júlia Encesa a la veu, la Mariona Callís, que ens acompanya a veu i a ukelele, en Joan Matacàs a la bateria, en Pau García al piano, Joan Balaguer al baix elèctric i Marçal Rubió a la guitarra elèctrica. Però escolta, Mariona, o sigui, grup seleccionat per participar al concurs Sona Nou aquest 2023, guanyadors del concurs Alça't de Tordera, finalistes del concurs de grups del Festival Cabró Rock. Teniu la beca de producció de directes pel programa de suport a la creació de cases de la música, i continuaríem, i continuaríem. No us atureu, no teniu aturador.
3: Bueno, nosaltres tenim com moltes ganes de fer música, i aquests concursos doncs són com una porta que se'ns obre cada vegada doncs que ens donen aquestes oportunitats, i doncs és una ajuda molt, molt bona per nosaltres, ja tant per la publicitat que ens fan, i també doncs per nosaltres doncs normalment els premis tots tenen relació doncs amb l'enregistrament de vídeos o de cançons, i això doncs ens ajuda molt, i també doncs això de la producció del directe o qualsevol premi doncs que estigui relacionat amb alguna de la música, a nosaltres ens va perfecte doncs perquè és una ajuda per poder seguir i per tenir facilitats en aquest món que doncs no és gens fàcil.
2: No, el món de l'art, de la música, de la cultura en general és complicat, perquè afortunadament som un país ric en cultura, però això vol dir que som molts i a vegades fer-nos visible és complicat. Vosaltres us vau unir l'any 2019, vosaltres us vau unir tots al 2019, però entenc que ja veníeu del món de la música. Expliqueu una mica com ha nascut Oxygen Band.
3: Doncs Oxygen va sortir de la Black Music Big Band Junior de Girona, que és una big band doncs on fem música negra, i ens vam conèixer tots allà quan vam entrar, però tots havíem doncs rebut altres formacions musicals, escoles de música, conservatoris i bueno, tot doncs aquestes formacions, i doncs quan vam entrar a la Black Music, en Joan i en Pau van dir: ai, ens agradaria fer un grup, i ens van escriure a mi i a la Júlia, i vam començar nosaltres quatre, però sense, diguem-ne, sense aquesta finalitat tan professional com que amb la que hem arribat ara, perquè en aquell moment doncs érem quatre amics que feien versions i ja està. Però després ja ens va fer gràcia doncs començar a fer els nostres temes. Vam tenir l'oportunitat doncs que en Miquel Abres ens ajudés en el primer tema, vam ja incorporar doncs els nous instrumentistes, i això va ser com ja un gran canvi. I ara mira, estem a bon dia d'avui que traiem un disc que l'hem fet nosaltres, i és molt guai.
2: Home, ha de ser molt emocionant, sobretot perquè, com que sabem que és complicat quan ho tens de tocar, i a més amb les edats que teniu, no, de joventut, penses, i tot el que ens queda per fer. Parlaves de Miquel Abràs, el tema era Desitjos, després, que a més va ser cançó del dia Catalunya Ràdio. Ara ho tinc aquí davant, està molt bé.
0: Al calaix, obre'l i trobaràs entrevistes culturals
1: en profunditat.
2: Escolta'm, teniu una gran trajectòria pel davant, heu viscut ja moltes emocions.
3: Moltes, moltes. I bueno, i les vivim junts, que també doncs és més emocionant, perquè pues bueno, sentim lo mateix, diguem-ne, i està molt bé.
2: I ara arriba una nova col·laboració aquesta vegada amb búhos. Això és, bueno, una preciositat.
3: Això sí, és molt emocionant, perquè és algú, doncs, que té ja bastant de reconeixement, bueno, bastant, molt reconeixement en la música catalana, i doncs nosaltres és com que aspirem a, diguem-ne, a tenir aquest reconeixement tan fort, i que la gent se sàpiga les nostres cançons. I clar, és, doncs, compartir aquesta música amb una persona que ja fa anys que està en aquest món, i que, bueno, pues tenen un seguiment molt, bueno, molt bo, doncs, bueno, és una experiència super enriquidora.
2: A més, clar, tota l'experiència que ell té a nivell musical i tot el que ha viscut, perquè vos d'uns anys cap aquí han estat molt a l'alça, estan realment, són un dels grups més ben valorats del panorama musical català, i és això, no?, transmetre també la forma de treballar. Com ha estat treballar en equip, amb un equip diferent?
3: Bueno, clar, és una gravació que de cop reps aquesta gravació, bueno, vull dir, reps aquest missatge de gravem aquesta cançó. Nosaltres feia, bueno, ja feia un temps que la teníem acabada, i de cop s'incorpora aquesta veu, que és, no és, bueno, clar, nosaltres som dos veus super femenines, vull dir, es nota molt, a més com que tenim una veu jove, doncs es nota molt que és una veu, entre cometes, doncs més infantil, més blanca. I clar, de cop s'incorpora una veu d'un home que a més tu l'has escoltes i saps qui és, perquè aquesta veu, doncs, és molt representativa, i clar, doncs emociona molt, i aquests, bueno, el moment aquest final, que a més és com enganxa una mica per sorpresa durant la cançó, i no sé, jo penso que és com, bueno, va ser molt emocionant el moment en què ja vam sentir el resultat, tot amb les veus juntes al final, que cantàvem l'última tornada, no sé, va ser molt, molt especial.
2: Bé, perquè parlem de que és un avançament, però traieu el vostre primer àlbum, el primer sencer, ja no és un single, ja és tot un treball. Quan es podrà escoltar l'àlbum sencer? Quan surt?
3: L'àlbum sencer surt el 27, vull dir, ja. I és, bueno, és molt guai, perquè és algo que hem treballat nosaltres, que hem dedicat el nostre temps, i que d'alguna manera, doncs, ara veurà la llum, no? Com, bueno, la gent el podrà escoltar, veurà aquesta feina, aquestes noves cançons, que són un estil, vull dir, que hem definit nosaltres, i és la nostra música, i bueno, doncs és com, bueno, clar, nosaltres ara estem amb unes ganes que no ens aguantem.
2: Ganes, suposo, també de treure'l, de fer concerts, de sortir, de compartir-lo, de rebre els feedbacks. Això no us ho podrem preguntar fins que us tornem a entrevistar, perquè clar, ara és aquesta novetat, surt aquesta setmana, i per tant encara estem amb aquesta emoció de aquí estem, però no us podem, no podem saber encara la collita. Però jo penso que aquest estiu estareu donant voltes per la vida de moltes persones. En sou conscients d'això, no?, que els hi alegreu el dia?
3: Sí, home, pues, ara els dos primers singles que ja hem tingut, diguem-ne, la primera, doncs, rebuda del feedback del públic, home, és, bueno, és especial, perquè t'escriu una persona que potser no saps ni qui és, i et diu, mira, escolta la vostra cançó i m'ha encantat, saps? I, bueno, doncs, dona com molta satisfacció de dir, hem fet la feina, ens ha costat hores, ens ha costat dies, però ara, doncs, la gent li està agradant i està, bueno, doncs està tinguent com bon recull de, bueno, aquests comentaris.
2: Sí, bueno, a nosaltres ens vau enamorar des del primer dia, i vam tenir clar que formaríeu part del programa, així que nosaltres també animem des d'aquí, sobretot a que descobriu aquest primer àlbum, que feu un tastet, qui no conegui Oxigen Band, per tot, pel ritme, per l'energia, per les ganes, i el que és important, la passió. Que passió n'hi poseu molta.
3: És el que ens mou, la passió per la música, les ganes de, doncs, donar-nos a conèixer, i que, bueno, i poder, vull dir, d'alguna manera, doncs, acabar-nos dedicant a això, ja sigui amb Oxigen o ja sigui, doncs, amb qualsevol altra formació que el dia de demà, diguem-ne, sigui la que estarem nosaltres, doncs, home, seria el millor. I clar, tots tenim una, és que és, això és passió per la música, un amor, doncs, que és que no podríem viure sense ella.
2: Doncs res, ja ho sabeu, les noves generacions arriben amb molta força, i és molt necessari que la gent jove precisament transmeti i s'agafi i treballi amb passió la cultura, que moltes vegades diem, és que els joves d'avui en dia, no, tots no, tenim bons joves i grans artistes que estan sorgint, així que ara el paper és nostre d'escoltar-los i gaudir-los. Mariona,
3: moltíssimes gràcies.
2: Us deixem una mica més amb aquest tastet d'aquest primer treball de l'àlbum, amb aquest avançament, però sobretot gaudiu de l'estiu amb Oxigen Band.
0: El calaix. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa,
1: amb disseny sonor de
0: Josep Maria Soler,
1: producció i presentació
0: Mònica Socies. Al calaix, no tanquem per vacances. Aquest estiu, més cultura al calaix. Al calaix,
1: més estiu.
0: Obre'l i trobaràs cultura. Més estiu, més cultura, més al calaix.
1: Més estiu.
0: Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa de comunicació local.

0: Busquem i triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.

4 hores de música sense interrupcions. L'entreteniment que t'interessa i els premis més refrescants. Cada tarda, de 4 a 8 a Ràdio Palafolls i a radiopalafolls.cat. Gaudeix de l'estiu cada dia amb Ràdio Palafolls.

0: Busquem i triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7.

Si no et menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer de saborir la millor música.

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.

Si no et menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer de saborir la millor música.

Més informació. Més música. Més entreteniment. Ràdio Palafolls. Changi ga jwanen den dong game den dong.

0: Bon dia, són les 10 del matí, us parla Jordi Pratsavalls. Comencen les classes d'educació postural amb places exaurides i llista d'espera. Aquest dilluns han començat les classes d'educació postural per la gent gran de Palafolls que es duen a terme tant al Forroll com també al Palauet. Actualment aquestes classes tenen tres grups constituïts, un al barri de Sant Lluís on hi participen unes 25 persones i dos més al centre de 30 participants cadascun. El servei és gratuït i es vol aconseguir millorar la qualitat de vida de les persones grans de Palafolls amb exercicis de manteniment. Normalment, el que fan són exercicis d'elasticitat i moviment perquè puguin aplicar-los en el seu dia a dia, ho explica la monitora d'aquest any, la Núria Urquín.
1: El més important és l'activitat social, és a dir, ara venen aquí i estan tots i totes parlant, generen un grup, venen i fan activitat social i a part, doncs, és una activitat física que fa la prevenció de caigudes, que en gent gran és molt important, la reeducació de la marxa, és a dir, tornes a caminar millor, fas exercicis de posturals, agafes força, aquesta força et fa que si, per exemple, tens una caiguda, poder-te aixecar bé, poder tenir una millor qualitat de vida, i tot això està demostrat que després, al final, doncs, tens un envelliment actiu molt millor i la teva salut, tant física com mental, és millor.
0: Les classes duren uns 50 minuts i es mantenen els dilluns i els dimecres de cada setmana. La Teresa, la Paquita i la Montserrat expliquen als micròfons de Ràdio Palafolls quins beneficis aconsegueixen amb aquests exercicis.
2: Home, amb el moviment, que així coneixes gent, parlo perquè estic a casa sola, però me va molt bé, sobretot pel moviment.
3: Bueno, me puede ayudar en la agilidad, en el movimiento, en, no sé, espero que me ayude un poco.
4: M'ajuda a trobar-me millor, això està clar. Sí, posar els ossos a puesto i, no sé, tens un altre ànim. A mi me beneficia, se me trobo bé, millor, més espavilada, més, no sé, perquè soc una persona bastant tancada.
0: Els requisits per poder gaudir aquestes classes són tenir més de 60 anys i estar empadronats al municipi de Palafolls. Aquelles persones que estiguin interessades en aquest servei s'hauran d'inscriure a través de l'àrea de gent gran del consistori, tot i que a causa de l'èxit doncs, que reben aquestes classes, l'Ajuntament ja compta amb una llista d'espera que es va activant a mesura que van quedant places disponibles. La primera trobada ha coincidit també amb l'inici de les activitats de la 24a edició de la Setmana de la Gent Gran de Palafolls. És tot, més informació en una hora.
5: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Bars, ferreteries, lampisteries...
1: A Palafolls hi tenim de tot.
0: Objectes de regal, roba íntima...
1: Per què marxar a fora?
0: Carnisseries, forns de pa...
1: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
0: Dolços, restaurants...
1: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
0: Fusteries...
1: I de Ràdio Palafolls.
0: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies...
2: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
5: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Si no veus clar tornar a la rutina i a l'escola, acosta't a Òptica Palafolls. Revisions abans de començar el col·le per estar preparats per al proper curs. A més, trobaràs les millors i més resistents muntures i vidres per als més petits, però també per als més grandets. Per aprovar, cal veure-ho tot molt clar. Des d'Òptica Palafolls, t'hi ajudem. Ens trobaràs a la plaça de les Valls d'Ax.
1: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
2: Cada dilluns a Ràdio Palafolls tens una cita amb l'esport local i comarcal amb el Minut a Minut. Futbol, bàsquet, patinatge, boxa tailandesa, taekwondo, atletisme...
3: Parlem amb els protagonistes, les entitats i repassem l'agenda i els resultats de la jornada. Minut a Minut, cada dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat.

0: Ara mateix, les 11 del matí, us parla Jordi Pratsavalls. Una visita al castell de Peralada i la festa de la gent gran entre les activitats més destacades de la Setmana de la Gent Gran a Palafolls. Avui dilluns han començat els actes dins aquesta 24a edició de la Setmana de la Gent Gran. Fins l'1 d'octubre, la Regidoria de Gent Gran de l'Ajuntament, conjuntament amb el Casal de Jubilats, organitzen xerrades, tallers, excursions i visites en aquesta nova edició. Unes propostes que molts dels assistents ja esperen, com indica la regidora de Gent Gran al municipi de Palafolls, Marta Labart.
1: És una setmana que fem algunes activitats una miqueta extres, bueno, ja sabem, no? Sempre ho he dit jo, soc una ferma defensora del nostre casal de jubilats, que a més té una junta que treballa moltíssim i fa excursions i fa de tot, no? Però aquesta setmana és una setmana, doncs, amb aquestes activitats que ja és, també estan esperant, clar, que si l'excursió, que si a la caminada, que si, bueno, els tallers que fem, llavors, bueno, obrim una miqueta més el que és l'oferta per a gent gran que tenim al municipi.
0: Les propostes han començat avui amb l'inici de les classes d'educació postural, però continuen demà amb l'homenatge a les persones grans del geriàtric municipal o una xerrada que porta consells pràctics sobre mobilitat segura i prevenció de caigudes. Entre les activitats més esperades hi ha l'excursió al castell de Peralada, programada per al pròxim dijous 24 de setembre amb un centenar de persones inscrites i inscripcions ja tancades. Dissabte i diumenge hi haurà la festa d'homenatge als majors de 90 anys al teatre o l'esmorzar i taller de manualitats al barri de Sant Lluís diumenge. Per la setmana que ve hi ha programada dilluns la xerrada Què fem als serveis socials de Palafolls per la gent gran, o també una altra xerrada, en aquest cas la de sexualitat i les sigles LGTBQIA+, a càrrec de l'activista Brigitte Lamour. I dimecres 29, una de les novetats d'enguany, el primer concurs de pastissos de poma. Tancarà aquesta setmana de la gent gran la lectura del manifest i la caminada fins al Molí d'en Puigverd, que coincideix amb l'homenatge a les parelles que celebren els 50 anys de casats i el concert de la Coral Palatiolo al Casal d'Avis de Palafolls. Els actes es fan coincidir amb l'1 d'octubre, Dia Internacional de les Persones Grans. I Blanes reunificarà totes les activitats de l'Urban Fest en un sol dia. Divendres passat, l'Ajuntament de Blanes presentava una nova edició del Blanes Urban Fest que comptarà amb dues novetats. La primera és la reunificació de tots els actes en una sola jornada, el proper 17 d'octubre. Així es mantenen activitats com el quart concurs de grafitis i muralisme, l'exhibició de dansa urbana, tallers, actuacions musicals o també un espai d'skate lliure, entre d'altres. I la segona és un canvi d'espai. La majoria de propostes es realitzaran a l'antic camp de futbol de gespa artificial dels Pins. Pel que fa al concurs de grafit, les inscripcions continuen obertes i poden participar els majors de 16 anys i ho poden fer individualment o en grups de 4 persones amb temàtica lliure, sempre i quan els continguts no siguin ofensius ni tinguin caràcter polític. Hi ha temps per inscriure's i enviar les propostes que s'hagin de fer fins al 6 d'octubre i es pot fer presencialment a l'àrea de joventut o bé online al correu concurs.grafits@blanes.cat. D'aquesta manera, Blanes torna a ser un punt de trobada de la cultura urbana, aplegant algunes de les principals disciplines vinculades a la cultura hip-hop i urbana, combinant propostes d'exhibició, creació artística i participació directa. Al llarg del dissabte, el públic podrà gaudir d'activitats relacionades amb el grafit, la dansa, la música, el breakdance, l'skate i altres expressions artístiques. El quart Blanes Urban Fest 2026 està organitzat pel Departament de Joventut i el Departament de Cultura, l'imprescindible col·laboració de l'equip humà de la nau 4 de l'Espai Jove, així com també d'altres suports i col·laboracions. De moment és tot. Ens hi tornem a posar d'aquí una hora amb els informatius de Ràdio Palafolls.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: canvi. Aromana, el teu centre de teràpies i formació, ja funciona al 100%. És l'hora de cuidar-te i reconnectar amb tu mateix. A Aromana fem teràpies holístiques, tallers i cursos que t'ajudaran a equilibrar cos, ment, emocions i esperit. No esperis més i obre el teu cor al benestar. Truca al 619 20 45 36. 619 20 45 36. O segueix-nos a xarxes socials a Aromaana Herbo. Centre de teràpies i formació Aromaana. El teu espai de llum, amor i transformació.
1: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
2: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.
3: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
4: Cada cançó al seu moment.
3: Aquesta és la fórmula de Ràdio Palafolls.

0: busquem i triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.

0: No t'ho perdis.
1: Avui som dilluns 21 de setembre. Repassem les propostes culturals que tenim avui al No t'ho perdis.
0: No t'ho perdis.
1: Comencem al nostre municipi, Palafolls, perquè demà s'obrirà oficialment el període d'inscripcions per poder participar en les primeres visites al castell de Palafolls. Després de prop d'un any i mig de tancament per obres de restauració, i els visitants podran conèixer de primera mà què s'ha fet en aquest temps de treballs arqueològics i de consolidació. Aquestes sessions s'organitzaran en 6 passes diaris permetent descobrir troballes fetes en les recents excavacions. Totes aquestes visites són gratuïtes i la reserva d'entrades es podrà efectuar tant de manera presencial a les oficines del MIT com telemàticament a través de la pàgina web oficial municipal palafolls.cat a partir de dimarts al matí.
0: No t'ho perdis.
1: Continua el cicle de concerts Clàssica a Sant Genís, organitzat per la Puput, la parròquia de Sant Genís i l'aula de música Contrapunt de Malgrat de Mar. El proper concert té per nom Música dels carrers de Londres, a càrrec del quartet Sant Simó. Serà diumenge 27 de setembre a les 7 de la tarda, amb un cost de 10 euros com a donatiu. Les entrades es poden adquirir tant a l'aula de música Contrapunt com a la mateixa parròquia el dia del concert si queden localitats.
0: No t'ho perdis.
1: A Malgrat de Mar s'aproven les sessions de Cinefòrum contra l'edatisme. La Gran Pantalla, el Festival Internacional de Cinema de les Persones Grans de Barcelona, arribarà a Malgrat de Mar aquesta tardor. L'Ajuntament posa en marxa, gràcies a la Diputació de Barcelona, aquesta prova pilot que vol visibilitzar la bellesa i alhora ser un espai de trobada per la reflexió i el debat sobre el fet de ser i fer-se gran. Properament informarem de les sessions programades per aquest mes d'octubre.
0: No t'ho perdis.
1: A Pineda de Mar comença avui el 12è Festival Internacional de Curtmetratges a càrrec de l'associació Cinemart en col·laboració amb l'Ajuntament, l'Auditori i diverses entitats del municipi. Es projectaran un total de 34 curtmetratges dels 914 que s'han presentat a concurs. Cada dia hi haurà actuacions musicals i sorpreses. Entrada gratuïta fins a omplir l'aforament a l'Auditori de Pineda de Mar. Calella dona tret de sortida avui a la seva festa major de la Minerva d'enguany amb tot un seguit d'activitats juntament amb la Fira de Calella i l'Alt Maresme que durarà fins aquest diumenge 27 de setembre. Tot el programa amb concerts, atraccions, mostres gastronòmiques, espectacles teatrals, tallers, etc. ho podeu consultar al web de l'Ajuntament, calella.cat.
0: No t'ho perdis.
1: A Tordera arriba demà l'activitat Un cafè amb pediatria, un espai de trobada amb un pediatre a la biblioteca municipal per compartir dubtes i inquietuds sobre salut, desenvolupament i criança sense que es tracti d'un servei de consulta mèdica. Serà demà, dimarts 22 de setembre, a les 10 del matí.
0: No t'ho perdis a Ràdio Palafolls.
2: Més informació, més música, més entreteniment.

0: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. El servei de teleassistència. Les persones grans de Palafolls que viuen soles poden estar comunicades amb una central d'alarma a les 24 hores del dia per tal d'actuar en casos de necessitat. Ja podeu sol·licitar el servei de teleassistència per afavorir l'autonomia de les persones grans que viuen soles o que tenen alguna discapacitat, augmentant així la seva qualitat de vida. Posa't en contacte amb l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93 762 0043 o a palafolls.cat. L'Ajuntament al teu servei.
1: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
2: Ja has mirat avui el nostre web? Ja ets amic del Facebook? Ets un dels nostres seguidors de Twitter? Vols tenir els titulars informatius al teu web?
3: Visita el portal
2: radiopalafolls.cat i sigue.

0: Ara mateix, les 12 del migdia, us parla Jordi Pratsavalls. L'Ajuntament de Palafolls obre l'enquesta de satisfacció sobre la Festa Major 2026. El consistori ja ha posat a disposició de la ciutadania una enquesta digital per recollir les opinions i valoracions dels veïns i veïnes sobre els diferents actes organitzats en el marc de la Festa Major 2026. Amb aquesta iniciativa, impulsada un any més des de la Regidoria de Participació Ciutadana, es pretén involucrar la població perquè aporti propostes de millora, opinions i crítiques constructives amb la voluntat d'optimitzar la pròxima edició de la festa. En parla la regidora de Comunicació i Participació Ciutadana, Silvana Baibé.
1: Com cada any, des de l'Ajuntament facilitem una enquesta a través de la web i de les xarxes perquè la gent pugui respondre a com ha anat la festa, totes les actuacions que ja ha semblat i poder fer observacions. Nosaltres cada any llegim totes les respostes i sí que tenim en compte, doncs, a vegades hi ha observacions que ens serveixen molt perquè hi ha coses que nosaltres no tenim en compte o que no veiem i que des de la ciutadania es veuen i, per tant, és important que arribi a qui organitza la festa.
0: El període de participació s'allargarà fins al dimecres 7 d'octubre. El formulari és completament anònim i es pot completar en pocs més de 5 minuts. Per tal de contextualitzar les respostes, el qüestionari demana informació sobre el perfil de la persona votant, com, per exemple, la franja d'edat, el gènere i el municipi de residència, i inclou una vintena de preguntes específiques relacionades amb les activitats programades. Una vegada finalitzi la recollida de dades, les regidories de Participació Ciutadana i Comunicació s'encarregaran de processar la informació i faran públics els resultats posteriorment davant de tota la ciutadania. I l'Ajuntament de Malgrat de Mar oferirà el proper mes d'octubre tallers d'acompanyament d'emprenedoria per a dones. Els dies 7, 14, 21 i 28 d'octubre, entre les 3 i 2 quarts de 6 de la tarda, l'Ajuntament de Malgrat, amb el suport de la Diputació de Barcelona, planteja un cicle de tallers gratuït per acompanyar dones en projectes d'economia feminista. Els tallers que es faran a l'Espai Jove del municipi busquen conèixer, impulsar i construir una economia més equitativa en un marc per reflexionar i compartir alternatives més justes i inclusives. També s'ofereixen eines per gestionar els recursos econòmics i financers dels projectes, així com també la informació sobre fons de finançament. La formació inclourà, a més, estratègies per crear sinergies i aliances, així com millorar la comunicació i la comercialització d'aquestes iniciatives. Per poder-hi participar, les inscripcions ja estan obertes i es poden formalitzar enviant un correu electrònic a igualtat@ajmalgrat.cat o trucant al 93 761 98 13. De moment és tot. Més informació en una hora.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

Durant aquests dies s'han organitzat trobades, tallers, sortides o passejades per crear comunitat i compartir experiències entre la gent gran del nostre municipi. Les propostes s'inicien avui i s'allarguen fins l'1 d'octubre, coincidint amb el Dia Internacional de les Persones Grans. Avui és 21 de setembre i això és l'informatiu de Ràdio Palafolls.

0: Coincidint amb aquest inici de la setmana de la gent gran, avui també han començat les classes d'educació postural. Com els últims anys, es faran al barri de Sant Lluís i al centre del nostre municipi. Les llistes per poder-hi participar estan tancades i s'ha obert una llista d'espera. I aquests dies també es pot completar l'enquesta al web municipal per recollir valoracions i opinions sobre la Festa Major 2026 que acabem de passar. La iniciativa de la Regidoria de Participació Ciutadana estarà oberta fins al pròxim dimecres 7 d'octubre i té com a objectiu recollir propostes de millora per a futures edicions. Actualment, i en uns dies que porta l'enquesta al web municipal, ja hi han participat un centenar de persones. Canviem de municipi i anem fins a Malgrat de Mar, on l'Ajuntament ha obert el període d'inscripció per un cicle de tallers gratuïts d'acompanyament a l'emprenedoria de dones en l'àmbit de l'economia feminista. La formació es farà els dimecres d'octubre a l'Espai Jove amb el suport de la Diputació de Barcelona per oferir eines financeres de gestió de recursos i estratègies de comunicació. I Blanes ja ho té tot preparat per una nova edició de l'Urban Fest. Com a principal novetat, les activitats es faran totes en un sol dia, el 17 d'octubre, i també canvien d'ubicació al camp de futbol dels Pins. Aquestes dues novetats s'anunciaven en una roda de premsa tot just el passat divendres. I pel que fa a la previsió meteorològica, matí de dilluns sense complicacions en la situació meteorològica que continuarà dominada pel sol i les temperatures superiors a les normals per les dates. Des de primeres hores del matí, el sol ha dominat a tota la comarca, amb alguns núvols alts poc destacables. No s'esperen precipitacions, els vents fluixos de força 0 a 2 de component nord-est. Mar arrissada a tota la costa de la comarca, les temperatures mínimes pujaran i aniran dels 16 als 22 graus. Comencem, doncs, l'informatiu de Ràdio Palafolls. Una visita al castell de Peralada i la festa de la gent gran entre les activitats més destacades de la Setmana de la Gent Gran. Avui dilluns han començat els actes dins la 24a edició de la Setmana de la Gent Gran al nostre municipi. Fins l'1 d'octubre, la regidoria de gent gran de l'Ajuntament, conjuntament amb el casal de jubilats, han organitzat diferents xerrades, tallers, excursions i visites en aquesta nova edició. Unes propostes que molts dels assistents ja esperen, com indica la regidora de gent gran del nostre municipi, Marta Alabart.
1: És una setmana que fem algunes activitats una miqueta extres, bueno, ja sabem, no? Sempre ho he dit, jo sóc una ferma defensora del nostre casal de jubilats, que a més té una junta que treballa moltíssim i fa excursions i fa de tot, no? Però aquesta setmana és una setmana amb aquestes activitats que ja ells també estan esperant, que si l'excursió, que si a la caminada, que si, bueno, els tallers que fem, llavors, bueno, obrim una miqueta més el que és l'oferta per a gent gran que tenim al municipi.
0: Les propostes han començat avui amb l'inici de les classes d'educació postural, però continuen demà amb l'homenatge de les persones grans del geriàtric municipal o una xerrada que aporta consells pràctics sobre mobilitat segura i prevenció de caigudes. Entre les activitats més esperades també hi ha l'excursió al castell de Peralada, programada per al pròxim dijous 24 de setembre, amb un centenar de persones inscrites i inscripcions, de fet, ja tancades. Dissabte i diumenge hi haurà la festa homenatge als majors de 90 anys al teatre o l'esmorzar i taller de manualitats al barri de Sant Lluís el diumenge. Per la setmana que ve hi ha programada dilluns, per exemple, la xerrada Què fem als serveis socials de Palafolls per a la gent gran, o també la xerrada Sexualitat i les sigles LGTBQIA+, a càrrec de Brigitte Lamour. I dimecres 29, una de les novetats d'enguany, el primer concurs de pastissos de poma. Tancarà aquesta setmana de la gent gran la lectura del manifest i la caminada fins al Molí d'en Puig Puigverd, que coincideixen amb l'homenatge a les parelles que enguany celebren els 50 anys de casats i el concert també que tancaran en aquestes dates la Coral Palatiló al Casal d'Avis de Palafolls. Els actes, de fet, es fan coincidir amb l'1 d'octubre, el Dia Internacional de les Persones Grans. I entremig de tot això, avui també han començat les classes d'educació postural amb places exaurides i llista d'espera. Aquest dilluns han començat les classes d'educació postural per la gent gran de Palafolls, que es duen a terme tant al Forroll com també al Palauet. Actualment aquestes classes tenen 3 grups constituïts, un al barri de Sant Lluís, on hi participen unes 25 persones, i 2 més al centre de 30 participants cadascun. El servei és gratuït i es vol, doncs, aconseguir millorar la qualitat de vida de les persones grans de Palafolls amb exercicis de manteniment. Normalment el que fan són exercicis d'elasticitat i moviment perquè doncs puguin aplicar-los en el seu dia a dia. Ho explica la monitora d'aquest any, que és la Núria Urquín.
2: El més important és l'activitat social, és a dir, ara venen aquí i estan tots i totes parlant, generen un grup, venen i fan activitat social, i a part doncs és una activitat física que fa la prevenció de caigudes, que en gent gran és molt important, la reeducació de la marxa, és a dir, tornes a caminar millor, fas exercicis de posturals, agafes força, i aquesta força et fa que si, per exemple, tens una caiguda, poder-te aixecar bé, poder tenir una millor qualitat de vida, i tot això està demostrat que després, al final, doncs, tens un envelliment actiu molt millor i la teva salut, tant física com mental, és millor.
0: Les classes duren uns 50 minuts i es mantenen els dilluns i els dimecres de cada setmana. La Teresa, la Paquita i la Montserrat expliquen als micròfons de Ràdio Palafolls quins beneficis aconsegueixen amb aquests exercicis.
3: Home, amb el moviment, que així coneixes gent, parlo perquè estic a casa sola, però me va molt bé, sobretot pels moviments.
4: Bueno, me puede ayudar en la agilidad, en el movimiento, en, no sé, espero que me ayude un poco.
5: M'ajuda a trobar-me millor, això està clar. Sí, posar els ossos a puesto i, no sé, tens un altre ànim. I a mi me beneficia, me trobo bé, millor, més espavilada, més, no sé, perquè soc una persona bastant tancada.
0: Els requisits per poder gaudir d'aquestes classes són tenir més de 60 anys i estar empadronats a Palafolls. Aquelles persones que estiguin interessades en aquest servei s'haurien d'inscriure a través de l'àrea de gent gran del nostre ajuntament. A causa de l'èxit que reben aquestes classes, l'ajuntament compta amb una llista d'espera que es va activant a mesura que van quedant places disponibles. La primera trobada ha coincidit també amb l'inici de les activitats d'aquesta 24a edició de la Setmana de la Gent Gran a Palafolls. L'Ajuntament de Palafolls obre l'enquesta de satisfacció sobre la Festa Major 2026. El consistori ja ha posat a disposició de la ciutadania una enquesta digital per recollir les opinions i valoracions dels veïns i veïnes sobre els diferents actes organitzats en el marc de la Festa Major 2026 que acabem de deixar enrere. Amb aquesta iniciativa, impulsada un any més des de la Regidoria de Participació Ciutadana, es pretén involucrar la població perquè aporti propostes de millora, opinions i crítiques constructives amb la voluntat d'optimitzar la pròxima edició de la festa. En parla la regidora de Comunicació i Participació Ciutadana a l'Ajuntament de Palafolls, Silvana Vallvé.
6: Com cada any, des de l'Ajuntament facilitem una enquesta a través de la web i de les xarxes perquè la gent pugui respondre a com ha anat la festa, totes les actuacions que ja ha semblat, i poder fer observacions. Nosaltres cada any llegim totes les respostes i sí que tenim en compte, doncs, a vegades hi ha observacions que ens serveixen molt perquè hi ha coses que nosaltres no tenim en compte o que no veiem i que des de la ciutadania es veuen, i per tant és important que arribi a qui organitza la festa.
0: El període de participació s'allargarà fins al dimecres 7 d'octubre. El formulari és completament anònim i es pot completar en pocs més de 5 minuts. Per tal de contextualitzar les respostes, el qüestionari demana informació sobre el perfil de la persona votant, com la franja d'edat, el gènere i el municipi de residència, i inclou una vintena de preguntes específiques relacionades amb les activitats programades. Una vegada finalitzada la recollida de dades, les regidories de Participació Ciutadana i Comunicació s'encarregaran de processar la informació i faran públics els resultats posteriorment davant de tota la ciutadania. Canviem de municipi, doncs deixem Palafolls i ens situem ara a Malgrat de Mar, on l'Ajuntament oferirà el proper mes d'octubre tallers d'acompanyament d'emprenedoria per a dones. Seran els dies 7, 14, 21 i 25 d'octubre, entre les 3 i 2 quarts de 6 de la tarda. L'Ajuntament de Malgrat de Mar, amb el suport de la Diputació de Barcelona, planteja un cicle de tallers gratuït per acompanyar dones en projectes d'economia feminista. Els tallers, que es faran a l'Espai Jove del municipi, busquen conèixer, impulsar i construir una economia més equitativa en un marc per reflexionar i compartir alternatives més justes i inclusives. També s'oferiran eines per gestionar els recursos econòmics i financers dels projectes, així com també informació sobre fons de finançament. La formació inclourà, a més, estratègies per crear sinergies i aliances, així com millorar la comunicació i la comercialització d'aquestes iniciatives. Per poder-hi participar, les inscripcions de fet ja s'han obertes i es poden formalitzar enviant un correu electrònic a igualtat@ajmalgrat.cat o trucant al telèfon 93 761 98 13. I de Malgrat de Mar tornem a canviar de municipi, anem fins a Blanes, perquè Blanes reunificarà totes les activitats del Blanes Urban Fest en un sol dia. Divendres passat, l'Ajuntament de Blanes presentava una nova edició del Blanes Urban Fest que comptarà amb dues novetats. La primera és la reunificació de totes les activitats en una sola jornada, el proper 17 d'octubre. Així es mantenen activitats com el quart concurs de grafit i muralisme, exhibicions de dansa urbana, tallers, actuacions musicals o un espai de skate lliure, entre d'altres. I la segona novetat és un canvi d'espai. La majoria de propostes es realitzaran a l'antic camp de futbol de gespa artificial dels Pins. Pel que fa al concurs de grafit, per exemple, les inscripcions continuen obertes, es poden i poden participar, de fet, majors de 16 anys i ho poden fer individualment o fins a un grup de 4 persones amb temàtica lliure, sempre i quan els continguts no siguin ofensius ni tinguin caràcter polític. Hi ha temps per inscriure's i enviar les propostes que s'hagin de presentar fins al 6 d'octubre i es pot fer de forma presencial a l'àrea de joventut o bé online al correu concurs.grafits@blanes.cat. D'aquesta manera, Blanes tornarà a ser un punt de trobada de la cultura urbana, aplegant algunes de les principals disciplines vinculades a la cultura hip-hop i urbana, combinant propostes d'exhibició, de creació artística i participació directa. Al llarg del dissabte, el públic podrà gaudir d'activitats relacionades amb el grafit, la dansa, la música, el breakdance, l'skate i també d'altres expressions artístiques emergents. La quarta edició del Blanes Urban Fest d'aquest 2026 estarà coorganitzada pel Departament de Joventut i el Departament de Cultura i també amb la col·laboració de l'equip humà de la nau jove de l'espai de la nau 4 Espai Jove, així com d'altres suports i col·laboracions. És l'hora de donar una ullada enrere, utilitzar la màquina del temps i repassar la nostra hemeroteca. Repassem, doncs, de què parlava aquest mitjà de comunicació, Ràdio Palafolls, anys enrere. Anem tan sols un any enrere. El 2025 destacàvem que la Direcció General d'Espais Agraris de la Generalitat visitava Palafolls per conèixer de primera mà l'espai agrari de la Baixa Tordera. Aquell dia, Xavier Gispert, que era director general de Regadius i Espais Agraris de la Generalitat de Catalunya, visitava Palafolls. La visita, doncs, va servir per posar sobre la taula la realitat de l'espai agrari de la Baixa Tordera i els neguits dels municipis que hi formaven part. Per part de la Direcció d'Espais Agraris de la Generalitat va servir per conèixer l'espai agrari de la Baixa Tordera i descobrir què feien i què necessitaven. Xavier Gispert, juntament amb l'alcalde de Palafolls, Francesc Alemany, havien detallat algunes de les qüestions que s'havien de tractar. Entre aquestes hi havia la xarxa de drenatge, des d'on es proposava la creació d'una comunitat d'usuaris, també el relleu generacional i la lluita contra el desús de les terres de conreu. Anem molt més enrere, cap al 2021, on Ràdio Palafolls destacava que el nostre municipi quedava fora dels municipis amb el preu de lloguer limitat. Aquell mes de juny, el ple de Palafolls aprovava una moció que demanava poder incloure, doncs, el nostre municipi en el llistat de localitats amb el mercat d'habitatge tens. Es tractava de municipis on el preu del lloguer havien augmentat considerablement en els últims anys. La llei de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en el contracte d'arrendaments d'habitatges aprovava just, doncs, fa un any, volia evitar que el preu de lloguers s'enfilés a cotes impagables per la majoria de ciutadans. La crisi del coronavirus, la pèrdua de poder adquisitiu i el constant augment dels arrendaments provocaven una crisi habitacional que havia esdevingut una crisi sistemàtica. I encara molt més enrere, 10 anys enrere, destacàvem que tornava a l'escola de pares i mares al nostre municipi, a Palafolls. Un any més es reprenia aquell 2016 el servei d'assessorament per a pares que, en la línia dels anys anteriors, oferia xerrades obertes i participatives i també consultes personalitzades amb un especialista. Aquestes activitats estaven adreçades a donar eines educatives per a pares, mares i tutors que ajudessin a resoldre dubtes o plantejaven consultes sobre l'educació dels fills entre 0 i 18 anys. Aquelles xerrades impulsades per la Diputació de Barcelona aquell 2016 s'organitzaven en dues sessions. La primera era triple i començava el 25 d'octubre a l'Escola Les Ferreries. Una psicopedagoga parlava sobre les habilitats de negociació per aconseguir una vida familiar més conciliadora. Ho faria, com deien, en tres sessions. La primera a les 5 de la tarda, dirigida exclusivament a nens i nenes de 5è i 6è de primària. Un cop s'acabés aquesta xerrada, es faria la segona sessió només amb pares i mares. I la tercera seria, doncs, dos dies després, el dia 27, i de forma conjunta entre pares i fills per analitzar els punts conflictius de les dues parts. Repassat de què parlàvem anys anteriors, toca l'apunt cultural en aquest informatiu.

0: amb l'inici de setmana també és bo quines activitats podem fer, per exemple, al nostre municipi. L'Albert Quiroga ens n'explica una. Molt bon dia, Albert.
1: Hola, Jordi. Per la proposta cultural d'avui recordem que continua a Palafolls el cicle Clàssica a Sant Genís. La propera data serà aquest diumenge 27 de setembre a les 7 de la tarda amb el concert Música dels carrers de Londres a carrer del Quartet de Sant Simó a l'església de Sant Genís. L'activitat està organitzada per la Bubut, la parròquia de Sant Genís de Palafolls i l'aula de música Contrapunt. El preu de l'entrada és de 10 euros en concepte de donatiu, que es pot comprar per anticipat a l'Ola de Música Contrapunt de Malgrat de Mar o bé a la porta del mateix dia del concert, si queden localitats disponibles.
0: Gràcies, Albert. Doncs un cicle musical que començava tot just el cap de setmana passat, el dissabte passat, a l'església de Sant Genís, i que continua també aquest cap de setmana organitzat per la Puput. Albert, no marxis, que en una estoneta reprenem el programa del Palafolls en xarxa. Abans, però, de repassar titulars i de posar el punt i final a l'informatiu d'avui, el que farem és donar una ullada també a la previsió meteorològica. Anem fins al Servei Meteorològic del Consell Comarcal del Maresme per destacar-ho amb el company Quim Serra. Quim, bon dia.
2: Ens trobem a escassos dos dies per l'arribada de la tardor oficial. Això passarà aquest proper dimecres a les 2:05 de la matinada i, de moment, continuem parlant de temperatures plenament estiuenques. Avui les màximes tornen a enfilar-se fins a valors de 31 a 33 graus aquí al Maresme, fins i tot cap a l'interior de la comarca. Doncs continuem amb aquestes altes temperatures també de cara a demà, tot i que a prop de la costa demà el vent serà més aviat de mar cap a terra i això podria fer baixar una mica la temperatura. Tampoc no massa. De moment, com dèiem, aquesta tarda s'ha de mantenir com aquest matí, és a dir, el temps estable i completament assolellat, potser amb alguns núvols prims, però sempre núvols poc destacables, poc significatius. Els vents bufaran fluixos, com dèiem, de component sud-oest de Garbí, i la situació marítima estarà dominada com a molt pel marejol. Temperatura, com ja hem dit, més alta que no pas la d'ahir. De cara a demà, demà dimarts, doncs s'espera una jornada que tornarà a estar marcada pel domini del sol, a diferència d'avui, i com ja hem comentat, el vent seria una mica més humit de mar cap a terra i això farà que la temperatura a prop de la costa pugui baixar una mica, però cap a l'interior de la comarca continuem amb aquests valors de més de 30 graus passada ja la segona quinzena del mes de setembre. De cara a demà passat, el que dèiem, arribarà de matinada la tardor i ho farà amb un temps sense canvis. És a dir, que de moment continuarem parlant d'estabilitat, de domini del sol i d'unes temperatures més pròpies de l'estiu que no pas de la tardor.
0: Gràcies, Quim. Doncs sí, efectivament, arribarem a la tardor segurament amb altes temperatures. I ho anirem repassant, com sempre, amb la connexió amb el Servei Meteorològic del Consell Comarcal del Maresme. Nosaltres som a punt de posar ja el punt i final a l'informatiu d'avui.

0: no marxarem sense repassar de nou els titulars de l'informatiu d'avui. Avui que us hem comentat que han començat els actes de la 24a edició de la Setmana de la Gent Gran de Palafolls. Durant aquests dies s'estan organitzant trobades, tallers, sortides o passejades per crear comunitat i compartir experiències entre la gent gran del nostre municipi. Les propostes s'inicien avui i s'allarguen fins l'1 d'octubre, coincidint amb el Dia Internacional de les Persones Grans. Coincidint també amb aquest inici de la Setmana de la Gent Gran, avui també us hem comunicat que han començat les classes d'educació postural també per la gent gran. Com en els últims anys, es faran al barri de Sant Lluís, aquí mateix al Forroll, i al centre del municipi, al Palauet. Les llistes per poder-hi participar ja estan tancades i s'ha obert una llista d'espera. I avui també us hem recordat que aquests dies es pot completar l'enquesta al web municipal per recollir valoracions i opinions sobre la Festa Major 2026. La iniciativa de la Regidoria de Participació Ciutadana estarà oberta fins al pròxim dimecres 7 d'octubre i té com objectiu recollir propostes de millora per a futures edicions. També hem parlat de Malgrat de Mar, on l'Ajuntament ha obert el període d'inscripció per un cicle de tallers gratuïts d'acompanyament a l'emprenedoria de dones en l'àmbit de l'economia feminista. La formació es farà els dimecres d'octubre a l'Espai Jove amb el suport de la Diputació de Barcelona per oferir eines financeres de gestió de recursos i també d'estratègies de comunicació. I hem acabat l'informatiu destacant que Blanes ja ho té tot a punt per una nova edició de l'Urban Fest. Com a principal novetat, les activitats es faran totes en un sol dia, el pròxim 17 d'octubre, i també canvien d'ubicació. Serà al camp de futbol dels Pins. Així posem punt i final a l'informatiu d'avui. Sabeu que podeu recuperar totes aquestes notícies a través del web de Ràdio Palafolls, www.radiopalafolls.cat, i també a les xarxes socials. Òbviament, a través de l'FM, amb els diferents butlletins informatius a cada hora i a l'informatiu vespre de Ràdio Palafolls. Acabeu de passar molt bona jornada. Adéu-siau.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. El servei del Respir. La nostra gent gran i els seus cuidadors tenen a la seva disposició el servei Respir, un servei d'atenció diurna destinat a persones grans amb dependència física i o demència que viuen soles o en el nucli familiar. El servei també vol donar suport a les famílies d'aquestes persones que actuen com a cuidadors. El Respir és com un centre de dia amb menjador, gimnàstica adaptada, teràpia ocupacional, estimulació cognitiva, animació estimulada i servei d'infermeria. Més informació sobre el servei de Respir a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93 762 0043 o a palafolls.cat. L'Ajuntament al teu servei.
1: Connecta't amb l'Ajuntament de Palafolls. Busca'ns al Facebook, segueix-nos al Twitter i connecta't a palafolls.cat, el portal de l'Ajuntament a internet. Informació municipal, tràmits en línia, administració electrònica, ordenances, equipaments i serveis, l'agenda cultural i totes les regidories al teu abast. Estiga sempre al dia. Connecta amb l'Ajuntament de Palafolls.
2: Cada dilluns a Ràdio Palafolls tens una cita amb l'esport local i comarcal amb el Minut a Minut. Futbol, bàsquet, patinatge, boxa tailandesa, taekwondo, atletisme...
3: Parlem amb els protagonistes, les entitats i repassem l'agenda i els resultats de la jornada. Minut a Minut, cada dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat.
4: La informació que més t'interessa. La música que t'agrada escoltar i l'entreteniment més proper. Ràdio Palafolls.
5: En xarxa, amb Jordi Pratsavalls.
6: Doncs molt bona tarda, ja hi tornem a ser aquí. Com esteu? Benvinguts, benvingudes al Palafolls en xarxa. Avui, dilluns 21 de setembre, comencem la setmana amb moltes ganes. Tenim un dilluns preparat de contingut, entrevistes. Parlarem avui del castell de Palafolls, una mica el tema estrella aquests dies. Parlarem sobre l'estiueig a Palafolls de principis de segle. Tenim moltes coses, no m'enrotllo i entrem una mica en matèria. Vinga, arrenquem.
7: Xarxa cultural.
6: Doncs si us sembla bé, començarem amb la xarxa cultural d'avui dilluns, on per començar és inevitable parlar de les visites al castell de Palafolls, tot i que després en parlarem amb el regidor de Patrimoni, Aleix Freixa, que entrarem en més detall. Només recordar que a partir de demà s'obren les inscripcions per les visites de la reobertura del castell. Totes les visites són gratuïtes i la reserva d'entrades es podrà efectuar tant de manera presencial a les oficines del MIT, l'Escola de Música, com telemàticament a través de la pàgina web municipal palafolls.cat a partir de demà al matí, recordem. També a Palafolls, el Casal de la Dona acollirà el proper dijous 24 de setembre a 6:45 de la tarda la xerrada Parlem d'intimitat i desig en la parella, una proposta per parlar amb naturalitat sobre les relacions de parella, el desig i la intimitat. Durant la sessió es reflexionarà sobre com canvia el desig al llarg del temps, com es manté la intimitat en la parella, la comunicació, les expectatives i els límits, entre altres temes que sovint costen de posar sobre la taula. La xerrada anirà a càrrec de Marta García, de Salut Sexual, que ja va participar el passat mes de maig en una activitat sobre la menopausa que va tenir molt bona acollida. Aquesta no serà l'última proposta amb la ponent de Palafolls, ja que el mes vinent hi tornarà una nova activitat. La inscripció és prèvia i gratuïta. A Malgrat de Mar, aquesta setmana la cultura també surt al carrer i entra als bars amb una nova edició de Cultura de Bar, organitzada per l'associació La Guarda del Llibre. Durant 3 dies, 3 persones vinculades a Malgrat de Mar parlaran de temes ben diferents: disseny, patrimoni i ciència. 3 xerrades en espai distesos amb una copa o alguna cosa per menjar i amb la voluntat d'apropar la cultura d'una manera molt més informal i propera. Demà dimarts, dimecres i dijous, a diferents bars, diferents ponents i diferents temàtiques, podeu consultar tota la programació a laguardadellibre.com. A Pineda de Mar, avui mateix arrenca el 12è Festival Internacional de Curtmetratges, organitzat per l'associació Cinemart, amb la col·laboració de l'Ajuntament, l'Auditori i diverses entitats del municipi. Fins al 26 de setembre es projectaran 34 curtmetratges seleccionats entre els 914 que s'hi han presentat i cada dia hi haurà actuacions musicals i sorpreses. L'entrada és gratuïta fins a complir l'aforament i les sessions es faran a l'Auditori de Pineda de Mar al carrer Progrés 22 i comencen avui a les 6 de la tarda. A Tordera, la biblioteca serà l'escenari demà dimarts 22 de setembre d'una nova edició de l'activitat Un Cafè amb Pediatria. Es tracta d'una trobada gratuïta i oberta a tothom de 10 a 12 del migdia, pensada per crear un espai distès on les famílies puguin compartir dubtes i inquietuds sobre salut, el desenvolupament, la criança dels infants, etc. La xerrada anirà a càrrec d'un pediatre o una pediatra, tot i que des de l'organització es vol deixar clar que no és un servei de consulta mèdica, sinó un fòrum per parlar i intercanviar experiències. Durant la sessió també es presentarà la programació de l'Espai Nadó per al curs 2026-2027. L'activitat està organitzada per la Biblioteca de Tordera i l'Ajuntament dins del projecte Tordera es cuida amb tu. Això és tot per avui, tanquem Xarxa Cultural i anem de cap a l'entrevista. Doncs, després de gairebé un any i mig tancat per les obres de restauració, el Castell de Palafolls es prepara per tornar a obrir les portes aquest octubre. Una intervenció que ha permès descobrir nous espais i elements de la fortalesa i que també ha comportat actuacions de consolidació i reconstrucció. Ara arriba el moment que els veïns puguin conèixer de primera mà tot aquest treball. I avui al Palafolls en Xarxa parlem amb el regidor de Patrimoni de l'Ajuntament de Palafolls. Aleix Freixa, benvingut, molt bona tarda.
8: Molt bona tarda.
6: Què ens podem trobar a partir de l'octubre al Castell de Palafolls?
8: Doncs bé, com bé has dit, després de prop d'un any i mig amb el castell tancat, amb obres, amb les excavacions arqueològiques i després la posterior doncs, consolidació i reconstrucció d'algunes parts, el castell ha canviat molt. La veritat és que jo crec que la gent s'endurà una sorpresa molt positiva i espero que tots els palafollencs els agradi. I per això hem volgut planificar doncs, aquest cap de setmana amb farcit d'activitats perquè tothom que vulgui i que pugui doncs, pugui participar d'aquestes visites i redescobrir el castell de Palafolls.
6: Perfecte. A part d'aquest cap de setmana hi hauran les visites oficials a partir del 10-11 d'octubre? Havíem...
8: El cap de setmana que fem la inauguració oficial és el cap de setmana dels dies 9, 10, 11 i 12 d'octubre. El dia 12 és festiu. El dia 9 en concret fem una visita més oficial, diguéssim protocolària, amb un seguit de convidats de diverses institucions, moltes de les quals doncs, han participat a nivell econòmic i han fet possible doncs, aquesta reconstrucció. Estem parlant de Diputació, de Generalitat, del mateix Ministeri de Turisme, que són els qui al final ens han aportat el gruix principal d'aquesta aportació econòmica amb el fons Next Generation. A part de, evidentment, doncs, tot el consistori de Palafolls amb els seus regidors i els alcaldes i alcaldesses de la majoria dels pobles d'aquí al voltant. Això ho farem el divendres. A més, doncs, participaran també, evidentment, doncs, totes aquelles persones que han format part de l'obra i de l'excavació al llarg d'aquest any i mig, pràcticament. Estic parlant de les direccions a nivell arquitectònic, arqueològic, etc, etc. I aquesta inauguració doncs, es farà el divendres a la tarda, no? De caire, ja, com bé deia, doncs, més institucional i amb invitació prèvia. I després, de cara a la resta del cap de setmana, dissabte, diumenge i dilluns, fem les visites, per una banda, arqueològiques, és a dir, visites guiades amb els arqueòlegs que han fet la direcció arqueològica del castell, i a més també tenim, com ja ve sent costum, doncs, les visites teatralitzades al castell.
6: Per explicar, sense entrar en detall, però què ens expliquen els arqueòlegs que s'han trobat, quines novetats tenim, què ha canviat del Palafolls del castell de Palafolls d'avui dia amb el de fa 3-4 anys?
8: Doncs moltes coses, la veritat. És a dir, les visites que, per començar, les visites seran amb els arqueòlegs, les farem el dissabte, el diumenge i el dilluns al matí. També hi haurà inscripció prèvia, que com bé deies, doncs, s'obrirà demà. Hi haurà 6 torns cada dia al matí, per tant hi haurà bastants de torns perquè la intenció és que totes aquelles persones que vulguin s'hi puguin inscriure. Cada visita durarà aproximadament una hora i a més ja tenim previst que si s'esgotessin totes les places reservades per aquell cap de setmana, doncs el següent cap de setmana també tenim previst d'obrir-ne. I a més no només ens quedarem amb aquests dos caps de setmana, sinó que la intenció és anar fent visites un o dos cops al mes perquè tothom que vulgui, que potser hi ha gent que ara doncs, mateix no és a Palafolls, o gent de fora de Palafolls que també evidentment li interessa, doncs pugui participar. Doncs la veritat és que, com preguntaves, doncs moltes coses, no? La veritat és que el castell que coneixíem fins ara doncs era, jo sempre dic el mateix, no? Era una mica com una prolongació de la muntanya, hi havia, doncs, sí, veies un castell, però el que veies sobretot era un pedregar, perquè la majoria de les parts estaven enrunades, hi havia molta vegetació per tot arreu, i ara això ha deixat de ser, doncs, una prolongació de la muntanya i ha passat a ser un monument, no? S'han reconstruït algunes parts, bàsicament estem parlant de la Sala Noble i de la Torre de l'Homenatge, i sobretot el que s'ha fet és consolidar totes aquelles parts que presentaven doncs, deficiències estructurals. I a més s'ha habilitat un recorregut visitable per tal de que la gent té la memòria doncs, que anar al castell havies d'anar saltant una mica per on te podies, pel mig de les pedres i grimpant una mica, no? Doncs ara això evidentment és una visita que no està adaptada per tots els públics, perquè evidentment el desnivell hi segueix sent, però evidentment doncs, hi ha unes rampes d'accés, hi ha unes escales, per tant hi ha un circuit que, tot i que hi ha escales i tot plegat, però és molt més agradable de visitar i és molt més fàcil d'accedir-hi.
6: Quina diferència hi haurà de visitar-ho per lliure d'abans a ara, les visites?
8: Molta, com deia. Hi ha sobretot aquestes dues parts, la part de la Sala Noble, que s'ha reconstruït tal i com era en el seu dia, gràcies doncs, als estudis arquitectònics i arqueològics que s'han realitzat, doncs, hem pogut determinar quina era la volumetria, quines eren les formes. Això ens ha permès, doncs, com deia, reconstruir aquest espai que ens permet doncs, fer-lo servir també doncs, d'una espècie de sala d'actes, de sala per fer exposicions. També tindrem algunes de les peces que s'han trobat a nivell arqueològic, amb la recerca arqueològica doncs, exposades allà. I evidentment també tenim la Torre de l'Homenatge, que és el punt més alt del castell, que fins ara no s'hi podia accedir perquè estava enfonsada. I hem aconseguit doncs, que els forjats, diguéssim, recuperar-los i poder accedir a la part més alta on hi ha una visió doncs, de 360 graus, que la veritat és que és espectacular. I, home, jo recomano sempre que les visites guiades sempre tens molta més informació i entens una mica el per què, no? I el mateix passa doncs, amb les visites teatralitzades, que crec que també són un dels incentius més forts d'aquest cap de setmana.
6: Per fer una miqueta de logística, agenda, fem un avís per navegants. Com es poden reservar les entrades, a partir de quan, presencialment, per la web?
8: Doncs es poden reservar de les dues maneres, tant presencialment a l'Escola de Música a partir de demà al matí, com de forma telemàtica per la web. En tots dos casos hi haurà unes entrades limitades, el que sí que hem, com hem dit abans, doncs, hem intentat obrir el màxim de torns possibles per tal de que tothom que vulgui doncs, es pugui apuntar, com comentava per exemple amb el tema de les visites teatralitzades, que són unes visites que ja fa uns quants anys que estem realitzant en el castell de Palafolls. Si bé és veritat que l'any passat, com que estàvem amb obres, doncs, no vam poder-ho fer allà i ho vam passar a Sant Genís, però el que havíem fet fins ara sempre era un sol dia, normalment el dissabte a la tarda vespre, i fèiem 5 grups per tal de que bueno, la gent pogués accedir-hi, no? Aquesta vegada, preveient doncs, que hi haurà molta més gent, hem fet el doble de sessions, és a dir, no només dissabte, sinó que hi haurà dissabte i diumenge. Això em dona el peu també doncs, a agrair doncs, a tota aquella gent que de forma voluntària forma part d'aquesta activitat, perquè sense ells, evidentment, això seria impossible. Hi ha doncs, un bon grapat de persones que no les vull nomenar per no deixar-me ningú, però doncs, que fan possible que fer aquestes visites, no? Que crec que aporten un plus, perquè les recreacions històriques, doncs, com deia, afegeixen aquesta capa de veracitat i sembla que et submergeixis, no?, en la història real del castell, no? I per tant, crec que estan molt i molt bé i convido tothom doncs, a participar. Com deia, hi ha les dues versions, tant la reserva online com la reserva presencial, i el que sí que preveiem doncs, és que hi haurà bastanta gent i per tant no vadeu, que la gent no vadi si s'hi vol apuntar. Hi ha un màxim de 4 entrades per persona perquè també vam creure convenient doncs, limitar això, perquè si no moltes vegades el que ens trobem és que la gent demana moltes entrades i després a l'hora de la veritat doncs...
6: Sempre passa que doncs, agafa una persona 10 entrades.
8: Exacte. I per tant hem volgut limitar-ho, però que la gent no pateixi, que si s'esgoten tots els torns tenim previst doncs almenys les visites arqueològiques obrir-ho altres caps de setmana, el següent cap de setmana mateix, i pel que fa a les visites teatralitzades, doncs, bueno, tot és qüestió de parlar amb, com deia, tota aquesta gent voluntària, que al final és gràcies a ells els que ho fem, el que ho fan possible, i si convingués, doncs també crec que podríem buscar altres caps de setmana, vull dir que per això no crec que hi hagi problema.
6: Per anar tancant, i aclarir una miqueta, un cop passada la inauguració, el castell encara no estarà del tot obert al públic, encara falten algunes actuacions. Quan acabin els treballs definitivament, la previsió és que el recinte s'obrirà totalment, només uns dies, unes hores.
8: Sí, la previsió és que hi hagi una part, diguéssim, que sigui més d'accés lliure, com fins ara, la part del recinte Sobirà, del recinte Jussà, és diguéssim el pati d'armes. Aquesta part sí que la plantejàvem de moment, doncs, que fos bastant d'obertura lliure, evidentment amb uns horaris, per exemple, durant les nits sí que es tancaria el castell per evitar, evidentment, doncs, actes vandàlics, que ja ens hi hem trobat de forma bastant recurrent. I la part del recinte Sobirà, que és on s'ha fet la intervenció més important, la gent ja ho veurà que té tot el sentit del món, per desgràcia, no?, el fet d'haver de limitar els horaris, però, com deia, doncs, per posar un exemple concret, a la part, diguéssim, de la torre de dalt de tot de l'homenatge, on hi ha un finestral, en allà fa un temps s'hi va col·locar un vidre, aquest vidre, en poc més d'un any, es va haver de canviar 3 o 4 vegades. Clar. Perquè, bueno, perquè hi ha gent que puja allà i es dedica a fer coses del tot incíviques, no? I per tant ens veiem obligats, tant de bo que no fos així, però ens veiem obligats a mirar de limitar aquest accés, i el que intentarem és obrir amb caps de setmana i potser algun dia els divendres també, per tal de que la gent que vulgui doncs, pugui fer les visites amb uns horaris establerts i donar la possibilitat també doncs, de fer visites guiades a uns caps de setmana puntuals al mes.
6: Perfecte, per acabar, Aleix, que quina previsió hi ha? Què esperes que senti la gent de Palafolls a les visites? Què es comenta?
8: Doncs home, jo crec que per començar hi ha una expectativa molt alta. La veritat és que el fet d'estar, com bé deies, doncs, gairebé un any i mig al castell tancat, que no hi ha pogut accedir ningú, i el fet d'anar veient doncs, la grua que anava treballant i tot plegat, jo crec que hi ha molta expectativa. La veritat és que crec que la gent es sorprendrà molt positivament, perquè crec que s'ha fet una feina molt ben feta en tots els nivells, a nivell arqueològic evidentment, ens ha portat una informació vital, i a nivell arquitectònic doncs, també crec que s'ha fet una molt bona consolidació de tota l'estructura del castell. Això ens permet estar tranquils en el sentit de que no hem de patir, almenys jo per exemple cada vegada que hi havia doncs, jo que sé, el mal glòria o episodis d'aquests doncs, climatològicament complicats, patia perquè pensava, ostres, aquest castell ha durat 1000 anys però ningú t'assegura que vindrà aquí una tormenta i te baixarà doncs ara amb aquest aspecte podem estar tranquils, i a més com bé deia, doncs, ara tenim un monument que crec que és digne d'ensenyar i del qual tots els palafollencs hem d'estar molt orgullosos.
6: Perfecte, doncs per insistir-hi encara més, ho hem comentat als informatius i a tots els dies i totes hores, totes les visites són gratuïtes i la reserva d'entrades es poden fer de tant manera presencial com a les oficines de l'Escola de Música i telemàticament a web palafolls.cat.
8: Exactament.
6: Aleix Freixa, moltes gràcies per venir. Molt
8: moltes
6: bona tarda.
8: Gràcies.

0: Twitch. Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu. T'has perdut algun programa de Ràdio Palafolls? Connecta't a lacarta.radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a la teva aplicació de podcast habitual i podràs recuperar tots els programes de la ràdio. Segueix-nos on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Ara més fàcil a lacarta.radiopalafolls.cat. Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
4: Ràdio Palafolls.
5: Ràdio Palafolls.
6: Cada dia més a prop.
7: Més a prop.
8: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
9: Ràdio Palafolls, tots els èxits, un rere l'altre.

0: una mica l'estiu, no? Les portes ja de la tardor aquesta setmana, doncs encara arrosseguem una mica d'estiu, doncs parlarem una mica de l'estiueig, però no de l'estiueig com l'entenem ara, aquestes vacances que tots fem, sinó els orígens d'aquella primera gent que va començar a fer el que ells anomenaven estiuejar, que no era tothom, era només una part, no en concret, de la nostra societat. I Palafolls, en petita mesura, també en vam ser una mica protagonistes.
1: Molt bé, quan parlem d'estiueig a Palafolls, de què estem parlant exactament? Era un fenomen important o era més bé una coseta minoritària?
0: Era una coseta minoritària, eh? Però abans potser d'entrar en detall en el que passava a Palafolls, no? Perquè això ens anirem a principis dels anys 20, on s'inicia aquest estiueig, que aquest fenomen, no?, que es coneix arreu del país com estiueig. Parlem una mica d'on té bé això, no? Ara tots tenim molt clar que tots tenim uns dies de vacances, no? Sobretot això és una cosa que va passar a partir dels anys 60, que es va popularitzar amb un creixement econòmic, no?, de tota la societat en general. Però hi ha un moment important, que és a la Segona República, a l'any 31, aquella Constitució que es va fer durant la Segona República, es va instituir que tot treballador hauria de tenir una setmana de vacances. I és quan realment comença la societat, es fa més genèricament, tothom comença a vacances. Però anteriorment això, qui feia vacances? Doncs només les classes, les èlits, no? Les classes burgeses. I és aquí on entrem, no? Hi ha molts llocs de Catalunya, no?, que van rebre molta gent a estiuejar, perquè hi havia metges que recomanaven, doncs, aprendre aigues o aprendre banys. En el cas de Palafolls no seria aquest cas, però sí que tenim unes quantes famílies vinculades, perquè també tenien propietats aquí a Palafolls, i és una de la part d'aquest estiueig. Hi ha una sèrie de gent que no només va a aquests llocs recomanats, no?, que es acaben formant colònies, sinó que hi ha una gent que va estiuejar aquelles propietats rurals que tenen, no?, escampades pel país. I és aquí on coincidim amb l'estiueig i Palafolls, no?
1: Tenim identificades algunes famílies benestants vinculades a aquest fenomen. Quines eren aquestes famílies i per què van escollir Palafolls per passar-hi temporades?
0: Mira, aquestes famílies en tenim quatre. Per tant, estem parlant de molt poca gent, no? Allò que se diu una colònia d'estiuejants no és el cas de Palafolls, perquè van ser quatre famílies, podem dir, comptades, no? Tenim una família, els de Manresa. Els de Manresa és una família de notaris que adquireixen a finals del segle XIX, adquireixen a la finca de Vall de Juli, a Sant Genís, una finca, a vegades n'hem parlat aquí a la secció, no?, una gran finca rural. Doncs ells que fan és, a l'estiu, es traslladen en aquesta finca i, a més, no només venen a la casa pairal, sinó que el que fan és construir-se una residència per ells. Construeixen una nova edificació, i en aquest cas és d'estil neogòtic, no? Per tant, segueix una mica els patrons d'això que et deia, el que es defineix amb aquest estiueig de principis del segle XX, no? I els que fan els de Manresa. Aquesta seria, doncs, la primera família, no? En tenim d'altres, no? Per exemple, tenim la família Homs, que potser la gent recorda el nom d'Homs perquè tenim un restaurant, no?, en el barri de Sant Lluís, com a Can Homs. Doncs en aquesta casa, la família Homs, que havia adquirit el mas ja al segle XVII, era una família de Blanes, però que una família que acaben sent ciutadans honrats, per tant, una família molt ben posicionada, es acaben desplaçant a Barcelona i mantenen aquesta propietat a Palafolls, i el que fan és venir-hi també a passar, doncs, estiuejar-hi. I aquí, en comptes d'edificar una casa nova, com han fet els de Manresa, no?, que fan una casa, un annexe ben separat, ells el que fan una ampliació de la casa. I el que ens acaben convertint, que encara el conservem perfectament, no?, el que ha pogut anar o ha passat per davant del restaurant Can Homs, tenim una façana, ara està una mica tapada perquè hi ha alguna construcció davant, no?, com uns menjadors que han fet, però hi ha una façana medieval, no?, que seria l'antic mas, un antic mas que el tenim documentat ja des de l'alta edat mitjana, i ells fan una segona façana amb un estil modernista, no?, per tant, una cosa molt típica d'aquells estiuejants, no?, que adoptaven ells, aquesta gent, el que feien molts aquests grans personatges, les seves cases, no?, de la ciutat, havien tingut grans arquitectes que les havien construït, i el que fan quan volen modelar o construir cases en aquestes segones residències, es porten aquests arquitectes de la ciutat, i per tant, aquests estils, no?, que la ciutat ja comencen a ser molt presents, no?, tota l'eixample mateix de Barcelona, no?, que es fa molts edificis amb estil modernista, ells, doncs, construeixen aquí, és el que tenim a Can Homs, no?, la família Homs construeix aquesta façana, aquest annex enganxat a la casa, amb una façana, no?, d'estil completament modernista, no?
1: I com era el contacte entre aquestes famílies i els habitants de Palafolls? Quina relació hi havia? Eren realment integrats al poble o vivien en un món més bombolla, més a part?
0: Sí, no, bombolla és una bona definició.

0: com dius, no? Perquè, clar, aquesta gent, estem parlant d'una classe social alta, una gent que es movia amb uns nivells molt diferents, clar, tenien vincles amb la gent perquè tenien masovers, tenien terres no, arrendades, per exemple, no és el cas del que hem dit, però, per exemple, és el Ruïra, no?, que el podíem explicar més endavant, el Ruïra, venen estiuejant aquí, la seva casa que tenen a Can Batlle, però ells ho fan d'una manera diferent. El Ruïra tenien segona residència a Blanes, tenien segona residència a Girona, i el que fan aquí no és construir-se una nova casa, perquè crec que de casa ja en tenien moltes, i el que fan, les temporades que passen aquí, els passen, conviuen amb els masovers. Els masovers de Can Batlle, no?, tenien unes habitacions reservades per ells, i els menjaven a la cuina amb ells, o el menjador que tenien, i, per tant, ells tenien un vincle més íntim, per dir d'alguna manera, no? I els altres, els Homs i els de Manresa, evidentment que conviuen amb aquesta gent, perquè també els hi acaben fent de servei una mica, tot i que es portaven servei de Barcelona, doncs també necessitaven aquí gent que els anés a servir, no? Però ja d'una manera més separada, no? Com que eren habitatges separats, aquella relació tan íntima no la teníem, a diferència del Ruïra, no?
1: Com era un dia d'estiu d'una d'aquestes famílies a Palafolls? Què feien, amb qui es relacionaven, on anàvem? No sé si té molt a veure amb la idea d'estiuets que tenim avui dia.
0: Sí, el que feien era tot el contrari de treballar, no? El que feien els palafollencs que els arrebien, no? I els que estaven a les seves finques, doncs, intentaven servir-los, ells feien de senyors, no? I potser algun dia dedicaven a passar comptes, no? Aquests masovers i aquesta gent que els hi treballava a la terra, doncs, els hi passaven els comptes de l'any, però ells feien de senyors. Vol dir que s'aixecaven i feien de senyors passejades, no? Tenim documentades moltes passejades d'aquestes famílies, sobretot els Homs i el Ruïra, que eren de família, eren cosins, doncs quedaven molt sovint. Tenim, no? Per exemple, tenim un relat molt interessant, que és d'en Pepet Florit, no?, que es va editar un llibre fa molt d'anys, i ell explica com el Ruïra agafaven la tartana i s'anaven ben dinat a fer el cafè a casa dels Homs, no? Per tant, feien la seva vida social, no? No es barrejaven amb l'altra gent, no? A vegades coincidia que eren aquí a finals de l'estiu per festa major, potser sí que feien una volta per poble, escoltar alguna orquestra, però sempre separats de la resta, no? Estaven...
1: I després tornar a casa.
0: I tornar cap a casa i fer la seva festa, i això, en Pepet Florit, en el seu llibre, ens ho diu, que feien grans festes de gran reconeixement, no?, en el seu món, no?, que vivien. I sobretot també, com veiem fotografies antigues, ho veiem molt bé amb la vestimenta, no? Com veiem fotos que surten aquests estiuejants o la gent del poble, veiem la gent del poble vestida molt simple, amb roba de treballar, amb bruts d'haver treballat, i ells van, doncs, molt ben arreglats, amb roba blanca, roba clara, les dones amb pamela, amb sombrilles...
1: Sí, no? S'identifica prou bé a la fotografia d'on ve cadascú.
0: Queda claríssim qui és la minyona, no?, qui és el masover i qui és el senyor, no?
1: I per anar tancant, avui dia aquí, quina empremta física ha deixat aquest estiuetge a Palafolls? Patrimonialment, quins elements tenim que puguem identificar?
0: Home, els grans elements que han deixat són la seva empremta, són les cases que van construir, no? Alguna l'hem perdut, el cas dels Manresa, que dedica, van construir el Juli una segona casa. Aquesta casa, la propietat es va revendre mitjan del segle XX i es va tirar la casa neogòtica a terra, una llàstima. Però, per exemple, Can Homs, no?, aquest restaurant tan maco, no?, per dir-ho, sí, doncs és gràcies a aquest estiuetge de la família Homs. El cas del Ruïra, no hi ha empremta, sí que hi ha una empremta, perquè el Ruïra, no?, sabem que en Joaquim Riure, no?, un gran escriptor i poeta, va coincidir aquella època que estiuejava aquí amb la construcció de l'església de Santa Maria, amb la inauguració, i va escriure els goigs a la patrona de l'església. Per tant, hi ha una empremta important, no?, cultural. I tenim una altra casa que no hem parlat, d'una quarta família, que n'hi havia quatre, són els Bangarel, que aquesta casa també, aquests van arribar a tenir tres cases a la plaça Major, i encara se'n conserva una intacta, la que ells hi vivien. Tenien tres, dues les tenien en masovers, i una hi residien ells quan hi venien. I és una casa també davant, just per davant de l'Ajuntament, una casa amb uns trets, no és una gran casa senyorial, però sí que té uns trets molt modernistes, no? Té unes baranes de ferro forjat estil modernista, té unes motllures vegetals, no? I, igual com feien a les cases modernistes, per tant té uns elements...
1: El símbol del luxe d'aquella època.
0: Sí, sí, clar, quan comparem les imatges també dels anys 20, que ja en tenim, no?, del centre de Palafolls, comparem la casa dels Bangarel amb les cases del costat, clar, veiem cases molt senzilles, una tipologia constructiva molt típica de la zona, clar, llavors la façana dels Bangarel, dius, oi, quina façana tan lluïda, no?
1: es nota la diferència entre l'estiuets que hi havia a principis del segle XX amb el que ens trobem ara en diferents poblacions de la costa.
0: Clar, ara ja no en diem, tot i potser algú n'anomena estiuets, ara la gent el que fan són vacances. Exacte. I anem amunt i avall, no? Clar, ara pràcticament tothom fa vacances i se'n va a córrer, no? A córrer món o a córrer pel país. Clar, la diferència important és que a principis del segle XX només estiuejaven els privilegiats, aquells que no treballaven, no era la resta del món, treballava dia sí dia també, no?
1: Doncs fins aquí la secció d'història de Palafolls en xarxa d'avui. Xavi Salicru, moltíssimes gràcies.
0: Doncs gràcies a vosaltres i fins la setmana que ve.
2: En xarxa, amb Jordi Prat Savalls.
1: Doncs fins aquí el programa Palafolls en xarxa d'avui dilluns. Ens veiem demà dimarts després de l'informatiu. Teniu una cita, continuem amb més entrevistes, més seccions i molt més contingut cultural. Moltíssimes gràcies per escoltar-nos i que acabeu de passar molt bon dia. Ens escoltem demà. Adeu!

Durant aquests dies s'han organitzat trobades, tallers, sortides o passejades per crear comunitat i compartir experiències entre la gent gran del nostre municipi. Les propostes s'inicien avui i s'allarguen fins l'1 d'octubre, coincidint amb el Dia Internacional de les Persones Grans. Avui és 21 de setembre i això és l'informatiu de Ràdio Palafolls.

0: Coincidint amb aquest inici de la setmana de la gent gran, avui també han començat les classes d'educació postural. Com els últims anys, es faran al barri de Sant Lluís i al centre del nostre municipi. Les llistes per poder-hi participar estan tancades i s'ha obert una llista d'espera. I aquests dies també es pot completar l'enquesta al web municipal per recollir valoracions i opinions sobre la Festa Major 2026 que acabem de passar. La iniciativa de la Regidoria de Participació Ciutadana estarà oberta fins al pròxim dimecres 7 d'octubre i té com a objectiu recollir propostes de millora per a futures edicions. Actualment i en uns dies que porta l'enquesta al web municipal ja hi han participat un centenar de persones. Canviem de municipi i anem fins a Malgrat de Mar, on l'Ajuntament ha obert el període d'inscripció per un cicle de tallers gratuïts d'acompanyament a l'emprenedoria de dones en l'àmbit de l'economia feminista. La formació es farà els dimecres d'octubre a l'Espai Jove amb el suport de la Diputació de Barcelona per oferir eines financeres de gestió de recursos i estratègies de comunicació. I Blanes ja ho té tot preparat per una nova edició de l'Urban Fest. Com a principal novetat, les activitats es faran totes en un sol dia, el 17 d'octubre, i també canvien d'ubicació al camp de futbol dels Pins. Aquestes dues novetats s'anunciaven en una roda de premsa tot just el passat divendres. I pel que fa a la previsió meteorològica, matí de dilluns sense complicacions en la situació meteorològica que continuarà dominada pel sol i les temperatures superiors a les normals per les dates. Des de primeres hores del matí, el sol doncs, ha dominat a tota la comarca, amb alguns núvols alts poc destacables. No s'esperen precipitacions, els vents fluixos de força 0 a 2 de component nord-est. Mar arrissada a tota la costa de la comarca, les temperatures mínimes pujaran i aniran dels 16 als 22 graus. Comencem, doncs, l'informatiu de Ràdio Palafolls. Una visita al castell de Peralada i la festa de la gent gran entre les activitats més destacades de la setmana de la gent gran. Avui dilluns han començat els actes dins la 24a edició de la setmana de la gent gran al nostre municipi. Fins l'1 d'octubre, la regidoria de gent gran de l'Ajuntament, conjuntament amb el casal de jubilats, han organitzat doncs, diferents xerrades, tallers, excursions i visites en aquesta nova edició. Unes propostes que molts dels assistents ja esperen, com indica la regidora de gent gran del nostre municipi, Marta Alabart.
1: És una setmana que fem algunes activitats una miqueta extres, bueno, ja sabem, no? Sempre ho he dit, jo sóc una ferma defensora del nostre casal de jubilats, que a més té una junta que treballa moltíssim i fa excursions i fa de tot, no? Però aquesta setmana és una setmana doncs, amb aquestes activitats que ja ells també estan esperant, clar, que si l'excursió, que si a la caminada, que si bueno, els tallers que fem, llavors bueno, obrim una miqueta més el que és l'oferta per a gent gran que tenim al municipi.
0: Les propostes han començat avui amb l'inici de les classes d'educació postural, però continuen demà amb l'homenatge de les persones grans del geriàtric municipal o una xerrada que aporta consells pràctics sobre mobilitat segura i prevenció de caigudes. Entre les activitats més esperades també hi ha l'excursió al castell de Peralada, programada per al pròxim dijous 24 de setembre, amb un centenar de persones inscrites i inscripcions, de fet, ja tancades. Dissabte i diumenge hi haurà la festa homenatge als majors de 90 anys al teatre o l'esmorzar i taller de manualitats al barri de Sant Lluís el diumenge. Per la setmana que ve hi ha programada dilluns, per exemple, la xerrada Què fem als serveis socials de Palafolls per a la gent gran o també la xerrada Sexualitat i les sigles LGTBQIA+, a càrrec de Brigitte Lamour. I dimecres 29, una de les novetats d'enguany, el primer concurs de pastissos de poma. Tancarà aquesta setmana de la gent gran la lectura del manifest i la caminada fins al Molí d'en Puigverd, que coincideixen amb l'homenatge a les parelles que enguany celebren els 50 anys de casats i el concert també que tancarà en aquestes dates la Coral Palatiló al Casal d'Avis de Palafolls. Els actes, de fet, es fan coincidir amb l'1 d'octubre, el Dia Internacional de les Persones Grans. I entremig de tot això, avui també han començat les classes d'educació postural amb places exaurides i llista d'espera. Aquest dilluns han començat les classes d'educació postural per la gent gran de Palafolls, que es duen a terme tant al Forroll com també al Palauet. Actualment aquestes classes tenen tres grups constituïts, un al barri de Sant Lluís, on hi participen unes 25 persones, i dos més al centre de 30 participants cadascun. El servei és gratuït i es vol aconseguir millorar la qualitat de vida de les persones grans de Palafolls amb exercicis de manteniment. Normalment el que fan són exercicis d'elasticitat i moviment perquè puguin aplicar-los en el seu dia a dia. Ho explica la monitora d'aquest any, que és la Núria Urquín.
2: El més important és l'activitat social, és a dir, ara venen aquí i estan tots i totes parlant, generen un grup, venen i fan activitat social, i a part és una activitat física que fa la prevenció de caigudes, que en gent gran és molt important, la reeducació de la marxa, és a dir, tornes a caminar millor, fas exercicis de posturals, agafes força, i aquesta força et fa que si, per exemple, tens una caiguda, poder-te aixecar bé, poder tenir una millor qualitat de vida, i tot això està demostrat que després, al final, tens un envelliment actiu molt millor i la teva salut, tant física com mental, és millor.
0: Les classes duren uns 50 minuts i es mantenen els dilluns i els dimecres de cada setmana. La Teresa, la Paquita i la Montserrat expliquen als micròfons de Ràdio Palafolls quins beneficis aconsegueixen amb aquests exercicis.
3: Amb el moviment, que així coneixes gent, parlo perquè estic a casa sola, però me va molt bé, sobretot pels moviments.
4: Bueno, me puede ayudar en la agilidad, en el movimiento, espero que me ayude un poco.
5: M'ajuda a trobar-me millor, això està clar. Sí, posar els ossos a puesto i, tens un altre ànim. A mi me beneficia, em trobo bé, millor, més espavilada, perquè soc una persona bastant tancada.
0: Els requisits per poder gaudir d'aquestes classes són tenir més de 60 anys i estar empadronats a Palafolls. Aquelles persones que estiguin interessades en aquest servei s'haurien d'inscriure a través de l'àrea de gent gran del nostre ajuntament. A causa de l'èxit que reben aquestes classes, l'ajuntament compta amb una llista d'espera que es va activant a mesura que van quedant places disponibles. La primera trobada ha coincidit també amb l'inici de les activitats d'aquesta 24a edició de la Setmana de la Gent Gran a Palafolls. L'Ajuntament de Palafolls obre l'enquesta de satisfacció sobre la Festa Major 2026. El consistori ja ha posat a disposició de la ciutadania una enquesta digital per recollir les opinions i valoracions dels veïns i veïnes sobre els diferents actes organitzats en el marc de la Festa Major 2026 que acabem de deixar enrere. Amb aquesta iniciativa, impulsada un any més des de la Regidoria de Participació Ciutadana, es pretén involucrar la població perquè aporti propostes de millora, opinions i crítiques constructives amb la voluntat d'optimitzar la pròxima edició de la festa. En parla la regidora de Comunicació i Participació Ciutadana a l'Ajuntament de Palafolls, Silvana Vallvé.
6: Com cada any, des de l'Ajuntament facilitem una enquesta a través de la web i de les xarxes perquè la gent pugui respondre a com ha anat la festa, totes les actuacions que ja ha semblat i poder fer observacions. Nosaltres cada any llegim totes les respostes i sí que tenim en compte, a vegades hi ha observacions que ens serveixen molt perquè hi ha coses que nosaltres no tenim en compte o que no veiem i que des de la ciutadania es veuen i per tant és important que arribi a qui organitza la festa.
0: El període de participació s'allargarà fins al dimecres 7 d'octubre. El formulari és completament anònim i es pot completar en pocs més de 5 minuts. Per tal de contextualitzar les respostes, el qüestionari demana informació sobre el perfil de la persona votant, com la franja d'edat, el gènere i el municipi de residència, i inclou una vintena de preguntes específiques relacionades amb les activitats programades. Una vegada finalitzada la recollida de dades, les regidories de Participació Ciutadana i Comunicació s'encarregaran de processar la informació i faran públics els resultats posteriorment davant de tota la ciutadania. Canviem de municipi, doncs deixem Palafolls i ens situem ara a Malgrat de Mar, on l'Ajuntament oferirà el proper mes d'octubre tallers d'acompanyament d'emprenedoria per a dones. Seran els dies 7, 14, 21 i 25 d'octubre, entre les 3 i 2 quarts de 6 de la tarda. L'Ajuntament de Malgrat de Mar, amb el suport de la Diputació de Barcelona, planteja un cicle de tallers gratuït per acompanyar dones en projectes d'economia feminista. Els tallers, que es faran a l'Espai Jove del municipi, busquen conèixer, impulsar i construir una economia més equitativa en un marc per reflexionar i compartir alternatives més justes i inclusives. També s'oferiran eines per gestionar els recursos econòmics i financers dels projectes, així com també informació sobre fons de finançament. La formació inclourà, a més, estratègies per crear sinergies i aliances, així com millorar la comunicació i la comercialització d'aquestes iniciatives. Per poder-hi participar, les inscripcions de fet ja s'han obertes i es poden formalitzar enviant un correu electrònic a igualtat@ajmalgrat.cat o trucant al telèfon 93 761 98 13. I de Malgrat de Mar tornem a canviar de municipi, anem fins a Blanes, perquè Blanes reunificarà totes les activitats del Blanes Urban Fest en un sol dia. Divendres passat, l'Ajuntament de Blanes presentava una nova edició del Blanes Urban Fest que comptarà amb dues novetats. La primera és la reunificació de totes les activitats en una sola jornada, el proper 17 d'octubre. Així es mantenen activitats com el quart concurs de grafit i muralisme, exhibicions de dansa urbana, tallers, actuacions musicals o un espai de skate lliure, entre d'altres. I la segona novetat és un canvi d'espai. La majoria de propostes es realitzaran a l'antic camp de futbol de gespa artificial dels Pins. Pel que fa al concurs de grafit, per exemple, les inscripcions continuen obertes. Es poden i poden participar, de fet, majors de 16 anys i ho poden fer individualment o fins a un grup de 4 persones amb temàtica lliure, sempre i quan els continguts no siguin ofensius ni tinguin caràcter polític. Hi ha temps per inscriure's i enviar les propostes que s'hagin de presentar fins al 6 d'octubre i es pot fer de forma presencial a l'àrea de joventut o bé online al correu concurs.grafits@blanes.cat. D'aquesta manera, Blanes tornarà a ser un punt de trobada de la cultura urbana, aplegant algunes de les principals disciplines vinculades a la cultura hip-hop i urbana, combinant propostes d'exhibició, de creació artística i participació directa. Al llarg del dissabte, el públic podrà gaudir d'activitats relacionades amb el grafit, la dansa, la música, el breakdance, l'skate i també d'altres expressions artístiques emergents. La quarta edició del Blanes Urban Fest d'aquest 2026 estarà coorganitzada pel Departament de Joventut i el Departament de Cultura i també amb la col·laboració de l'equip humà de la nau jove de l'espai de la nau 4 Espai Jove, així com d'altres suports i col·laboracions. És l'hora de donar una ullada enrere, utilitzar la màquina del temps i repassar la nostra hemeroteca.

Repassem, doncs, de què parlava aquest mitjà de comunicació, Ràdio Palafolls, anys enrere. Anem tan sols un any enrere. El 2025 destacàvem que la Direcció General d'Espais Agraris de la Generalitat visitava Palafolls per conèixer de primera mà l'espai agrari de la Baixa Tordera. Aquell dia, Xavier Gispert, que era director general de Regadius i Espais Agraris de la Generalitat de Catalunya, visitava Palafolls. La visita, doncs, va servir per posar sobre la taula la realitat de l'espai agrari de la Baixa Tordera i els neguits dels municipis que hi formaven part. Per part de la Direcció d'Espais Agraris de la Generalitat va servir per conèixer l'espai agrari de la Baixa Tordera i descobrir què feien i què necessitaven. Xavier Gispert, juntament amb l'alcalde de Palafolls, Francesc Alemany, havien detallat algunes de les qüestions que s'havien de tractar. Entre aquestes hi havia la xarxa de drenatge, des d'on es proposava la creació d'una comunitat d'usuaris, també el relleu generacional i la lluita contra el desús de les terres de conreu. Anem molt més enrere, cap al 2021, on Ràdio Palafolls destacava que el nostre municipi quedava fora dels municipis amb el preu de lloguer limitat. Aquell mes de juny, el ple de Palafolls aprovava una moció que demanava poder incloure, doncs, el nostre municipi en el llistat de localitats amb el mercat d'habitatge tens. Es tractava de municipis on el preu del lloguer havien augmentat considerablement en els últims anys. La llei de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en el contracte d'arrendaments d'habitatges aprovava just, doncs, fa un any, volia evitar que el preu de lloguers s'enfilés a cotes impagables per la majoria de ciutadans. La crisi del coronavirus, la pèrdua de poder adquisitiu i el constant augment dels arrendaments provocaven una crisi habitacional que havia esdevingut una crisi sistemàtica. I encara molt més enrere, 10 anys enrere, destacàvem que tornava a l'escola de pares i mares al nostre municipi, a Palafolls. Un any més es reprenia aquell 2016 el servei d'assessorament per a pares que, en la línia dels anys anteriors, oferia xerrades obertes i participatives i també consultes personalitzades amb un especialista. Aquestes activitats estaven adreçades a donar eines educatives per a pares, mares i tutors que ajudessin a resoldre dubtes o plantejaven consultes sobre l'educació dels fills entre 0 i 18 anys. Aquelles xerrades impulsades per la Diputació de Barcelona aquell 2016 s'organitzaven en dues sessions. La primera era triple i començava el 25 d'octubre a l'Escola Les Ferreries. Una psicopedagoga parlava sobre les habilitats de negociació per aconseguir una vida familiar més conciliadora. Ho faria, com deien, en tres sessions. La primera a les 5 de la tarda, dirigida exclusivament a nens i nenes de 5è i 6è de primària. Un cop s'acabés aquesta xerrada, es faria la segona sessió només amb pares i mares. I la tercera seria, doncs, dos dies després, el dia 27, i de forma conjunta entre pares i fills per analitzar els punts conflictius de les dues parts. Repassat de què parlàvem anys anteriors, toca l'apunt cultural en aquest informatiu.

0: amb l'inici de setmana també és bo quines activitats podem fer, per exemple, al nostre municipi. L'Albert Quiroga ens n'explica una. Molt bon dia, Albert.
1: Hola, Jordi. Per la proposta cultural d'avui recordem que continua a Palafolls el cicle Clàssica a Sant Genís. La propera data serà aquest diumenge 27 de setembre a les 7 de la tarda amb el concert Música dels carrers de Londres a carrer del Quartet de Sant Simó a l'església de Sant Genís. L'activitat està organitzada per la Puput, la parròquia de Sant Genís de Palafolls i l'aula de música Contrapunt. El preu de l'entrada és de 10 euros en concepte de donatiu, que es pot comprar per anticipat a l'aula de música Contrapunt de Malgrat de Mar o bé a la porta del mateix dia del concert si queden localitats disponibles.
0: Gràcies, Albert. Doncs un cicle musical que començava tot just el cap de setmana passat, el dissabte passat a l'església de Sant Genís, i que continua també aquest cap de setmana organitzat per la Puput. Albert, no marxis, que en una estoneta reprenem el programa del Palafolls en xarxa. Abans, però, de repassar titulars i de posar el punt i final a l'informatiu d'avui, el que farem és donar una ullada també a la previsió meteorològica. Anem fins al Servei Meteorològic del Consell Comarcal del Maresme per destacar-ho amb el company Quim Serra. Quim, bon dia.
2: Ens trobem a escassos dos dies per l'arribada de la tardor oficial. Això passarà aquest proper dimecres a les 2:05 de la matinada i, de moment, continuem parlant de temperatures plenament estiuenques. Avui les màximes tornen a enfilar-se fins a valors de 31 a 33 graus aquí al Maresme, fins i tot cap a l'interior de la comarca. Doncs continuem aquestes altes temperatures també de cara a demà, tot i que a prop de la costa demà el vent serà més aviat de mar cap a terra i això podria fer baixar una mica la temperatura. Tampoc no massa. De moment, com dèiem, aquesta tarda s'ha de mantenir com aquest matí, és a dir, el temps estable i completament assolellat, potser amb alguns núvols prims, però sempre núvols poc destacables, poc significatius. Els vents bufaran fluixos, com dèiem, de component sud-oest de Garbí, i la situació marítima estarà dominada com a molt pel marejol. Temperatura, com ja hem dit, més alta que no pas la d'ahir. De cara a demà, demà dimarts, doncs s'espera una jornada que tornarà a estar marcada pel domini del sol, a diferència d'avui, i com ja hem comentat, el vent seria una mica més humit de mar cap a terra i això farà que la temperatura a prop de la costa pugui baixar una mica, però cap a l'interior de la comarca continuem amb aquests valors de més de 30 graus passada ja la segona quinzena del mes de setembre. De cara a demà passat, el que dèiem, arribarà de matinada la tardor i ho farà amb un temps sense canvis. És a dir, que de moment continuarem parlant d'estabilitat, de domini del sol i d'unes temperatures més pròpies de l'estiu que no pas de la tardor.
0: Gràcies, Quim. Doncs sí, efectivament, arribarem a la tardor segurament amb altes temperatures. I ho anirem repassant, com sempre, amb la connexió amb el Servei Meteorològic del Consell Comarcal del Maresme. Nosaltres som a punt de posar ja el punt i final a l'informatiu d'avui.

0: No marxarem sense repassar de nou els titulars de l'informatiu d'avui. Avui que us hem comentat que han començat els actes de la 24a edició de la Setmana de la Gent Gran de Palafolls. Durant aquests dies s'estan organitzant trobades, tallers, sortides o passejades per crear comunitat i compartir experiències entre la gent gran del nostre municipi. Les propostes s'inicien avui i s'allarguen fins l'1 d'octubre, coincidint amb el Dia Internacional de les Persones Grans. Coincidint també amb aquest inici de la Setmana de la Gent Gran, avui també us hem comunicat que han començat les classes d'educació postural també per la gent gran. Com en els últims anys, es faran al barri de Sant Lluís, aquí mateix al Forroll, i al centre del municipi, al Palauet. Les llistes per poder-hi participar ja estan tancades i s'ha obert una llista d'espera. I avui també us hem recordat que aquests dies es pot completar l'enquesta al web municipal per recollir valoracions i opinions sobre la Festa Major 2026. La iniciativa de la Regidoria de Participació Ciutadana estarà oberta fins al pròxim dimecres 7 d'octubre i té com objectiu recollir propostes de millora per a futures edicions. També hem parlat de Malgrat de Mar, on l'Ajuntament ha obert el període d'inscripció per un cicle de tallers gratuïts d'acompanyament a l'emprenedoria de dones en l'àmbit de l'economia feminista. La formació es farà els dimecres d'octubre a l'Espai Jove amb el suport de la Diputació de Barcelona per oferir eines financeres de gestió de recursos i també d'estratègies de comunicació. I hem acabat l'informatiu destacant que Blanes ja ho té tot a punt per una nova edició de l'Urban Fest. Com a principal novetat, les activitats es faran totes en un sol dia, el pròxim 17 d'octubre, i també canvien d'ubicació. Serà al camp de futbol dels Pins. Així posem punt i final a l'informatiu d'avui. Sabeu que podeu recuperar totes aquestes notícies a través del web de Ràdio Palafolls, www.radiopalafolls.cat, i també a les xarxes socials. Òbviament, a través de l'FM, amb els diferents butlletins informatius a cada hora i a l'informatiu vespre de Ràdio Palafolls. Acabeu de passar molt bona jornada. Adéu-siau.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Comencen les classes d'educació postural amb places exaurides i llista d'espera. Aquest dilluns han començat les classes d'educació postural per la gent gran de Palafolls que es duen a terme tant al Forroll com també al Palauet. Actualment aquestes classes tenen tres grups constituïts. Un al barri de Sant Lluís, on hi participen unes 25 persones, i dos més al centre de 30 participants cadascun. El servei és gratuït i es vol aconseguir millorar la qualitat de vida de les persones grans de Palafolls amb exercicis de manteniment. Normalment, el que fan són exercicis d'elasticitat i moviment perquè puguin aplicar-los en el seu dia a dia, ho explica la monitora d'aquest any, la Núria Urquín.
1: El més important és l'activitat social, és a dir, ara venen aquí i estan tots i totes parlant, generen un grup, venen i fan activitat social, i a part, doncs, és una activitat física que fa la prevenció de caigudes, que en gent gran és molt important, la reeducació de la marxa, és a dir, tornes a caminar millor, fas exercicis de posturals, agafes força, i aquesta força et fa que si, per exemple, tens una caiguda, poder-te aixecar bé, poder tenir una millor qualitat de vida, i tot això està demostrat que després, al final, doncs, tens un envelliment actiu molt millor i la teva salut, tant física com mental, és millor.
0: Les classes duren uns 50 minuts i es mantenen els dilluns i els dimecres de cada setmana. La Teresa, la Paquita i la Montserrat expliquen als micròfons de Ràdio Palafolls quins beneficis aconsegueixen amb aquests exercicis.
2: Com amb el moviment, que així coneixes gent, parlo perquè estic a casa sola, però me va molt bé, sobretot pels moviments.
3: Bueno, me puede ayudar en la agilidad, en el movimiento, en, no sé, espero que me ayude un poco.
4: M'ajuda a trobar-me millor, això està clar. Sí, posar els ossos a puesto i, no sé, tens un altre ànim. I a mi me beneficia, me trobo bé, millor, més espavilada, més, no sé, perquè soc una persona bastant tancada.
0: Els requisits per poder gaudir aquestes classes són tenir més de 60 anys i estar empadronats al municipi de Palafolls. Aquelles persones que estiguin interessades en aquest servei s'hauran d'inscriure a través de l'àrea de gent gran del consistori, tot i que a causa de l'èxit que reben aquestes classes, l'Ajuntament ja compta amb una llista d'espera que es va activant a mesura que van quedant places disponibles. La primera trobada ha coincidit també amb l'inici de les activitats de la 24a edició de la Setmana de la Gent Gran de Palafolls. És tot. Més informació en una hora.
5: Més informació a radiopalafolls.cat.
6: Comença l'Hora Maresme.
7: Hora Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local amb el suport de la xarxa.
6: Molt bona tarda, tingueu. Engeguem aquest espai de les emissores locals per explicar tot el que passa a la comarca. Avui posem el focus en els conflictes. Perquè els conflictes formen part de la nostra vida. Discutim amb la parella, amb els amics, amb la família, amb els companys de feina, fins i tot amb persones que gairebé no coneixem. La pregunta és: per què discutim? Sovint perquè tenim opcions, també opinions, evidentment, necessitats o interessos diferents. I tenir un desacord no vol dir una cosa dolenta. El problema acostuma a aparèixer quan deixem de parlar del problema i comencem a atacar a l'altra persona. Una discussió pot començar per una diferència d'opinió molt petita i acabar amb crits, insults o paraules que després ens penedim haver dit. És per això que avui volem parlar de conflictes, posar-los directament al centre. Com els vivim, com reaccionem quan ens enfadem i, sobretot, què podem fer perquè una discussió no se'ns en vagi de les mans. Perquè no sempre es tracta d'estar d'acord, sinó que també es tracta de saber discrepar.
7: Hora Maresme, una hora de ràdio per explicar-te tota la comarca.
6: L'Hora Maresme, des de 8 ràdios de la comarca, amb en Marçal CC a les vies de so, i ara farem un experiment. Atenció, perquè ens adonem que al final aquests conflictes que avui comentem sorgeixen per diferents punts de vista, però també per falta d'acceptar-los. És a dir, acceptar que aquests punts de vista diferents a vegades existeixen. Perquè és veritat, i acceptem-ho, Sempre pensem, o a vegades pensem, que les nostres raons tenen més pes que potser d'altres i no valorem prou les opinions contràries, les opinions dels demés. És per això que, per fer aquest experiment, ara mateix convido a tres companys. Dani Grau, bona tarda, com estàs? Des de Canet.
8: Bona tarda, vull discrepar amb tu i acabar molt malament amb tu. Sí.
6: Molt ben fet. Bé, malament esperem que no, però com a mínim estarem en desacord una estoneta. Clar que sí, Dani. Oriol Leu, des d'Arenys, què tal, com estàs, company?
9: Molt bona tarda. Bé, bé, bé, aquí disposat a entrar en conflicte.
6: Exacte. Molt bé, fantàstic. Ho veig els dos molt, molt disposats. Des de Canet, des d'Arenys de Mar, també des de Sant Vicenç de Montalt, Martí Capçada, com estàs, company?
10: Què tal, Marc? Bona tarda, bona tarda. Doncs mira, jo una mica discrepo perquè no sé jo si m'agrada molt estar aquí ara mateix, perquè et diria que discutir és la cosa d'aquest planeta Terra que més detesto. No sé, em genera molta ansietat, però bueno, veurem a veure què ens tens preparat, Marc.
6: Bé, avui el que farem és intentar discutir, perquè hi ha aquesta diversitat d'opinions, però discutir d'una manera serena, positiva, sana. Discutir no sempre vol dir acabar crits, o com a mínim això és el que intentarem avui. Vinga, va, us poso tres casos diferents perquè em respongui en primer moment al Dani, després veurem la reacció, en aquest cas de l'Oriol i també del nostre company de Sant Vicenç de Montalt, d'en Martí, i estarem pendents també de la resta de casos. Imagina, Dani, que tens un grup de WhatsApp amb diferents amics, d'acord? I una persona fa un comentari que tu potser consideres que és injust sobre una decisió que heu pres entre tots. I escrius una resposta en aquest mateix grup de WhatsApp i l'altra persona et contesta, però d'una manera bastant agressiva, no? Notes que la conversa comença a pujar de to i que hi ha altres persones en aquest grup que també s'estan ficant i que estan començant a discutir. Què faries tu, Dani? Atiaries aquest foc? Com reaccionaries?
8: Home, depèn de la persona que, amb la que hagi doncs, fet això, perquè hi ha persones que tu tens més afinitat i altres que no, i hi ha persones que tu tens amb uns col·lectius que saps que li agrada el conflicte. Jo tinc, jo conec certa, alguna gent que li agrada el conflicte per conflicte, per tant, si t'agrada el conflicte anem al conflicte, i si és bona gent doncs intentaria apaivagar, diguéssim, els ànims.
6: És a dir, que hi ha gent que, al contrari que deia en Martí, sí que se sent còmode en aquest conflicte,
8: sí,
6: no? Tu creus que
8: sí,
6: eh?
8: I tant. A mi me'n venen dos al cap ara mateix. Uh-huh. Evidentment no diré els noms, però vull dir que són amics meus o coneguts meus que li agrada el conflicte, els agrada el conflicte. No saben viure sense conflicte.
6: És a dir, Dani, que tu reaccionaries diferent depèn de la persona que tinguessis,
8: sí,
6: davant. Si se sent còmode,
8: sí,
6: en el conflicte, anem al conflicte, i si no, doncs intentem apaivagar,
8: no,
6: els ànims.
8: Com que sé que està buscant el conflicte, doncs hi anem, perquè com que és un... vull dir, és així, i el nano l'han parit així fins que es mori i que visqui molts anys, doncs anem al conflicte.
6: Tu li dones a cadascú el que vol, no? Si algú, sí, vol calma, calma, si algú vol guerra, guerra.
8: Sí, i a més, com que he estat a diversos col·lectius i entitats i històries, el que es decideix en un grup, diguéssim, per majoria absoluta o per una majoria bastant majoritària, jo crec que s'ha de respectar.
6: Molt bé. És allò també de la teoria d'aquell espiral del silenci, no? Que hi ha opinions que a vegades no es posen de manifest perquè en un grup, si comença la majoria a votar una opció, doncs aquella sembla que acabarà tenint més repercussió. Oriol, com reaccionaries tu si et passa això? Si un grup de WhatsApp amb amics acaba d'aquesta manera, faries com el Dani, tu? Depèn de la persona que tingui aquest problema o que posi una mica més de pa que de formatge, t'hi tornaries o en canvi apaivagaries els ànims?
9: A veure, dono 100% la raó al Dani, que depèn molt de la persona que ho fa, de la persona que contesta agressivament, si saps que és d'aquest tipus, que també en coneixem, hi ha gent que sembla que s'alimenti de conflictes, que li agrada estar enfadat tota l'estona i amb males paraules, i hi ha gent que això li agrada. El que no tinc tan clar com en Dani és que jo donaria a tothom el que vol, si és una persona que sempre està buscant el conflicte, no hi toparé perquè ell vulgui sempre, saps? Jo és el que penso és que els WhatsApps els carrega el diable, i això sí que és veritat, que el WhatsApp que és escrit, també es poden fer àudios evidentment, però sobretot si és escrit, no hi ha to en allà, no hi ha l'entonació, no hi ha la manera de dir-ho, està escrit i prou. A partir d'aquí, qualsevol persona ho pot entendre absolutament diferent, i a vegades potser estàs discutint perquè t'han dit una cosa que tu et sembla que t'ho han dit de forma agressiva i no és tan així, o potser no ho interpretes de forma agressiva i ho era. És a dir, que discutir per WhatsApp encara té molt més mèrit perquè és molt més difícil, eh? Per tant, sí, depèn de la persona que digui segons què digui, i toparies més o menys, però a mi d'entrada discutir per WhatsApp no m'agrada perquè és que ho trobo molt difícil perquè allà no hi ha entonació i no saps mai com t'estan dient les coses ni com reben ells les que diguis tu.
6: Doncs va, Oriol, t'ho canvio. Estàs amb un company de feina que et diu davant d'altres persones que també estan treballant com vosaltres que no has fet bé una de les tasques que tenies encomanada. Tu en principi consideres que la responsabilitat tampoc era del tot teva perquè esteu treballant en equip i a més sembla que t'està deixant en un mal lloc davant dels companys, no? Com reacciones aquí en el cara a cara?
9: Jo començo a tenir una edat que dic les coses, que si penso que és injust, doncs ho diria, potser fa anys, no? I diries, bueno, mira, calles i abaixes les orelles, però dir-ho sí, jo trobo que ara dir-ho sí, que després et renyaran igual, i seguiran esbroncant i hauràs d'abaixar les orelles, però almenys ho hauràs dit. Per tant, jo crec que ja dic, de la quarantena per munt, jo ara ja les coses jo les dic, no hi ha problema.
6: Tu també, Martí, perquè ja ens has dit que no t'agrada el conflicte, però si passés una situació similar...
10: És que ja he donat una mica de pista, No sé si faig bé dient això a quina antena, perquè llavors la gent es voldrà aprofitar de mi, potser més. Però és que jo ho detesto tant i em genera tant malestar. I de veritat, és que és una cosa que no puc. Jo, de petit, ma mare sempre m'ho diu com una anècdota, que li deia, si us plau, no discutim. Doncs ara el mateix. Reconec que baixaria cap i cap endavant. I després realment penso que el problema... Igual jo em toca fer una miqueta més de feina per culpa de no voler discutir, però prefereixo ser així que no ser una persona que, bueno, que no tingui aquesta responsabilitat emocional cap als altres, diguem. Així que...
8: Martí, no vull obrir debat, però quan deixis de ser un pipiola de 25 anys o 27 dels que tinguis i tinguis una edat com l'Oriol o com jo, que sóc més gran que l'Oriol, doncs jo crec que canviaràs de perfil.
10: Crec que se'n diu ser respectuós, en plan, prefereixo amb l'edat que tingui mai voler-me aprofitar de ningú, ni mai poder ferir per dir les coses malament o no tenir pèls a la llengua, poder ferir algú. I mira, sempre jo crec que, i els meus pares són iguals, que som més d'aquest tarannà, però no sé, potser ja t'ho diré, Dani, quan em faci més gran, a veure.
6: Molt bé, de moment us felicito per l'experiment, que està anant molt bé. Hem tingut diferents punts de vista, en aquest cas, de diferents situacions, algunes digitals, altres en persona, altres poden ser en persones desconegudes. Què hi diuen els experts? Doncs diuen que el que cal és aturar-nos abans de reaccionar, sobretot respirar, baixar el to, donar-nos uns segons per evitar que diguem coses que potser després lamentem. I també ens diuen que atenció, que intentem parlar del problema però no atacar la persona. No és el mateix dir no estic d'acord amb allò que has fet o amb això que dius que dir, per exemple, ets un desastre. Això ja seria etiquetar i convertir una actitud o una opinió directament en una manera de fer. També cal escoltar l'altre, no només per respondre sinó per entendre el punt de vista de l'altra persona, i si el conflicte comença a pujar el to, com dèiem, posem-hi una pausa, respirem, sembla que estiguem massa enfadats d'entrada, però cal que parem una mica, cal que respirem per després poder continuar xerrant. El que també hem de tenir clar, Martí, en aquest cas, que cal defensar també la nostra posició, que no només pel fet que algú vulgui esbroncar-nos o tenir un punt de vista diferent dona dret a anul·lar directament l'altra persona, perquè tothom ha de tenir dret a expressar-se, discrepar i a poder fins i tot canviar d'opinió. Així que si els conflictes no es poden evitar, tampoc no cal que acabem tots enfadats ni pensant exactament el mateix, però el que sí que podem decidir és com els afrontem. I és per això que avui us convidem a escoltar aquest Hora Maresme. Perquè sí, discrepar és humà, però respectar-nos també. I el fet de tenir una opinió també ho ha de ser. El 90% dels casos atesos pel Servei de Mediació d'Arenys de Mar, per exemple, acaben amb un acord. Bones notícies. Es tracta d'un recurs municipal que es va posar en marxa ara fa un any i mig i que treballa per la prevenció, l'atenció i la gestió dialogada dels conflictes veïnals, familiars, organitzatius o d'espais públics, Oriol.
9: Doncs exacte, mira, estem parlant de conflictes, doncs el servei de mediació treballa en això, treballa amb conflictes de diversa naturalesa, des de problemes de convivència derivats de sorolls fins a desacords familiars, escolars o relacionats amb l'activitat comercial. La seva responsable aquí, Arenys Mar Aro, destaca que, tot i que no tots els casos poden resoldre's, evidentment, mitjançant un procés de mediació, sí que han aconseguit arribar a un acord amb el 90% de les situacions que ells tracten. Per això és important saber que la mediació existeix. L'escoltem.
11: Sí, és un servei que està molt consolidat i precisament és cap a la línia també que anem, no? També de que ens conegui la gent, també per fer prevenció, no només ser reactius, és a dir, la gent té un conflicte, no? I abordem aquest conflicte, sinó també d'una manera més preventiva. Al final és treballar per la convivència, tot i que el nom del servei és servei de mediació, no només fem mediacions com a tal, també fem prevenció i la prevenció passa, doncs, per treballar amb la convivència. I això passa també, doncs, per la cohesió de la ciutadania. Si a mi m'està molestant que un veí faci X soroll, no esperaré setmanes, mesos, a que aquest soroll se me vagi inquistant a mi i em vagi posant nerviosa i al final pugi de males maneres i m'acabi barallant amb el veí, sinó, doncs, que tingui eines que em pugui relacionar d'una manera cordial, dialogada, i pugui abordar, doncs, aquest soroll que m'està molestant.
9: És que, de fet, la mediació és una eina que requereix la voluntat de totes les parts implicades per participar en aquest procés. Dos no es barallen si un no vol, dos no medien també si un no vol. Per això Mar Aro destaca quins casos tenen i també com els atenen.
11: Quan ens arriba alguna persona, algun ciutadà o ciutadana amb un conflicte, el que fem és estudiar una miqueta quin conflicte és i quina solució necessita aquest conflicte, perquè no tots els conflictes necessiten d'una mediació a l'ús. Hi ha conflictes que potser, doncs, és simplement una facilitació o gestionar aquest conflicte, no cal que arribin tots a una mediació. Llavors, els que sí que necessiten una mediació com a tal, doncs evidentment el que fem és oferir un espai de diàleg segur, en el que en aquest cas, doncs, jo estic de mediadora, i d'una forma neutral i imparcial, doncs ajudem a les pròpies parts a que puguin trobar solucions per si mateixes. Tot el que es parla en una mediació és confidencial. Segons cada conflicte, doncs simplement podem fer una facilitació d'aquell conflicte, una gestió, o si arribem a mediació, doncs el meu paper és que la comunicació flueixi. Quan ens estanquem en les postures, doncs no sortim d'aquí.
9: És que, a més d'intervenir quan el conflicte ja s'ha produït, des de mediació també desenvolupen tasques preventives. Sobretot és important la prevenció per detectar situacions de tensió, fomentar també una millor convivència entre el veïnatge. Això és important, la convivència, conèixer els veïns, les tasques de prevenció.
11: El que s'està detectant, que això no només en aquí a Arenys de Mar, això és global, és que antigament tu coneixies tots els teus veïns, coneixies els veïns, els fills, els nets, sí. Coneixies a tothom, possiblement perquè vivíem en el mateix lloc, no? I la gent, doncs, no es movia tant. Ara què passa? Que jo no sé ni com es diu el meu veí, perquè potser no ho posa ni la bústia o no m'hi he fixat, i no tenim interès tampoc per conèixer ni els veïns ni a ningú de la ciutadania més enllà dels nostres cercles. I això és important, perquè si jo conec en Martí i conec tota la seva família i hi ha algun conflicte amb ell, doncs segurament aniré a parlar amb ell. Ara això costa molt, perquè no sé res d'aquest veí ni tinc interès. Llavors, la prevenció també ha de passar per aquí, per conèixer, tenir interès en conèixer amb qui vivim, qui tenim al costat, qui tenim a sobre, qui tenim a la ciutadania.
9: Per acabar, deixeu-me dir-vos que el servei de mediació aquí a Arenys s'ofereix a la segona planta del Calissà i els dilluns a la tarda i els dimarts i dijous al matí, un servei de mediació que cal conèixer, almenys sabem que existeix.
6: I tant que sí, molt ben vist, Oriol, gràcies per aquesta informació. A més, un servei que també està disponible a molts altres ajuntaments de la comarca. Gràcies, Oriol.
9: Fins ara.
7: Hora Maresme, cada tarda de 15 a 16 hores a la teva ràdio local.

0: Posem el focus no en els conflictes, sinó justament en tot el contrari, en la pau. Lluís Maria Panyella és cantant de folk i, entre altres qüestions que ha fet a la seva vida, ha format el grup Els Cinc Dits d'una Mà amb Xesco Boix i amb Àngel Daban, entre altres, escampant aquesta cultura de la pau i la defensa dels drets humans, seguint l'estela del cantant americà Pete Seeger. Dani.
1: Doncs sí, Lluís Maria Panyella, gràcies per ser aquí. Bona tarda, què tal? Hola.
2: Bona tarda a tothom.
1: La cultura de la pau vol dir no conflicte, sí o no?
2: Exacte, exacte. Mai millor definit.
1: La cultura de la pau, Pete Seeger, la seva música folk, diguéssim, escampada per tot el món, amb vosaltres, amb tu, el Xesco Boix, l'Àngel Daban, el Noé Ribas i l'altre company que no recordo com es deia,
2: Toni Jiménez.
1: Toni Jiménez, exacte.
2: Toni Jiménez.
1: Exacte. Què és la cultura de la pau i què, quins són els paràmetres d'aquest moviment, en podríem dir, Lluís Maria?
2: Home, la cultura de la pau, jo diria que és la que hauria de dir el món, vull dir, el respecte a tothom i a respectar i vaja, lluitar per un món millor, i jo crec que és lògic, no? Vull dir, pura lògica. Estimar, respectar, viure i deixar viure.
1: En aquest sentit, ara potser amb aquesta auge de l'extrema dreta i tal, i tot el que està passant al món, a Ceuta, sense anar més lluny i tot això, està més vigent que mai, no? Això? Podríem dir?
2: Home, i tant que sí. El que passa que és impensable que la gent no pensi amb el cap, que no se'n recordi del 1966, que no se'n recordi del 1939 a Europa, és que no s'entén, no s'entén el per què aquests moviments feixistes, per dir-ho clarament, que van contra la llibertat humana. No s'entén, no s'entén. Almenys jo no ho entenc.
1: Evidentment. Darrera qüestió, Lluís Maria, perquè anem molt pillats de temps, en aquest sentit. Quin paper hi juguen els interessos econòmics de les grans multinacionals i els interessos polítics, diguéssim, importants? Suposo que un paper molt important, no?
2: Bé, crec que no ens ho podem ni imaginar. Vull dir, hi ha gent que, o hi ha interessos que només miren per ells i els altres que es fotin i aguantar i tira i passen de tot i van a la seva. Vull dir, que és desagradable. No sé com dir-ho, vull dir.
1: No, ja ho dius prou bé, diguéssim, prou directe. Ja ho dius prou bé, sí. Sí,
2: és desagradable.
1: Molt bé.
2: Amb lo fàcil que és intentar estimar. Si no estic d'acord, respecta'm i jo et respecto a tu. És llei de vida, és bàsic, si no, ja em diràs, no? Vull dir, és increïble la gent com no pensa, com els hi tenen segrestat el cervell. És que no ho entenc. És
1: doncs
2: fàcil,
1: molt
2: vull dir.
1: Doncs molt bé, Lluís Maria Panyella, gràcies per ser aquí amb nosaltres i, evidentment, sempre hem de tenir doncs encesa aquesta flama de la pau i d'evitar el conflicte. Gràcies i fins una altra. Abraçada forta. Gràcies. Adéu.
2: Moltes gràcies.
0: I de Canet cap a Tordera, Marc Treserres, bona tarda.
3: Hola, bona tarda, Marc.
0: A veure, deixa'm fer-te una pregunta, Marc. Quina és l'última vegada que has discutit?
3: Doncs mira, va ser la setmana passada, entre cometes, discutir, perquè va ser simplement un intercanvi d'opinions, però realment lleu, amb el meu germà.
0: Molt bé, però això ja seria discutir, no? És que potser tenim mal entès el concepte de discutir, no? I sembla que haguem d'acabar crits, no? Per què discutim tant, Marc? A veure, quins són realment els motius de fons d'una discussió? Perquè no pot ser només, no?, per si calia tancar la tapa del lavabo, per exemple, o per buidar el rentavaixelles, no? Hi ha motius que a vegades són insignificants i que acaben encenent una foguera, eh?
3: Exacte, perquè justament tu comentes, són insignificants perquè només és el detonant, vull dir, en el fons ja hi ha uns motius principals que han anat fent bola a diversos temes, Marc. Llavors, per exemple, els diversos motius principals que podrien començar, doncs, això, no?, una discussió. El primer, una diferència de valors o perspectives, que abans ja n'heu parlat una miqueta. Venim de maneres de fer diferents, amb tons de veu diferents, cadascú quan es posa a parlar amb algú altre, i a més també, òbviament, cadascú del seu punt de vista, i veiem el món de diferent manera. Llavors, tu i jo, Marc, no ens coneixem en excés, però probablement amb algunes coses coincidiríem molt i en altres no tant, però no per això. Digues.
0: Amb el teu nom, per exemple, que em sembla molt maco.
3: Sí, a mi, el teu també, exacte. I llavors, doncs aquí és on hi hauria un problema de, ostres, és que tenim maneres de pensar tan diferent. Bé, anem a analitzar realment si, tot i pensar diferent, cal una discussió, no? Aquest seria un primer punt. El segon, per exemple, és, evidentment, el no comunicar-nos, perquè moltes vegades no discutim pel què, sinó pel com, un malentès, un to de veu inadequat. Això t'ha passat a tu també?
0: Sí, sí, home, i tant. I el que dèiem també, quan hi fiquem altres mitjans, per exemple, els digitals, no? La conversa aquesta de WhatsApp, que moltes vegades acaba agafant un altre caire, no? O una altra, una altra lectura, no? Diferent del que tu volies dir, no?
3: Sí, sí, exacte. I, de fet, em sumo al que ha dit en Martí Capçada, no sé si ho ha dit algun company més, però... O sigui, per res del món m'agrada tenir converses realment importants i que sabem que ja pot haver-hi una tensió per mals entesos per WhatsApp, sempre o trucada o a través del cara a cara, evidentment, que sé que costa, ho deia l'Oriol, el nostre company, però jo crec que amb l'edat que tenim, uns més, uns menys, crec que això s'ha de poder parlar.
0: Molt bé. Més coses, perquè més enllà d'aquest to, no, deies tu, Marc, no és, a vegades no és pel què, no? És potser una nimietat, no? O a vegades és pel com, no? Pel to, no? També hi ha altres qüestions com expectatives, per exemple, no? Jo espero que facis una cosa i si no la fas o no és com jo m'esperava, també em puc emprenyar, no?
3: Clar, evidentment, aquest és un problema greu, clar, jo sense ser psicòleg, perquè crec que això ho pots tractar fins i tot anant a teràpia, la gent, el fet de generar-te expectatives, esperant, ui, si t'has d'esperar com algú, actuï com tu faries. Ja, en aquest món, com hem dit, tots som diferents. Jo crec que tots ens hem emportat decepcions en algun moment o altre, però quan et vas fent gran, penso jo, i fas una mica d'introspecció i realment ets honest amb tu mateix, dius, ostres, és que realment, bé, és la seva manera de veure-ho, no cal que ens hi enfadem, no cal que discutim, no? I una última, Marc, també, no ens hem d'oblidar, òbviament, de l'estrès i el cansament, perquè quan anem saturats, sobretot a la feina o a casa, tenim una mica la metxa més curteta de lo normal, alguns més, alguns menys, però crec que el problema de si estàs cansat, estressat amb alguna situació, home, de vegades ho fas pagar als altres. I a mi personalment em fa ràbia la gent que li costa controlar aquest àmbit.
0: Cadascú que gestioni el seu, no? Però en fi, aquestes coses passen i tant. Aprofito que estàs reflexiu, Marc, perquè llavors em venen preguntes i volia saber què diuen els experts o què has trobat o quin és el teu punt de vista. Ens hem de passar llavors la vida discutint? És a dir, si hi ha totes aquestes opcions que ara comentàvem, discutirem tota la vida? Estem condemnats a patir o a discutir sempre? O és que al final ho hem de girar i potser discutir té alguna part positiva?
3: Clar, doncs ho preguntes bé, perquè, a veure, depèn. Discutir en si mateix, penso jo, no és bo ni dolent. És una eina, m'explico. És a dir, és dolent si es converteix en un combat de boxa, no? Quan, tu ho has dit, quan hi ha crits, quan hi ha insults, ara el que dèiem, no?, de la metxa curta, quan l'únic objectiu és guanyar i humiliar l'altre, al final, quan estem encesos, el que fem és defensar-nos. I escoltem poc. Llavors, moltes vegades, això que diuen de respira fins a 10, no ho parlem ara, hi ha gent que... amb el temps ho ha aconseguit, de dir, val, no discutim ara, no em parlis, deixa'm uns minuts o una estona o parlem l'endemà, no? I això, clar, si no ho fas, destrueix una relació, perquè t'hi pots portar bé amb una persona, però quan estem encesos, jo crec que dius coses que poden ferir els altres, i crec que ens ha passat tots alguna vegada de relliscar, i aquí és on pot destruir una relació. No sé com ho veus tu.
0: Sí, sí, estic totalment d'acord, tot i que a vegades costa fer aquest pas de dir deixem-ho refredar unes hores, eh? No, és que ara estic en calent, no vull comentar-ho ara perquè crec que t'estàs equivocant, no? I és aquí on comencen els problemes, no?
3: Sí, exacte, llavors aquesta seria una manera de poder-ho gestionar. L'altra pot ser una discussió constructiva, no? Serveix per posar els problemes sobre la taula, posar límits, que abans l'Oriol ho ha dit, abans jo abaixava les orelles i no deia res, i ara, tot i dir-ho bé o de forma diplomàtica, que per exemple jo com en Martí també ho intento fer així, és dir-ho a la persona, ei, jo reacciono així, o perdona amic, quan m'has dit això no m'ha sentat massa bé, només et dic com em sento, si ho podem gestionar millor el pròxim dia encara que m'ho hagis de dir, ok, no? El tema de la comunicació. I llavors està bàsicament la diferència en canvi de xip, no? Hi ha dos enfocaments, el competitiu, que és el que hem dit, el combat de boxa, jo contra tu, l'objectiu bàsicament és tenir la raó a qualsevol preu, que d'aquesta gent n'hi ha moltíssima, i l'altre enfocament seria aquest més madur, que crec que tots hi hauríem d'arribar en algun moment, m'incloc, evidentment, d'aquest col·laboratiu, no? Que és tu i jo contra el problema, perquè està clar que canviant la mentalitat i fent servir la comunicació assertiva, per exemple, jo em sento així, no? És el que t'he comentat abans, en lloc de, és que tu sempre fas això, és que tu... Clar, la discussió deixa de ser una amenaça i es converteix, en canvi, doncs, en una oportunitat per millorar la relació, bàsicament, en comunicació.
0: Clar, no és personal, no? Acaba sent, anem a abordar aquest problema, anem a buscar les parts positives o les conclusions positives que tu hi pots aportar i anem a buscar les meves també, a veure si entre els dos fem un pack, no?
3: Clar, i aquest 50-50, que a mi m'agrada molt, no? Jo, per exemple, si hagués la Gemma, a ella li encantaria, no? Perquè ara aplicaria el del signe del zodíac, des signe balança, no? Buscar l'equilibri. I a mi m'agrada això de... Jo cedeixo, tu cedeixes també, per tant ens escoltem, et respecto el teu punt de vista, però clar, arribem una mica d'acords per no discutir tota l'estona.
0: I que difícil, Marc? A vegades hem de reaprendre, o de construir-nos, perquè a vegades, així explicant-ho, evidentment, i avui estem posant la teoria perquè els oients, perquè tothom en sigui conscient, no? I ho posem sobre la taula perquè és veritat que això ho estic fent malament, aquest dia estava estressat i no m'hauria d'haver emprenyat, aquest dia és veritat que la meva parella, la meva amiga, la meva família tenia raó i jo no ho veia així, però és veritat que en el moment i quan passa... sembla que algú s'apodera del teu cos i que perds el món de vista, eh? Llavors és quan has de tenir clar, de, no, vaig a la teoria, vaig a veure els de l'Hora Maresma que m'han explicat tot això, vaig a aplicar-ho, no? Aquí és on tenim el problema.
3: Sí, jo crec que ara que t'estava escoltant, una altra cosa que crec que hauríem d'aplicar tots una mica i que segurament amb l'edat que tenim ja ens ha passat és, sobretot canviarem si ens podem posar la pell de l'altre siguent empàtics, però ja no és intentar entendre'l, sinó viure-ho. Al final, quan tu vius una cosa, llavors pots encara arribar a entendre una situació d'una altra per molt que hagi actuat malament. No vol dir que li haguem de permetre tot, i no li diguem, però entendre'l una miqueta més. I de vegades jo me n'he donat que fins que no ho he viscut jo, no he arribat a entendre al 100% perquè aquella persona aquell dia va actuar d'X manera.
0: Molt bé, doncs a veure si ens ha quedat clar. Us vaig a demanar a l'Oriol, al Martí, al Dani i al Marc... un petit resum o una espècie de titular de amb què us quedeu o quina és la vostra assignatura pendent o què us agrada que feu bé per ajudar també, com dèiem, a l'audiència, a tothom que avui està escoltant el programa o fent el programa o col·laborant en el programa, sentint-se seu aquest programa. Qui vol començar?
3: Va, jo mateix. I t'ho deixo amb tres paraules: ser empàtic, respectuós i saber escoltar.
0: Ser empàtic, respectuós i saber escoltar. Així segurament no ens barallarem tant o com a mínim intentarem defugir els conflictes d'una manera agressiva o d'una manera que no sigui,
3: sí,
0: que no,
3: els aprendrem a gestionar.
0: Molt bé, fantàstic, fins ara, Marc, gràcies.
3: Fins ara.
0: Em queden encara més conclusions a treure.
1: Aquest programa m'ajudarà a comptar fins a 10 quan em trobi en una situació de conflicte, estic segur.
0: M'encanta, Dani, fantàstic. Marçal CC.
4: Doncs sí, vull afegir una cosa, que és molt important comunicar els sentiments en una mediació, els sentiments de les parts, perquè al final les persones, i això és una opinió meva que no m'he inventat jo ara, sinó que ho he llegit en mediació de conflictes, atenem menys a raons i més a sentiments.
0: Que bo.
4: I això ho deixo aquí a l'aire, perquè m'ha vingut molt de gust dir-ho en una cosa tan important com aquesta.
0: És un apunt boníssim, i ens el quedem també, perquè moltes vegades, igual que diuen que una imatge val més que mil paraules, els sentiments i les sensacions que queden mentre dura la discussió, abans de la discussió i després de la discussió, també poden fer molt i molt de mal. Un bon apunt d'en Marçal CC. Em falten més reflexions. Oriol, amb què et quedes tu? No tinc l'Oriol per aquí. I el Martí?
5: Jo et diria d'intentar no fer el que no t'agradaria que et fessin a tu, i sobretot em sumo a el que ha dit el Marc i a aprendre a tenir responsabilitat emocional, ja que és molt important, doncs, aquest punt empàtic per no ferir, doncs, la tranquil·litat o els sentiments de les altres persones, perquè a vegades ens prenem una màniga ampla que no cal.
0: Doncs us he de posar molt bona nota. M'han encantat les reflexions d'aquesta primera part d'aquest Hora Maresme. També moment de fer un cop d'ull al cel. Gràcies, Martí. Fins ara.
5: Fins ara.
0: Vinga, va, anem a fer un cop d'ull al cel pendents de la meteorologia d'aquestes properes hores. Com ho tenim a la comarca, Quim Serra?
6: Estem a poques hores de l'arribada oficial de la tardor. Això passarà aquest proper dimecres a les 2:05 de la matinada, però la veritat és que si mirem els termòmetres, les temperatures són més pròpies de la recta final del mes d'agost que no pas de passada ja la segona quinzena del mes de setembre. Però bé, de moment sembla que aquesta calor continuarà els pròxims dies. Demà, com avui, l'ambient serà càlid, una miqueta més fresquet, sobretot a primera línia de la costa, perquè a diferència d'avui, que hem tingut vent de garbí, demà el vent bufarà de mar cap a terra. I això, doncs, farà que, si més no, a primera línia de la costa, la temperatura pugui baixar lleugerament. Però, en general, molts valors estaran per sobre dels 30 graus en una nova jornada d'estabilitat, de vents fluixos i situació marítima tranquil·la. El mateix esperem dimecres. La tardor arribarà amb unes temperatures més pròpies de l'estiu que no pas de la tardor.
7: La ràdio sona diferent al Maresme. Estàs escoltant Hora Maresme.
0: Clar, a veure qui li explica, segons qui, que arriba la tardor aquesta setmana, que ja s'ha acabat l'estiu. Això pot ser un motiu de conflicte també avui, eh? Posant el conflicte sobre la taula, gestionant-lo i sobretot també, a vegades, assaborint-lo. Busquem-lo des del punt de vista positiu, busquem-lo des del punt de vista de millorar, de tirar endavant, de progressar, d'escoltar l'altre, d'acceptar que hi ha diferents punts de vista, de saber també com fem sentir a l'altre i com ens sentim nosaltres mateixos. De seguida en seguim parlant. Abans, però, hem de fer un cop d'ull a les xarxes socials, a veure si la Laura Espanyol, des de Malgrat, ha trobat que avui hi ha algun conflicte a la comarca del Maresme. Què tal, Laura? Com estàs? Bona tarda.
8: Bona tarda. Doncs pocs conflictes, a les xarxes, per sort.
0: Només notícies, no?, de moment. Poc conflicte, no?
8: Exacte.
0: I sembla incoherent, poc conflicte a la xarxa, perquè a vegades les xarxes s'han creat directament per buscar el conflicte, eh? Què expliquen del Maresme avui, Laura?
8: Doncs al Maresme tenim que ja s'ha presentat el Festival Dos Terços a Mataró i que l'edició d'aquest any se celebrarà del 14 al 25 d'octubre a diferents escenaris de la ciutat, sota el lema Gaudir la Terra amb els cinc sentits, toca, olora, tasta, escolta i mira. El festival inclourà música, teatre, dansa, art contemporani i la Fira de la Pagesia. És la sisena edició d'aquest festival i ve amb la intenció de seguir potenciant el vincle entre la ciutat i el seu entorn agrari, promoure'n la història, la cura, la sostenibilitat i els projectes agrícoles i culturals diversos que hi tenen cabuda, a la vegada que també es gaudeix d'un paisatge que és patrimoni.
0: Molt bé, és posar en valor, no? Justament avui que estem posant en valor els diferents punts de vista, també posem en valor l'espai agrari, la pagesia i, evidentment, també la història, la cura, com ara explicava la Laura. Exacte. I la sostenibilitat. Molt bé, més enllà de la comarca del Maresme, també hem d'estar al dia del que està passant al món. Què és notícia avui?
8: Doncs avui és notícia que han trobat un fragment de l'Odissea de fa 1.700 anys amagat en una biblioteca dels Països Baixos. Un investigador neerlandès de la Universitat Radboud de Nimega, Mark de Kreis, especialista en literatura grega, ha trobat inesperadament aquest fragment del llibre 12 de l'Odissea mentre estudiava una col·lecció de manuscrits cristians antics procedents d'Egipte que es conserva a la biblioteca de la Universitat d'Utrecht als Països Baixos. La majoria de textos estaven escrits sobre pergamí en llengua copta, que és la llengua egípcia antiga que feia servir l'alfabet grec, però també hi havia papirs egipcis i grecs. Amagat entre aquests papirs va aparèixer un tros de pergamí descolorit, però escrit en lletra clara, en què Marc de Kreis va identificar de seguida uns versos d'Homer. És un fragment diminut d'aproximadament 6x7 centímetres, escrit sobre pergamí i que, com dèiem, té 1.700 anys.
0: 1.700 anys i el troben ara. Déu-n'hi-do, com és la vida, que et dona sorpreses. Qui li havia d'explicar aquest estudiós? I la dada curiosa del dia, Laura, amb què ens quedem?
8: Doncs ens quedem en que la recerca en Alzheimer ha entrat a una etapa decisiva. Els avenços en biomarcadors permeten detectar la malaltia de manera cada vegada més precoç i precisa, mentre que l'arribada dels primers fàrmacs capaços de modificar-ne l'evolució obre un escenari terapèutic fins fa poc inexistent. Assajos d'arreu del món han permès que ja hi hagi dos fàrmacs, el lecanemab i el donanemab, que frenen l'evolució del deteriorament cognitiu que provoca l'Alzheimer un cop apareixen els primers símptomes. Aquests dos medicaments ja han estat aprovats als Estats Units, al Japó i a la Xina, i més recentment la Unió Europea a través de l'Agència Europea de Medicaments. Només a Europa no s'estan oferint de forma globalitzada.
0: Doncs aquí sí que no entraríem en conflicte, eh? Un aplaudiment per tot l'avançament i per tota la recerca mèdica, evidentment, i a totes aquestes millores també que ens ajudin a frenar aquest deteriorament cognitiu i aquest Alzheimer. Molt bé, doncs això és el que hem trobat avui a les xarxes. Gràcies, Laura, tot i que no marxis gaire lluny perquè també tenim la pregunta del dia. Què preguntem avui, Laura, a xarxes socials?
8: Doncs avui preguntem a les xarxes, també aprofitant l'increment d'interès per l'Odissea gràcies a la pel·lícula de Christian Nolan, preguntem als nostres oients si s'han plantejat llegir l'Odissea.
0: Molt bé, ho has plantejat tu?
8: Plantejar-m'ho sí, fer-ho encara no.
0: Però ho vas descartar ràpidament, no? Te la vas plantejar i vas dir, bueno, de moment ho descartem, no?
8: Bueno, de moment no he tingut temps.
0: No hi havia conflicte amb tu mateixa, de moment vas dir, bé, descartat, no. I ja ho veurem en un futur, no?
8: Exacte.
0: Molt bé, gràcies, Laura. De seguida ho preguntem també a l'audiència i que ens responguin a través dels canals de xarxes socials. Fins ara! El que segurament no sigui una odissea és trobar activitats que es passen aquests dies al Maresme, eh? Què tal, Martí, com estàs?
5: Doncs molt bé, Marc, aquí a punt porto tres propostes avui.
0: Tres.
5: Concretament tres. Bueno, una és que de diferents dies, però bueno, et deixo que em donis pas i us les explico.
0: Vinga, va, doncs com vols que et doni pas? Ho faig de manera així pomposa o vols una manera més suau?
5: No, així, una mica pomposa m'agrada, Marc, a veure.
0: Pomposa t'agrada, eh? Doncs vinga, som-hi, agenda sobre la taula, que de seguida el nostre coneixedor del paisatge i activitats de la comarca del Maresme, Martí Capçada, grandíssim Martí Capçada, ens informa de tres motius, tres, que no us podeu perdre aquesta setmana al Maresme. Què tenim, Martí?
5: Mare de Déu, així dona gust, eh? Així dona gust. Doncs vinga, comencem amb el primer pla o activitat que podem trobar, i és una activitat que durarà un total de 6 dies, del 22 al 27, ja que és la festa major de la Minerva a Calella. Com que tenim el temps comptat aquí a la Ràdio Marc, no em puc ficar a dir-vos tot el programa sencer, però podeu mirar a consultar-lo, ja que hi haurà activitats cada dia, però us diré les activitats de demà, que és aquest primer dia de la Festa Major. Mm-hmm. i trobarem primer de tot la Fira d'Atraccions, que s'inicia demà i ja es podrà trobar durant cada dia fins al dia 27, amb un petit recordatori, que és que el dimecres, el dia 23, hi ha un 2x1, ja que és el dia de l'infant. Llavors, doncs bé, qui dubti sobre quin dia anar, li recomanem que s'hi acosti aquest dia. Llavors, com a actes marcats, a les 9 de la nit tenim el pregó de Festa Major, que aquest any anirà a càrrec de la Unió Esportiva d'Handbol de Calella, i després a 10:45, per començar de la millor manera aquesta Festa Major, a l'Embalat tindrem un concert de barraques amb Dani Six en Iskit, els Detallets i l'orquestra Maribel. I ja per acabar, més tardet hi haurà DJ Jorge Peña Fiel per començar aquesta Festa Major amb una mica de ballaruca, Marc, i bona companyia.
0: M'encanta, perquè estem dient que començarà la tardor, però sempre hi ha Festa Major, sempre hi ha motius per ser feliç i celebrar. Molt bé.
5: Això ho diem, eh? Les festes majors és una cosa que, si vas combinant-te amb tots els municipis, pràcticament et podries passar mig any anant d'una festa major a una altra.
0: És fantàstic. Alguna cosa més a l'agenda?
5: Vinga, ens anem amb una activitat a Canet de Mar, que la podem veure aquest cap de setmana, de divendres a diumenge, i parlem de la Fira del Mercat Modernista. I és que el centre històric s'impregna d'elements d'ambient, de figuració i també de recreació del segle passat, i durant tot aquest cap de setmana es podrà gaudir d'actuacions, activitats culturals, artístiques, lúdiques, infantils i gastronòmiques, i tampoc hi faltaran espectacles, rutes, exposicions i conferències. Així que res, dir simplement que en aquesta edició del 2026 la fira té com a eix temàtic la gastronomia, i en el fet que un bon àpat és molt més que menjar, sinó que és companyia, diversió i relacions socials i familiars.
0: T'ha quedat preciós. Què més?
5: Deixa'm respirar una mica perquè m'ha quedat preciós, però mare meva la cantarella. Vinga, ens anem a una última activitat, ja que, com he dit, en porto tres aquesta setmana. I l'última ens anem cap a Vilassar de Mar el diumenge dia 27, que trobarem una classe de ioga davant del mar, acompanyat d'un esmorzar també, a 2:15 del matí concretament, ja que es pot començar el diumenge connectant una mica amb el cos i la natura amb aquesta ascensió de, no sé si ho diré bé, però s'anomena Sunrise Hatha Vinyasa davant del mar. Així que, bueno, jo, perquè no estic especialitzat en això, però qui sàpiga del tema sabrà al que em refereixo.
0: I sí, és una Hatha Vinyasa del ioga, així, tranquil.
5: Hatha Vinyasa.
0: Postussa, sí.
5: Molt bé. Mira, sort que m'ajudes. Això és una pràctica que combina moviment, tècniques de respiració i meditació, seguida de, com hem dit, un esmorzar saludable al Club Nàutic.
0: Fantàstic, doncs mira, saludarem el sol, que també és una postura de ioga, i després saludarem el menjar, per passar-nos-ho molt bé i doncs per posar benzina també al cos. Fantàstic, Martí, gràcies per aquestes recomanacions. No marxis gaire lluny, que t'esperem a la tertúlia esportiva.
5: Gràcies a tu, Marc.
0: Tot això com el Hatha Vinyasa, no ho sé jo perquè sigui molt intel·ligent, és que el nostre tècnic de so, Marçal CC, mentre fa anar a la taula, fa postures de ioga. I llavors em va dir, ara estic fent el Hatha Vinyasa, i jo per això me'n vaig enterant. Torna ara també per la secció de recomanacions culinàries amb la nostra coach alimentària i també chef de menjar saludable, perquè no pot ser d'una altra manera, la Txell Rubio, amb el nostre company també Marc Treserres, que ja el tenim per aquí de nou. Hola, Marc.
3: Hola, Marc.
0: Atenció, perquè avui fem un plat d'aquells que ve de gust sempre, lleugeret, tant pel migdia com per la nit, eh?
3: Això mateix, ho has clavat. Anem a fer-ho, evidentment, amb la nostra coach, que tu acabes de presentar, la Txell. Txell, bona tarda.
9: Hola, bona tarda. Bones marxes i bona tarda a tothom.
3: Escolta'm, el meu company ho deia, és un plat lleugeríssim i a més, jo no l'havia escoltat mai, eh? A veure, quina recepta ens portes avui?
9: Una recepta estupenda, sobretot avui per acomiadar aquest estiu i a més aquest estiu gastronòmic, que després farem receptes de tardor, però aquesta aprofitant a tope el que és el cogombre i els fruits, el que són les mores, que són estupendes, amb unes propietats antioxidants importantíssimes per una vida saludable i amb molta vitamina C. Per tant, si voleu, ja podem dir els ingredients.
3: Home, i tant. A més, amb aquesta presentació que acabes de fer, ve de gust ja començar-la a provar. A veure, què necessitem?
9: Què necessitem? Sobretot, una presentació molt ràpida, ha sigut senzilla, però com tu dius, farà que tothom a casa s'animi a menjar aquestes amanides. Molt senzilla, aquesta amanida amb crema de mores. Què necessitem? Hem escollit

0: què necessitem? Iogurt de cabra, mores, anet, vinagre de poma, oli, sal marina i pebre negre. Tot això en funció de per quan siguin les persones que es menjaran aquesta amanida. Una amanida per 4 persones, posem 2 iogurts de formatge de cabra, perdó, de cabra, de llet de cabra, disculpeu, boníssims, que li donaran un toc espectacular. Tot batut, batut, què fem? Amb tot el que hem dit abans, que fem un bol, remenem i ja tenim aquesta super amanida. Hem guardat, com hem fet a la presentació, una miqueta de tot per després col·locar-ho mono. I què us ha semblat el plat?
1: Home, doncs molt maco. A mi quan m'has enviat la foto és molt, molt de verd, evidentment, per aquesta amanida, però tots aquests ingredients, que n'hi ha moltíssims i que cada un, com m'has dit tu, t'aporta alguna cosa diferent. I el toc de les mores, per què? Perquè són de temporada?
0: Molt bé, perquè estem fent realment cuina de proximitat, cuina de temporada, que podeu anar a passejar per qualsevol indret en aquests moments i ara ja podem trobar mores, per tant, s'ha d'aprofitar. Clar.
1: Escolta,
0: és, com dir, diguem...
1: No, perdona per interrompre't, acaba, acaba, Txell.
0: No, no, cap problema, digues, digues.
1: Pel tema de les mores, que n'hem parlat una miqueta de com, de per què serveix aquest plat, i a més les mores, vaja, és que a part de la vitamina C, tenen unes propietats molt bones per afegir-hi en aquesta amanida, i jo no en tenia ni idea.
0: Sí, perquè tenen un poder antioxidant, recordeu el color, tot el que són, recordeu que hem parlat a l'estiu de les cireres, tot el que tenia aquest color, ara, com canviem ja, anem a la tardor, tenim aquests colors morats, també tindrem la remolatxa. Què tenim? Doncs aquestes propietats antioxidants, a més, molta fibra, a més, com hem dit, vitamina C, i sobretot un sabor estupendo. Què podeu fer? Molt important, quan feu les mores, si no n'haveu fet mai, és com quan fem una vinagreta de mango. Queden com una espècie de trossets de palets o de granets, en aquest cas,
1: sí.
0: I s'ha de colar, però cap problema. I si no voleu, tampoc no passa res. Nosaltres aquí, en aquest cas, com no hem menjat més proteïna animal, li hem posat fruits secs i una mica de llevat nutricional. Per tant, tindríem un palat complet. Que voleu una miqueta més carn o peix? Podeu, però avui l'estrella era per acomiadar l'estiu, que hem tingut, que tenim tanta calor, molta aigua i moltes propietats, que ara mateix fent un passeget podeu anar a recollir per Tordera, per Palafolls, mores.
1: Molt bé, doncs Txell, ens ha quedat claríssim. Última recepta de l'estiu, com tu comentaves, n'havíem fet aquestes primeres setmanes ben fresquetes. Tocarà la setmana que ve canviar a la tardor, perquè canviem ja d'estació. I Txell, amb tu ens veiem el dilluns que ve. Moltíssimes gràcies, com sempre.
0: Una abraçada. La setmana propera tindrem a la Mònica al Degunde.
1: Ah, sí, tota
0: ja
1: la raó.
0: Un altre cop.
1: Tota la raó. Sí. Molt bé, doncs vinga, Txell, ens veiem d'aquí 15 dies.
0: Una abraçada, gràcies.

0: I moment també per la crònica esportiva del cap de setmana amb la nostra tertúlia habitual, amb els nostres companys, per conèixer l'actualitat esportiva d'aquest passat cap de setmana. En bàsquet, la Penya guanyava la Supercopa de bàsquet a l'Olímpic contra el Barça. Atenció també pel futbol, que està molt interessant, i també parlarem d'hoquei. Així que, Marc, tot teu.
1: Molt bé, doncs gràcies, company. Nois, primer de tot, altra vegada, tornem a presentar Martí i en Dani, que esteu per aquí. Hola, companys.
2: Hola, hola.
3: Sergi Mourinho.
4: Bueno.
1: Sergi, tu també?
4: Tots, no? Sí, tots.
1: Ara, vale, vale. És que pel grup al final no sabia qui. M'encanta que hi participeu tots, que els esports som uns quants aquí que ens agrada. A veure, nois, primer de tot, anem per feina, anem a aprofitar aquests minuts. Com deia Marc, la Penya, ahir, campiona de la Supercopa, 17 anys després, títol pels badalonins, jugant a l'Olímpic, un autèntic partidàs, 31 punts de la Provítola. Nois, que us, algú va veure el partit? Comencem per aquí.
3: Jo
2: Dani, estic eufòric,
3: No.
1: Ja no esperava menys.
3: Va ser la Provítola, 105, crec que 105, Barça 80 i pico, m'entens? I ja està.
2: 101 a 87.
3: 87, eh? Vull dir, a veure,

0: tot el que tirava ho enxufava, és increïble.
1: Una autèntica animalada. Nois, el Barça hauria d'haver deixat marxar la Provítola?
0: Jo crec que una flora no se verano i la Provítola, a veure, amb tots els respectes per ell, un gran jugador tot el que vulguis, però jo crec que no és futur sinó que és present i, sí. I per tant, sí.
1: Martí
2: no, o sigui, una mica fent menció al programa d'avui que és sobre el conflicte, potser el generaré ara, però trobo bastant absurd que precisament ara el barcelonisme pensi que ha sigut bona decisió que se l'hagi fet fora quan precisament, insisteixo, no crec que sigui una flor, ho parlarem durant la temporada, però la Provítola és un jugador de primeríssim nivell que per culpa de les lesions al Barça potser porta uns anys una mica, però que insisteixo, ha sigut per les lesions, però és un jugadoràs que per suposat que no hauria d'haver marxat del Barça. Ara bé, jo com a soci de la penya estic encantat de tenir-lo a casa de nou i ja ens ha donat el primer títol perquè ha sigut una barbaritat, així que bé.
1: Sergi.
3: Bueno, primer de tot felicitar en Martí per la victòria, per la primera victòria de la temporada. Res, jo simplement dic que jo ja passo del bàsquet, ja ho vaig dir crec la temporada passada, amb tots els respectes, jo porto anant de petit al Palau Blaugrana, que passava per sota de les barres fins i tot amb el meu pare, i em fa ràbia, primer que cada any es canvi tot l'equip, que això m'emprenya molt, m'hagi de prendre tots els jugadors que venen de Massachusetts o de no sé on, doncs no em dóna la gana.
0: O de Polònia.
3: Exacte, llavors prefereixo mirar el futbol i jugar a bàsquet, veus? És un mix perfecte, jo crec.
1: Sí, sí, poca identitat al Barça de bàsquet des de fa temps, sense rumb. Qui sí té identitat, nois, és l'hoquei. Selecció catalana masculina i femenina, aquest cap de setmana s'han imposat a Portugal, justament, a les dues Portugals, també, a les dues finals de cada categoria, a la Golden Cup. Tenim el millor hoquei del món a Catalunya i no... ens deixen participar en competicions internacionals com el futbol gaèlic, que per exemple aquest estiu va jugar al Mundial. Creieu que això hauria de canviar d'una vegada ja, almenys a l'hoquei?
0: Sí, però no canviarà.
1: No,
2: per suposat hauria de canviar.
0: No canviarà perquè és un esport que des de sempre...
1: Ni demostrant-ho, eh?
0: No, és un esport que des de sempre li ha dado títols mundiales i europeus a Espanya i això no se puede permitir.
1: Nois, vosaltres, què opineu sobre això?
0: Entendeis, no? Vale.
1: Sergi.
3: No, depèn de l'hoquei, anava a dir jo, no? Perquè de gel entenc que no?
0: No.
3: Ja, era una
0: de
3: broma.
0: De gel a Puigcerdà i prou.
3: De gel ja sé que és el Canadà i els Estats Units i aquests llocs.
0: No.
3: Sí, totalment d'acord, eh?
1: Sí, nois, doncs ens queda res, no sé si tenim Marc,
4: no,
1: tenim...
4: No vull entrar en conflicte, però heu d'anar acabant.
1: Hem d'anar acabant, eh?
4: Per cert, el Barça guanya la Lliga de Futbol perquè ja està a 6 punts.
3: Podríem entrar en conflicte, eh?
4: Ràpid, sí o no? Ràpid, sí, que hem de marxar.
0: Sí. El sistema sí. No es pot permetre 3 anys sense un rascar bola.
4: Vinga, va, gràcies companys, molt bona feina, demà més, gràcies per acceptar-ho i per no enfadar-vos, evidentment, que si no t'hi discutiríem. Fins demà.
1: Fins demà, adeu.
5: Hora Maresme, des de Premià de Mar, Arenys de Mar, Calella, Canet de Mar, Malgrat de Mar, Palafolls, Sant Vicenç de Montalt i Tordera.

0: Comencen les classes d'educació postural amb places exaurides i llista d'espera. Aquest dilluns han començat les classes d'educació postural per la gent gran de Palafolls que es duen a terme tant al Forroll com també al Palauet. Actualment aquestes classes tenen 3 grups constituïts. Un al barri de Sant Lluís, on hi participen unes 25 persones, i 2 més al centre de 30 participants cadascun. El servei és gratuït i es vol aconseguir millorar la qualitat de vida de les persones grans de Palafolls amb exercicis de manteniment. Normalment, el que fan són exercicis d'elasticitat i moviment perquè puguin aplicar-los en el seu dia a dia, ho explica la monitora d'aquest any, la Núria Urquín.
1: El més important és l'activitat social, és a dir, ara venen aquí i estan tots i totes parlant, generen un grup, venen i fan activitat social, i a part, doncs, és una activitat física que fan la prevenció de caigudes, que en gent gran és molt important, la reeducació de la marxa, és a dir, tornes a caminar millor, fas exercicis de posturals, agafes força, i aquesta força et fa que si, per exemple, tens una caiguda, poder-te aixecar bé, poder tenir una millor qualitat de vida, i tot això està demostrat que després, al final, doncs, tens un envelliment actiu molt millor i la teva salut, tant física com mental, és millor.
0: Les classes duren uns 50 minuts i es mantenen els dilluns i els dimecres de cada setmana. La Teresa, la Paquita i la Montserrat expliquen als micròfons de Ràdio Palafolls quins beneficis aconsegueixen amb aquests exercicis.
2: Com amb el moviment, que així coneixes gent, parlo perquè estic a casa sola, però me va molt bé, sobretot pel moviment.
3: Bueno, me puede ayudar en la agilidad, en el movimiento, en, no sé, espero que me ayude un poco.
4: M'ajuda a trobar-me millor, això està clar. Sí, posar els ossos a puesto i, no sé, tens un altre ànim. I a mi me beneficia, me trobo bé, millor, més espavilada, més, no sé, perquè soc una persona bastant tancada.
0: Els requisits per poder gaudir aquestes classes són tenir més de 60 anys i estar empadronats al municipi de Palafolls. Aquelles persones que estiguin interessades en aquest servei s'hauran d'inscriure a través de l'àrea de gent gran del consistori, tot i que a causa de l'èxit que reben aquestes classes, l'Ajuntament ja compta amb una llista d'espera que es va activant a mesura que van quedant places disponibles. La primera trobada ha coincidit també amb l'inici de les activitats de la 24a edició de la Setmana de la Gent Gran de Palafolls. És tot. Més informació en una hora.
5: Més informació a radiopalafolls.cat.
6: Molt bona tarda, Anna i equip. Ja em perdonareu, però estaré uns dies sense visitar Rambla 54, perquè estic de ressaca musical. He fet una immersió musical al Mercat de Música Viva de Vic. Des de la xarxa vàrem poder viure en directe totes les actuacions de la Plaça Major. Divendres i dissabte ens hi van acompanyar Dan Peralbo i el Comboi, Mama Duixa, Lia Cali, Keralaoz, Ginestà, Bayuca i diumenge. Ai, diumenge, Anna, la cirereta del pastís, amb l'astre intercomarcal Quimi Portet, el creador de la sintonia del programa. La Plaça Major plena de gom a gom. La gent entregada des del minut zero i un Quimi acompanyat de la seva banda que ho va donar tot i més a casa seva. El tret de sortida va ser amb Montserrat, que ja va enllaçar amb la nostra sintonia, la Rambla. Quin gust tant escoltar en directe la Rambla amb tot el públic cantant-la. Com podeu veure, estic de bona ressaca musical. I avui passejaré per la Rambla.
7: Ivan, quina enveja, no, la Gisela?
8: Francament, sí.
7: Ei, que quan estaven en directe, en ple concert del Quimi Portet, em va enviar un àudio d'aquest moment que diu, del moment públic, i és brutal. El posem?
8: Som-hi.
7: Definitivament, com va dir el mateix Quimi Portet des de l'escenari del Mercat de Música Viva de Vic, és una cançó boníssima. Quina sort que tenim.
9: Hola, doncs la veritat és que serà un honor que feu servir la Rambla com a sintonia del vostre programa Rambla 54. Salut i per molts anys.

0: Imagineu-vos la Catalunya de mitjans del segle XIX. Encara no hi havia cotxes ni motos i la bicicleta tot just començarà a fer-se un lloc unes dècades més tard. Per moure's d'un poble a un altre, els carruatges i els animals de tir eren els grans protagonistes. I entre aquests vehicles n'hi havia un que destacava especialment, la tartana. Un carruatge de dues rodes amb una coberta de lona o tendal i habitualment tancat per darrere amb una porta. La seva funció, transportar persones i també petites càrregues, ho explica Jordi Gili d'Amics del Prat.
1: En definitiva, no és res més que un carret, un carro petit, generalment per un animal doncs, també més petit que un típic cavall de tiro, amb uns seients generalment a banda i banda i amb una vela. I aleshores, a partir d'aquí n'hi havien de més senzilles. Aquí, per exemple, hi havia la tartana de Can Bonic, que era una tartana molt maca. Era una tartana que la part de darrere estava tancada amb una porta, amb unes vidrieres, amb els seients entapissats.
0: Durant dècades, les tartanes van ser un dels vehicles d'atracció animal més habituals, tant a les zones rurals com a les urbanes de Catalunya, al País Valencià i les Illes Balears. A Barcelona i als municipis del voltant van tenir un paper important en els desplaçaments, especialment abans de la generalització del ferrocarril, el tramvia i, més endavant, els vehicles a motor.
1: Fonamentalment, la tartana es feia servir com per això, com el cotxe. Pensa que la majoria de gent, molta gent d'aquí al Prat, vagi vivien en cases de pagès, i aleshores per venir al poble per venir a comprar o per anar al metge, el que sigui, o per venir a missa els diumenges o per anar a ballar a l'artesà, es feia servir la tartana. De fet, l'artesà, hi havia unes quadres, hi havia uns pàrquings per posar les tartanes, i fonamentalment no tant per posar les tartanes sinó per posar el cavall, que si plovia o feia fred que estigués una miqueta com més arrecerat.
0: Avui, evidentment, ja no les trobem circulant com a mitjà de transport, però és molt probable que n'hàgiu vist alguna, perquè la tartana ha sobreviscut al pas del temps com una peça de patrimoni etnològic. Encara avui es pot veure en festes tradicionals com els Tres Tombs i en diferents desfilades i celebracions històriques. I al Prat de Llobregat aquesta tradició continua ben viva. Cada any carros i carruatges tirats per cavalls recorren els carrers del municipi en una jornada acompanyada de música, gegants i activitats per a tota la família. Es tracta de l'Aplec de la Tartana, una festa que mira enrere per recordar com era la vida quan els cavalls, els carros i les tartanes eren imprescindibles per moure persones i mercaderies, però també serveix per reivindicar el passat i el present agrícola del Prat. Enguany, l'Aplec de la Tartana es celebrarà diumenge 18 d'octubre la seva 30a edició als voltants de la Granja de la Ricarda. Aplegarà entitats locals com Amics del Prat, qui l'organitza, i ciutadania que ja té marcada aquesta cita al calendari anual. Jordi Gili detalla l'origen de l'Aplec de la Tartana.
1: La idea va ser doncs reunir els 10 o 12 pagesos que encara hi hagués en aquell moment, que tenien tartana i que tenien cavall, o tenien animal, i aleshores fer un recorregut per totes aquestes cases de pagès, a cada una d'aquestes cases doncs, donar-los unes auques d'aquestes, i al final això anar a petar a l'antiga granja de la Ricarda i anar allà a fer un dinar. I aleshores vaig dir, home, per què no li diem això l'Aplec de la Tartana? Perquè si surt bé, a lo millor és una festa per reivindicar l'agricultura i per reivindicar el passat agrícola del Prat, i podem repetir-ho. Perquè llavors això em diu, home, escolta, això estaria bé quan ho fèiem allà a l'antiga granja de la Ricarda. Hi havia una era molt maca, que era una era enrajolada, per tant que per ballar sardanes doncs anava molt bé i tal, i dic, home, doncs mira, podríem fer una ballada de sardanes també. Llavors hi vam afegir una ballada de sardanes i ja es va organitzar millor el tema del subministrament, del dinar i tal i qual. Sempre pràcticament el menú del dinar sempre ha estat el mateix, eh? Mongetes amb botifarra i cansalada i després alguna de postre i ja està. I aquest any, per exemple, com que celebrem el 30è aniversari, bueno, volem fer-ho una miqueta més ampli el programa, i hem vist l'èxit de l'any passat, que vam fer un concert després de dinar, allò per acabar per una miqueta de sobretaula. Doncs aquest any hi haurà el grup de Gospel Prat.
0: A més, la Fira Avícola Rasa Prat és una altra oportunitat de poder gaudir-les gràcies a la col·lecció etnològica de la família Puigcases, que reuneix eines, estris i objectes quotidians de la pagesia del Delta del Llobregat de finals del segle XIX a mitjans del segle XX. Agustí Casas és un dels membres de la família.
2: El tema és mantenir aquesta, el poder imitar amb el material que hi ha, doncs, tant els tatams com alguns aparells que relacionats amb el camp, que era, el Prat abans era absolutament agrícola, per passar després a molt industrial, per passar a ser ara serveis i suspensius, no?
0: Amb tot, la tartana s'ha convertit en un testimoni d'una manera de viure que ja forma part de la nostra història, un vehicle que ens parla del passat agrícola, dels camins i dels pobles d'abans, però que encara avui torna als carrers per recordar-nos d'on venim.
2: Les tartanes, en principi, s'hauria de no es poden estar a la intempèrie. Per tant, això s'ocupa molt de puesto i no pots tu... La gent no viu en cases, viu en pisos, però tant el que diu la tartana és perquè era pagès o perquè té el luxe que algú li deixi així una antiga d'allò. Per tant, és el material d'una tartana és igual com una furgoneta. Simplement que la furgoneta la pots deixar molt de temps i la tartana que la vas a buscar, com que no l'has fet a servir en X dies, mesos, anys, doncs ara tens que guarnir, netejar-la i mantenir-la.
0: I és precisament en festes com les que encara avui dia se celebren arreu del país on aquest patrimoni deixa de ser només un record i es converteix en una tradició viva. Hola, Anna, sóc la Rocío Santa Eufèmia del Prat Ràdio. Quin plaer saludar-te en aquesta nova aventura radiofònica al Rambla 54. Espero que hagueu gaudit molt del reportatge sobre les tartanes i de la seva història. No sé què t'ha semblat a tu, Anna. Aquí al Prat ja sabeu que som molt de tradicions i també de posar en valor les nostres arrels pageses. A més, avui us vull recomanar venir a visitar els nostres espais naturals. Jo sempre que tinc temps lliure, gaudeixo molt fent una passejada i escoltant els diferents ocells que hi habiten. Esteu tots convidats. Adeu!
3: Hola, bones rambleros i rambleres. Doncs una setmana més, a nivell personal, sortint de la festa major del meu poble, d'Almenar. Així que encara el cap una mica emboirat, però bé. I per un altre cantó, continuem amb els mostejos. La setmana passada ja vam deixar quasi finiquitada la verema 2026. Ens queda, simplement mos queda una parcel·la. Avui, dilluns de festa major, hem fet mostreig i té pinta que fins dijous no entrarem. Així que, però ja veiem lo final, i si no passa res, doncs aquesta setmana acabarem verema. La verema 2026 va començar molt aviat, perquè vam començar el 12 d'agost, rècord històric del celler La Gravera, i per un altre cantó continuarem i acabarem una mica tard, perquè acabarem la setmana del 21 de setembre, però podria ser tancada molt més ràpida, tot i que hi ha hagut més d'un cap de setmana que hem tingut que veure-me. Així que no res, continuem nosaltres fent treballs de camp, ara netejant
4: d'un costat a l'altre per la rampa i amunt i avall pel carrer de mar.
5: Jo escolto Rambla 54 a Radio Ciutat de Badalona.
6: Doncs, com diu i canta l'Albert Fibla, avui badalonegem. I no només perquè torna al Rambla 54 el Martí Villegas, que és la nostra veu a Badalona, sinó perquè ens porta un tema més badaloní que la penya, per cert, enhorabona a tots, l'Anís del Mono o la Laia Micó, que avui és la jefa de producció indiscutible per ressaca musical, com escoltàvem, de la Gisela. Martí, ben tornat al Rambla 54.
7: Hola, què tal, Anna? Bona tarda.
6: Martí, avui, com deia, ens portes una història més badalonina impossible.
7: Doncs sí, us parlaré de l'Ismael Marín, un veí de Llafià que, gràcies a uns dissenys que podríem dir que són de quilòmetre zero, ha engegat una marca de samarretes anomenada Badaloners. Com us podreu imaginar, aquest concepte doncs, té molt a veure amb la nostra ciutat. Bàsicament, l'Ismael va començar a fer dissenys on combinava els noms dels barris de Badalona amb tipografies visuals molt conegudes arreu del món.
8: Badaloners sempre el vaig concebir com un projecte on jo podia ficar els meus dissenys. Era un portfoli a Instagram. Jo, quan vaig començar, seguia altres artistes i dissenyadors, sobretot dels Estats Units, de Llatinoamèrica, i m'agradava molt el rap, i veia que ells pujaven els seus dissenys i jo em trobava estudiant disseny gràfic quan vaig començar com el projecte el 2017.
6: I de tots aquests dissenys inicials, n'hi va haver algun, m'explicaves, que va fer una especial fortuna, no?
7: Doncs sí, n'hi va haver un que va agradar molt. El disseny era simple, la paraula Llafià, que és un dels barris de la ciutat, al centre de la samarreta, però escrit amb la mítica tipografia de la marca de roba esportiva Fila. Suposo que tots tenim al cap aquesta F de color blanc i vermell, o blau i vermell, depenent del fons on estigui escrita, recordem, de la marca Fila. Aquest model va marcar certa tendència a la ciutat i la gent d'altres parts de Badalona li demanava samarretes dels seus barris.
8: Quan vaig començar i l'un dels barris va pegar fort, la gent sempre em deia que, oye, jo et vull agafar alguna, però jo no sóc de Llafea, jo no sóc de tal, però vull tenir algú teu perquè em representa el que fas. I llavors crec que la idea per expandir-nos i també donar aquest missatge, no?, de que està bé com ser diferent, de que Badalona al final no hi ha només una lectura de Badalona, hi ha moltes.
6: Home, de fet, qui no voldria tenir una samarreta del seu barri, no?
7: Exacte, Anna, tot i que els badalonins diuen amb orgull que són d'aquesta ciutat, també ho fan amb els seus propis barris. Des que hi ha diversos models de samarreta, l'Ismael explica que ha tingut compradors de tota mena, fins i tot esportistes d'elit.
8: M'han comprat profes, gent del barri com jo, futbolistes també, hi ha un que, bueno, és per exemple Carlos Clerc, que és de Llafià, i bé, no sé, educadors, un munt de gent superdiferent, però que té en comú això, no?
6: Ei, que a banda d'aquests dissenys de barri tan xulos, l'Ismael també participa d'altres projectes musicals i esportius, sempre amb aquesta filosofia una mica quilòmetre zero, de bàsquet, per exemple, com no?
7: Sí, amb un cantant que també s'identifica molt, com deies, amb projectes musicals i aquesta cultura, podríem dir, urbana. Parlem de Valle a Valle, que de fet és d'aquí al costat, és de Montgat. L'Ismael es va encarregar de fer-li el disseny d'alguns logotips i també de samarretes, de merchandising musical. Podríem dir que aquesta sinergia entre dissenyador i artista és del tot natural perquè els dos promouen aquest concepte de petit nucli, però cadascú l'adequa a la seva pròpia realitat, al seu propi municipi, podríem dir. I a banda d'això, Badaloners també ha col·laborat amb Techno Hoopers, uns creadors de contingut sobre bàsquet que també són d'aquí, de Badalona, i conjuntament van crear una samarreta amb motiu de les festes de maig, un disseny on van aglutinar molts elements de la ciutat, cosa que l'Ismael vol seguir fent en un futur.
8: Agafar diferents elements de Badalona, com pot ser el bàsquet, com pot ser el dimoni, coses de barri, no sé, també que aquí hi ha molt d'art, també hi ha gent que és molt diferent, però segur que tots tenen en comú el fet d'haver vingut de Badalona i també fer que la gent també sàpiga coses d'aquí, no?
6: Tots els badalonins sempre exhibiu amb orgull aquest tema del bàsquet, també la cremada del dimoni com a grans símbols de la vostra ciutat. Potser ara, després d'una campanya prèvia al Mundial de Futbol, també incorporareu aquest esport, al futbol, no?
7: Sí, sí, fa tota la pinta, perquè tots recordem l'anunci d'Adidas, que no sé si ho sap tothom, però si no ho explico ràpidament. El maig passat, abans del Mundial, com deies, Adidas va rodar un dels anuncis promocionals de la competició aquí a Badalona, concretament a la Pista Verda de Llefià, un punt de referència al barri on molts veïns i veïnes han passat hores i hores jugant durant la seva infantesa i adolescència. Un anunci on apareixen figures com Leo Messi, Bad Bunny, David Beckham, Lamine Yamal o Timothy Chalamet. Evidentment, Anna, no tots aquests noms van trepitjar la Pista Verda, sinó, creu-me, que crec que la ciutat hagués embogit completament.
6: Una mica.
7: El cas és que aquí a Badalona l'escena urbana té força tirada, sobretot als barris més perifèrics, i aquest anunci doncs només n'és un exemple. Artistes urbans de primer nivell com el Morat o De La Fuente també han vingut aquí a gravar videoclips. L'Ismael vol potenciar aquest concepte i fer-lo protagonista a les seves samarretes.
8: Bueno, Badalona és una ciutat que té una escena tant de graffiti com de rap, bueno, esportiva, forta, i per què no, no? Com promocionar-la, i que és el que et dic, no és només... No només hi ha que tenir una lectura amb aquesta visió meva que jo fico aquí amb el rap, doncs li donem la volta i juguem amb aquest significat.
6: I al final, la veritat és que Badaloners doncs ja és una iniciativa que promou l'orgull pels barris de la ciutat de Badalona i els seus veïns i veïnes.
7: Totalment, en l'Ismael treu pit de ser de Llefià, i amb les seves samarretes vol aconseguir que els veïns de Badalona se sentin orgullosos de portar els seus barris o els seus elements a la roba que vesteixen. Fins no fa gaire, diu, això s'amagava una mica.
8: Jo soc de Llefià i quan jo és que jo no ho sabia, jo quan era petit no m'ho imaginava massa, però és quan surts del barri que diuen, bueno, tu eres d'ahir, però saps? Ho veuen com despectivament, i jo crec que és el que et dic, una mica si t'agrada el rap com a mi i saps que això de mostrar o ficar al mapa d'on ets és molt important, perquè estàs visibilitzant que hi ha algú més allà, no? Que hi ha talent.
7: En resum, tal com diu l'Ismael, mola portar el nom del teu barri al pit. No hi ha document que ho descrigui millor que aquest.
8: Quan tens el nom del teu barri al pit, és com, mira, jo tinc una camiseta de mi barri, tu no, saps? I això mola perquè la gent s'identifica.
6: Doncs Martí, una gran iniciativa aquesta, molt original, això de fer samarretes que ens recorden amb orgull d'on venim. Pels oients badalonins, o no cal que siguin badalonins, si els ve de gust, Martí, qui tingui curiositat per veure o comprar alguna samarreta de l'Ismael, on es poden trobar?
7: Molt fàcil, a la seva pàgina web badaloners.com. Allà apareixen tots els models disponibles amb talles i tota la pesca.
6: Martí, espera't un moment perquè la Laia Micó, que normalment està darrere el vidre, ha entrat a l'estudi, avui va vestida de blanc, negre i verd, no sé si això et dona alguna pista.
7: I imagino que sí.
6: I ella volia fer un comentari sobre aquest tema.
9: Sí, hola Martí. Escolta'm, parlem amb l'Ismael i jo vull la meva samarreta del barri El Progrés. Què és això? He entrat i he vist que només hi havia 4 barris.
7: Sí, sí, de moment li van fer la petició a l'Ismael que ha d'ampliar aquesta col·lecció de samarretes, perquè realment hi ha molta gent dels barris d'aquí de Badalona que se senten orfes una mica de samarreta.
9: Home,
7: i
9: jo totalment. L'Anna em diu, ai, entrevistem, que ja veuràs que hi ha Badaloners, quines samarretes més xules, i he entrat a la pàgina web i dic, home, dic, i jo què?
6: Falta la seva. Ja li pots estar dient a l'Ismael que tenim aquí sí, peticions sí. De barris concrets, i no sé si fins i tot li arribat alguna petició d'algun altre municipi, de dir que s'hagin interessat per aquesta experiència, per fer la dels seus. Des d'aquí faig una crida a Vilanova sí, i la Geltrú. Sí.
9: Aquí tots aprofitem, ja ho veus, Martí.
7: Que sapiguem no, però com a mínim aquests dies crec que amb la de la penya en tenim prou. Per anar ben orgullosos, eh?
9: Sí, sí.
6: Sí, no? Enhorabona a tots dos.
9: Moltes gràcies. Avui estem de ressaca total i encara ens queda, eh? Encara ens queda que hem d'anar a celebrar sí. A les 7 de la tarda, eh?
6: Exacte. Doncs mira, tenim una de ressaca musical i l'altra que demà vindrà de ressaca esportiva. El Martí demà no li toca.
7: No.
6: Martí, doncs veig que Badaloners té molt camp per córrer. Digue-li, si us plau, a l'Ismael aquesta petició que li fem. Moltíssimes gràcies per haver tornat aquí al Rambla 54 amb aquesta història tan simpàtica i tan necessària, això de recuperar l'orgull d'on venim. Fins a la propera.
7: Sí, sí. Merci, fins a la propera.

0: escoltant Rambla 54.
1: Què podem dir més?
2: És que no sé de què se tracta.
1: Com que no saps de què se tracta?
0: Ni idea.
1: És un programa de coses xules.
0: Aneu a punt de veure un...
1: No, esteu a punt d'escoltar.
0: Aneu a punt d'escoltar.
1: No, esteu escoltant millor.
0: Vale. Esteu escoltant un meravellós programa de ràdio.
3: A pocs metres de profunditat davant de la costa de Tarragona hi ha un vaixell que fa més de 30 anys que no navega. Es diu La Dragonera. Amb 65 metres d'eslora descansa sobre el fons marí, convertida en refugi de nombroses espècies i en un dels punts de busseig més coneguts de la ciutat. Però darrere d'aquest vaixell enfonsat hi ha una història que comença molt abans de la seva arribada al fons del mar. L'any 1960, la Dragonera sortia de les drassanes Juliana Constructora Gijonesa. Era un vaixell mercant de càrrega construït per navegar i transportar mercaderies. Durant anys va formar part de la flota mercant, però amb el pas del temps va quedar fora de servei i és precisament quan deixa de navegar que comença la seva història més sorprenent. A Tarragona, la Societat d'Exploracions Submarines, la SES, feia dècades que treballava per conèixer millor el fons marí. La idea era crear un espai que permetés protegir i estudiar la vida marina i alhora oferís un lloc interessant per practicar el submarinisme. I van trobar una solució ben singular: convertir un vaixell que ja no tenia ús en un escull artificial. La Dragonera va ser escollida, doncs, per formar part d'aquest projecte, però abans d'enfonsar-la calia preparar-la a consciència. No es podia simplement agafar un vaixell vell i llançar-lo al mar. Es van retirar combustibles, olis i altres materials contaminants. També es van eliminar elements que podien representar un perill per al medi marí o per als submarinistes. I una de les peces més importants del vaixell, el seu enorme motor, va ser extreta. Avui aquest motor es conserva al Museu del Port de Tarragona. Tot estava preparat i el 9 de juliol de 1994 la Dragonera va iniciar la seva última travessia. Aquesta vegada, però, no havia de tornar a port. Va ser enfonsada deliberadament davant de Tarragona, en la zona que posteriorment formaria part del parc subaquàtic. El vaixell va quedar sobre un fons de sorra escorat cap a babord. La part menys profunda se situa aproximadament als 14 metres i la més profunda arriba fins als 24. I és aquí on comença la seva tercera vida, perquè

0: nosaltres el que fem és gestionar l'accés a aquest parc. Tothom pot arribar a aquest parc. El que passa és que tens que arribar amb unes condicions, és a dir, no tothom pot fer busseig lliurement. N'hi ha diferents nivells de busseig i n'hi ha diferents vies d'arribar al parc. Pots arribar per terra amb el far de la Banya, que és a les casetes que tenim nosaltres com a associació allà, però també pots arribar per mar per qualsevol dels clubs ja com oberts que hi ha a Tarragona i hi ha altres puestos.
1: El descens és probablement un dels moments més espectaculars. A mesura que el submarinista baixa, el vaixell apareix sota l'aigua, primer com una silueta i després cada vegada més definit. Finalment apareixen les formes de la dragonera, el casc, les cobertes i les diferents estructures que encara es conserven. El que fa especial aquesta immersió és que no només permet veure les restes d'un vaixell, permet veure també com el temps l'ha transformat. Allà on abans hi havia acer, ara hi ha vida, peixos que utilitzen les estructures com a refugi i organismes que s'adhereixen al casc. Espais que abans formaven part d'un vaixell mercant i que ara tenen una funció completament diferent. La natura ha anat ocupant l'estructura creada per l'home i aquesta transformació és un dels grans atractius de l'excursió. Ens en dona tots els detalls Ana Belén Martín.
0: Dins la Dragonera no es pot entrar, però per al voltant de la Dragonera i per entrar a la popa, que és on està encara la cabina de popa, es pot entrar perquè això és obert, és una àrea oberta, no tens que entrar dins, està obert. La Dragonera el que té és que cada vegada que baixes trobes alguna cosa diferent. Per exemple, a proa hi ha l'antic molinete i ahí hi sol veure una morena que de tant en tant s'enganxa al molinet aquest i arribes i veus la morena un dia sí, un dia no, segons com li dona la morena. I n'hi ha moltes barracudes també, n'hi ha molta vida, molta durada, molts fans de peixos, i jo crec que el més curiós és arribar i veure des de la popa tots els fans de peixos que hi ha sota la popa, perquè n'hi ha, de veritat que hi ha molta vida. I llavors si tu arribes per sota, diem tocant el fons, veure tots els peixos i l'alçada de la Dragonera, perquè és un barc gran, és un vaixell gran, és molt xulo.
1: Amb tot, la Dragonera forma part d'un projecte molt més ampli. Després del seu enfonsament, altres embarcacions i estructures també van passar a formar part del Parc Subaquàtic de Tarragona i l'any 1995 es va inaugurar oficialment aquest espai. L'objectiu era combinar la conservació del medi marí, la investigació i la pràctica del submarinisme i amb el temps el projecte ha demostrat que un objecte artificial pot acabar integrant-se en l'ecosistema. La Dragonera n'és probablement l'exemple més conegut. Però qui pot fer aquesta activitat? És una excursió per a qualsevol persona? Cal tenir experiència? I com es garanteix que la visita al vaixell sigui segura i respectuosa amb el medi? Ana Belén Martín ens explica els diferents nivells pel que fa als requisits dels bussejadors.
0: El que es fa és tindre un protocol per sol·licitar l'entrada al parc. És com si fos un accés, eh? I aquest accés tens que ajuntar la teva titulació de busseig i la teva llicència, és a dir, és com conduir un cotxe, perquè ens entenem. Tothom té que tindre el carnet de conduir i a més també té que tindre l'assegurança. No pots bussejar si no tens una assegurança, perquè no té que passar res, però tens que estar assegurat per si qualsevol cosa sorgeix, tindrà el teu recolzament. Per arribar a la Dragonera tens que tindre com a mínim l'Open, que és el i jo recomanaria l'Advance del PADI, i també el bussejador d'una estrella d'aquí, perquè la Dragonera a sota de la Dragonera arribes a vora 24 metres de profunditat, i llavors per baixar a 20 metres de profunditat bussejant ja tens que tindre una experiència i uns índexs.
1: Per als submarinistes, la Dragonera és molt més que un punt al mapa. És un lloc on conviuen dues històries. La història humana d'un vaixell que va néixer l'any 1960 per navegar i la història natural d'una estructura que després d'enfonsar-se l'any 1994 ha estat ocupada progressivament per la vida marina. Avui, quan algú es submergeix fins a la Dragonera, fa un viatge en el temps. Pot observar les restes d'un mercant que va tenir una vida molt diferent de l'actual, però també pot veure com el mar ha transformat aquest objecte. Un vaixell que ja no transporta mercaderies, però que ara transporta una altra cosa: història, biodiversitat i experiències per als qui baixen fins a

al seu costat. Des de la superfície, la dragonera és invisible, però sota l'aigua, a entre 14 i 24 metres de profunditat, hi ha els 65 metres d'un vaixell que fa més de 3 dècades que espera els submarinistes, i potser aquesta és la part més fascinant de la seva història. La dragonera va ser construïda per navegar, va quedar fora de servei i quan semblava destinada a desaparèixer, va començar una nova vida sota el mar.

La història de la Dragonera és la història d'un vaixell que va deixar de navegar però que encara continua explicant coses. Només cal posar-se les ulleres, entrar a l'aigua i baixar, perquè a Tarragona una part de la història marítima no es troba en un museu, es troba sota el mar.

0: Bona tarda, Anna. A veure què t'ha semblat aquest primer reportatge de la temporada sobre la Dragonera. I ja que estic, me presento. Jo sóc l'Eduard París, una de les veus de Ràdio Ciutat de Tarragona, i que, per tant, aniran passant per aquests micròfons de Rambla 54. Des d'aquí, des de Tarragona, doncs, bueno, ens considerem una ciutat molt multiesportiva, i que no podia ser d'una altra manera. El meu perfil, doncs, m'ha enfocat precisament cap als esports. M'encanta fer-ne seguiment de pràcticament tots, però especialment de l'esport rei, del futbol.
1: Vale, el primer que has de dir és Rambla 54 a la meva ràdio local.
2: Rambla 53 a la meva ràdio local.
1: 54.
2: Ah, 54, has dit 54. Crec que has dit 53.
1: Pot ser que m'hagi equivocat.
2: Rambla 53 a la meva ràdio local.
1: 54.
2: Crec que m'hem de tornar a fer.
1: Arriba, un altre cop.
2: Rambla 54 a la meva ràdio local.
1: Perfecte.
3: Ei, què tal? Mira, jo sóc l'Oriol, l'Oriol Leo, de Ràdio Arenys, l'emissora de Gana, de les emissores locals de Catalunya. Però vaja, mira, això és un detall, això és igual. El que ens importa és que aquí a Arenys tenim un robot que ens atén quan anem, per exemple, a una clínica dental, eh? Allò que vas al dentista perquè vols que et facin algun tractament, doncs qui t'atén és un robot. I a més també aquesta clínica dental, la clínica dental Marina Ostrell, on hi ha aquest robot, també implanten la darrera tecnologia en els seus tractaments. De tot això en parlarem i ho volem descobrir, perquè volem conèixer aquest robot, eh? Us el vull presentar, a veure què ens explica, i a més descobrirem també tot això, tots aquests tractaments, aquesta nova tecnologia que es pot fer servir, en aquest cas, doncs, quan t'han d'arreglar la boca, Anna.
4: La xarxa de comunicació local.

0: L'Ajuntament de Palafolls obre l'enquesta de satisfacció sobre la Festa Major 2026. El consistori ja ha posat a disposició de la ciutadania una enquesta digital per recollir les opinions i valoracions dels veïns i veïnes sobre els diferents actes organitzats en el marc de la Festa Major 2026. Amb aquesta iniciativa, impulsada un any més des de la Regidoria de Participació Ciutadana, es pretén involucrar la població perquè aporti propostes de millora, opinions i crítiques constructives amb la voluntat d'optimitzar la pròxima edició de la festa. En parla la regidora de Comunicació i Participació Ciutadana, Silvana Baibé.
1: Com cada any, des de l'Ajuntament facilitem una enquesta a través de la web i de les xarxes perquè la gent pugui respondre a com ha anat la festa, totes les actuacions que ja ha semblat, i poder fer observacions. Nosaltres cada any llegim totes les respostes i sí que tenim en compte, doncs, a vegades hi ha observacions que ens serveixen molt, perquè hi ha coses que nosaltres no tenim en compte o que no veiem i que des de la ciutadania es veuen, i per tant és important que arribi a qui organitza la festa.
0: El període de participació s'allargarà fins al dimecres 7 d'octubre. El formulari és completament anònim i es pot completar en pocs més de 5 minuts. Per tal de contextualitzar les respostes, el qüestionari demana informació sobre el perfil de la persona votant, com per exemple la franja d'edat, el gènere i el municipi de residència, i inclou una vintena de preguntes específiques relacionades amb les activitats programades. Una vegada finalitzi la recollida de dades, les regidories de Participació Ciutadana i Comunicació s'encarregaran de processar la informació i faran públics els resultats posteriorment davant de tota la ciutadania. I l'Ajuntament de Malgrat de Mar oferirà el proper mes d'octubre tallers d'acompanyament d'emprenedoria per a dones. Els dies 7, 14, 21 i 28 d'octubre, entre les 3 i 2 quarts de 6 de la tarda, l'Ajuntament de Malgrat, amb el suport de la Diputació de Barcelona, planteja un cicle de tallers gratuït per acompanyar dones en projectes d'economia feminista. Els tallers, que es faran a l'Espai Jove del municipi, busquen conèixer, impulsar i construir una economia més equitativa en un marc per reflexionar i compartir alternatives més justes i inclusives. També s'ofereixen eines per gestionar els recursos econòmics i financers dels projectes, així com també la informació sobre fons de finançament. La formació inclourà, a més, estratègies per crear sinergies i aliances, així com millorar la comunicació i la comercialització d'aquestes iniciatives. Per poder-hi participar, les inscripcions ja estan obertes i es poden formalitzar enviant un correu electrònic a igualtat@ajmalgrat.cat o trucant al 93 761 98 13. De moment és tot. Més informació en una hora.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Busquem-hi, triem els èxits de sempre.
1: Busquem-hi, triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.

0: Una visita al castell de Peralada i la festa de la gent gran entre les activitats més destacades de la Setmana de la Gent Gran a Palafolls. Avui dilluns han començat els actes dins aquesta 24a edició de la Setmana de la Gent Gran. Fins l'1 d'octubre, la Regidoria de Gent Gran de l'Ajuntament, conjuntament amb el Casal de Jubilats, organitzen xerrades, tallers, excursions i visites en aquesta nova edició. Unes propostes que molts dels assistents ja esperen, com indica la regidora de Gent Gran al municipi de Palafolls, Marta Labart.
1: És una setmana que fem algunes activitats una miqueta extres, bueno, ja sabem, no? Sempre ho he dit jo, soc una ferma defensora del nostre casal de jubilats, que a més té una junta que treballa moltíssim i fa excursions i fa de tot, no? Però aquesta setmana és una setmana doncs, amb aquestes activitats que ja ells també estan esperant, que si l'excursió, que si a la caminada, que si, bueno, els tallers que fem, llavors, bueno, obrim una miqueta més el que és l'oferta per a gent gran que tenim al municipi.
0: Les propostes han començat avui amb l'inici de les classes d'educació postural, però continuen demà amb l'homenatge a les persones grans del geriàtric municipal o una xerrada que porta consells pràctics sobre mobilitat segura i prevenció de caigudes. Entre les activitats més esperades hi ha l'excursió al castell de Peralada, programada per al pròxim dijous 24 de setembre amb un centenar de persones inscrites i inscripcions ja tancades. Dissabte i diumenge hi haurà la festa d'homenatge als majors de 90 anys al teatre o l'esmorzar i taller de manualitats al barri de Sant Lluís diumenge. Per la setmana que ve hi ha programada dilluns la xerrada Què fem als serveis socials de Palafolls per la gent gran, o també una altra xerrada, en aquest cas la de sexualitat i les sigles LGTBQIA+, a càrrec de l'activista Brigitte Lamour. I dimecres 29, una de les novetats d'enguany, el primer concurs de pastissos de poma. Tancarà aquesta setmana de la gent gran la lectura del manifest i la caminada fins al Molí d'en Puigverd, que coincideix amb l'homenatge a les parelles que celebren els 50 anys de casats i el concert de la coral Palatiolo al Casal d'Avis de Palafolls. Els actes es fan coincidir amb l'1 d'octubre, Dia Internacional de les Persones Grans. I Blanes reunificarà totes les activitats de l'Urban Fest en un sol dia. Divendres passat, l'Ajuntament de Blanes presentava una nova edició del Blanes Urban Fest que comptarà amb dues novetats. La primera és la reunificació de tots els actes en una sola jornada, el proper 17 d'octubre. Així es mantenen activitats com el quart concurs de grafitis i muralisme, l'exhibició de dansa urbana, tallers, actuacions musicals o també un espai d'skate lliure, entre d'altres. I la segona és un canvi d'espai. La majoria de propostes es realitzaran a l'antic camp de futbol de gespa artificial dels Pins. Pel que fa al concurs de grafit, les inscripcions continuen obertes i poden participar els majors de 16 anys i ho poden fer individualment o en grups de 4 persones amb temàtica lliure, sempre i quan els continguts no siguin ofensius ni tinguin caràcter polític. Hi ha temps per inscriure's i enviar les propostes que s'hagin de fer fins al 6 d'octubre i es pot fer presencialment a l'àrea de joventut o bé online al correu concurs.grafits@blanes.cat. D'aquesta manera, Blanes torna a ser un punt de trobada de la cultura urbana, aplegant algunes de les principals disciplines vinculades a la cultura hip-hop i urbana, combinant propostes d'exhibició, creació artística i participació directa. Al llarg del dissabte, el públic podrà gaudir d'activitats relacionades amb el grafit, la dansa, la música, el breakdance, l'skate i altres expressions artístiques. El quart Blanes Urban Fest 2026 està organitzat pel Departament de Joventut i el Departament de Cultura, l'imprescindible col·laboració de l'equip humà de la nau 4 de l'Espai Jove, així com també d'altres suports i col·laboracions. De moment és tot. Ens hi tornem a posar d'aquí una hora amb els informatius de Ràdio Palafolls.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Es diu que l'amor no fa mal, i és veritat. Si hi ha dolor a la teva relació de parella, és que alguna cosa no funciona. És el moment de fer-te preguntes i de fer preguntes. La teràpia de parella actua com a mediador, com a mitjà per entendre què està passant. La psicòloga especialista en teràpies de parella, Anna Ruiz, del Centre Guiomar, atén a les parelles en un ambient acollidor i discret. Truca al telèfon 628 94 64 80. 628 94 64 80. Atenem problemes, conflictes i crisi de tots els moments del cicle vital de la parella. Vine a consultar-nos. Centre Guiomar, a Palafolls.
1: Bars, ferreteries, lampisteries...
2: A Palafolls hi tenim de tot.
1: Objectes de regal, roba íntima...
2: Per què marxar a fora?
1: Carnisseries, forns de pa...
2: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
1: Dolços, restaurants...
2: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
1: Fusteries,
2: i de Ràdio joguines, Palafolls.
1: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies...
3: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
4: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
5: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost tenim incorporat dos agents.
6: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros de la marca Rolex.
7: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
4: El xef palafollenc Raül Opera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
6: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
4: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder interceptar el vehicle.
8: Avançar les eleccions no són bones notícies.
9: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
0: Aquesta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle...
10: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
11: Ràdio Palafolls. 107.7 FM.
12: Ràdio Palafolls.

0: Busquem i triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.

0: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. Assessorament jurídic. L'àrea de serveis socials ofereix a qui ho necessiti de forma gratuïta assessorament i informació jurídica sobre qualsevol aspecte o situació. A aquest servei s'hi pot dirigir qualsevol persona empadronada a Palafolls. Cal demanar, però, cita prèvia a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis, de Palafolls. Més informació al 93 762 0043 o a palafolls.cat. L'Ajuntament al teu servei.
1: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia, de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges, de 12 a 13, a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és
1: Ràdio Palafolls.
0: Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar.
1: Escoltes
0: Ràdio Palafolls, el 107.7
1: FM.

0: Comencen les classes d'educació postural amb places exaurides i llista d'espera. Aquest dilluns han començat les classes d'educació postural per la gent gran de Palafolls que es duen a terme tant al Forroll com també al Palauet. Actualment aquestes classes tenen tres grups constituïts. Un al barri de Sant Lluís, on hi participen unes 25 persones, i dos més al centre de 30 participants cadascun. El servei és gratuït i es vol aconseguir millorar la qualitat de vida de les persones grans de Palafolls amb exercicis de manteniment. Normalment, el que fan són exercicis d'elasticitat i moviment perquè puguin aplicar-los en el seu dia a dia, ho explica la monitora d'aquest any, la Núria Urquín.
1: El més important és l'activitat social, és a dir, ara venen aquí i estan tots i totes parlant, generen un grup, venen i fan activitat social, i a part, doncs, és una activitat física que fa la prevenció de caigudes, que en gent gran és molt important, la reeducació de la marxa, és a dir, tornes a caminar millor, fas exercicis de posturals, agafes força, i aquesta força et fa que si, per exemple, tens una caiguda, poder-te aixecar bé, poder tenir una millor qualitat de vida, i tot això està demostrat que després, al final, doncs, tens un envelliment actiu molt millor i la teva salut, tant física com mental, és millor.
0: Les classes duren uns 50 minuts i es mantenen els dilluns i els dimecres de cada setmana. La Teresa, la Paquita i la Montserrat expliquen als micròfons de Ràdio Palafolls quins beneficis aconsegueixen amb aquests exercicis.
2: Com amb el moviment, que així coneixes gent, parlo perquè estic a casa sola, però me va molt bé, sobretot pel moviment.
3: Bueno, me puede ayudar en la agilidad, en el movimiento, en, no sé, espero que me ayude un poco.
4: M'ajuda a trobar-me millor, això està clar. Sí, posar els ossos a puesto i, no sé, tens un altre ànim. I a mi me beneficia, se'm trobo bé, millor, més espavilada, més, no sé, perquè soc una persona bastant tancada.
0: Els requisits per poder gaudir aquestes classes són tenir més de 60 anys i estar empadronats al municipi de Palafolls. Aquelles persones que estiguin interessades en aquest servei s'hauran d'inscriure a través de l'àrea de gent gran del consistori, tot i que a causa de l'èxit doncs, que reben aquestes classes, l'Ajuntament ja compta amb una llista d'espera que es va activant a mesura que van quedant places disponibles. La primera trobada ha coincidit també amb l'inici de les activitats de la 24a edició de la Setmana de la Gent Gran de Palafolls. És tot, més informació en una hora.
5: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Bars, ferreteries, lampisteries...
1: A Palafolls hi tenim de tot.
0: Objectes de regal, roba íntima...
1: Per què marxar a fora?
0: Carnisseries, forns de pa...
1: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
0: Dolços, restaurants...
1: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
0: Fusteries...
1: I de Ràdio Palafolls.
0: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies...
2: Vols saber el que passa a Palafolls d'una manera àgil, ràpida, immediata i veraç?
3: Apunta't al canal de WhatsApp de Ràdio Palafolls.
2: Clica a l'enllaç que trobaràs a radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a l'apartat de canals de l'APP.
3: Sigues el primer a saber què passa al municipi.
2: Un servei dels serveis informatius de Ràdio Palafolls.
4: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.
5: Sempre la millor música. 24 hores.

Durant aquests dies s'han organitzat trobades, tallers, sortides o passejades per crear comunitat i compartir experiències entre la gent gran del nostre municipi. Les propostes s'inicien avui i s'allarguen fins l'1 d'octubre, coincidint amb el Dia Internacional de les Persones Grans. Avui és 21 de setembre i això és l'informatiu de Ràdio Palafolls.

0: Coincidint amb aquest inici de la setmana de la gent gran, avui també han començat les classes d'educació postural. Com els últims anys, es faran al barri de Sant Lluís i al centre del nostre municipi. Les llistes per poder-hi participar estan tancades i s'ha obert una llista d'espera. I aquests dies també es pot completar l'enquesta al web municipal per recollir valoracions i opinions sobre la Festa Major 2026 que acabem de passar. La iniciativa de la Regidoria de Participació Ciutadana estarà oberta fins al pròxim dimecres 7 d'octubre i té com a objectiu recollir propostes de millora per a futures edicions. Actualment i en uns dies que porta l'enquesta al web municipal ja hi han participat un centenar de persones. Canviem de municipi i anem fins a Malgrat de Mar, on l'Ajuntament ha obert el període d'inscripció per un cicle de tallers gratuïts d'acompanyament a l'emprenedoria de dones en l'àmbit de l'economia feminista. La formació es farà els dimecres d'octubre a l'Espai Jove amb el suport de la Diputació de Barcelona per oferir eines financeres de gestió de recursos i estratègies de comunicació. I Blanes ja ho té tot preparat per una nova edició de l'Urban Fest. Com a principal novetat, les activitats es faran totes en un sol dia, el 17 d'octubre, i també canvien d'ubicació al camp de futbol dels Pins. Aquestes dues novetats s'anunciaven en una roda de premsa tot just el passat divendres. I pel que fa a la previsió meteorològica, matí de dilluns sense complicacions en la situació meteorològica que continuarà dominada pel sol i les temperatures superiors a les normals per les dates. Des de primeres hores del matí, el sol doncs, ha dominat a tota la comarca, amb alguns núvols alts poc destacables. No s'esperen precipitacions, els vents fluixos de força 0 a 2 de component nord-est. Mar arrissada a tota la costa de la comarca, les temperatures mínimes pujaran i aniran dels 16 als 22 graus. Comencem, doncs, l'informatiu de Ràdio Palafolls. Una visita al castell de Peralada i la festa de la gent gran entre les activitats més destacades de la Setmana de la Gent Gran. Avui dilluns han començat els actes dins la 24a edició de la Setmana de la Gent Gran al nostre municipi. Fins l'1 d'octubre, la regidoria de gent gran de l'Ajuntament, conjuntament amb el casal de jubilats, han organitzat doncs, diferents xerrades, tallers, excursions i visites en aquesta nova edició. Unes propostes que molts dels assistents ja esperen, com indica la regidora de gent gran del nostre municipi, Marta Alabart.
1: És una setmana que fem algunes activitats una miqueta extres, bueno, ja sabem, no? Sempre ho he dit, jo sóc una ferma defensora del nostre casal de jubilats, que a més té una junta que treballa moltíssim i fa excursions i fa de tot, no? Però aquesta setmana és una setmana doncs, amb aquelles activitats que ja ells també estan esperant, que si l'excursió, que si a la caminada, que si bueno, els tallers que fem, llavors bueno, obrim una miqueta més el que és l'oferta per a gent gran que tenim al municipi.
0: Les propostes han començat avui amb l'inici de les classes d'educació postural, però continuen demà amb l'homenatge de les persones grans del geriàtric municipal o una xerrada que aporta consells pràctics sobre mobilitat segura i prevenció de caigudes. Entre les activitats més esperades també hi ha l'excursió al castell de Peralada, programada per al pròxim dijous 24 de setembre, amb un centenar de persones inscrites i inscripcions, de fet, ja tancades. Dissabte i diumenge hi haurà la festa homenatge als majors de 90 anys al teatre o l'esmorzar i taller de manualitats al barri de Sant Lluís el diumenge. Per la setmana que ve hi ha programada dilluns, per exemple, la xerrada Què fem als serveis socials de Palafolls per a la gent gran o també la xerrada Sexualitat i les sigles LGTBQIA+, a càrrec de Brigitte Lamour. I dimecres 29, una de les novetats d'enguany, el primer concurs de pastissos de poma. Tancarà aquesta setmana de la gent gran la lectura del manifest i la caminada fins al Molí d'en Puigverd, que coincideixen amb l'homenatge a les parelles que enguany celebren els 50 anys de casats i el concert també que tancarà en aquestes dates la Coral Palatiló al Casal d'Avis de Palafolls. Els actes, de fet, es fan coincidir amb l'1 d'octubre, el Dia Internacional de les Persones Grans. I entremig de tot això, avui també han començat les classes d'educació postural amb places exaurides i llista d'espera. Aquest dilluns han començat les classes d'educació postural per la gent gran de Palafolls, que es duen a terme tant al Forroll com també al Palauet. Actualment aquestes classes tenen tres grups constituïts, un al barri de Sant Lluís, on hi participen unes 25 persones, i dos més al centre de 30 participants cadascun. El servei és gratuït i es vol aconseguir millorar la qualitat de vida de les persones grans de Palafolls amb exercicis de manteniment. Normalment el que fan són exercicis d'elasticitat i moviment perquè puguin aplicar-los en el seu dia a dia. Ho explica la monitora d'aquest any, que és la Núria Urquín.
2: El més important és l'activitat social, és a dir, ara venen aquí i estan tots i totes parlant, generen un grup, venen i fan activitat social, i a part és una activitat física que fa la prevenció de caigudes, que en gent gran és molt important, la reeducació de la marxa, és a dir, tornes a caminar millor, fas exercicis de posturals, agafes força, i aquesta força et fa que si, per exemple, tens una caiguda, poder-te aixecar bé, poder tenir una millor qualitat de vida, i tot això està demostrat que després al final tens un envelliment actiu molt millor i la teva salut tant física com mental és millor.
0: Les classes duren uns 50 minuts i es mantenen els dilluns i els dimecres de cada setmana. La Teresa, la Paquita i la Montserrat expliquen als micròfons de Ràdio Palafolls quins beneficis aconsegueixen amb aquests exercicis.
3: Amb el moviment, que així coneixes gent, parlo perquè estic a casa sola, però me va molt bé, sobretot pels moviments.
4: Bueno, me puede ayudar en la agilidad, en el movimiento, espero que me ayude un poco.
5: M'ajuda a trobar-me millor, això està clar. Sí, posar els ossos a puesto i, tens un altre ànim. I a mi me beneficia, se me trobo bé, millor, més espavilada, perquè soc una persona bastant tancada.
0: Els requisits per poder gaudir d'aquestes classes són tenir més de 60 anys i estar empadronats a Palafolls. Aquelles persones que estiguin interessades en aquest servei s'haurien d'inscriure a través de l'àrea de gent gran del nostre ajuntament. A causa de l'èxit que reben aquestes classes, l'ajuntament compta amb una llista d'espera que es va activant a mesura que van quedant places disponibles. La primera trobada ha coincidit també amb l'inici de les activitats d'aquesta 24a edició de la Setmana de la Gent Gran a Palafolls. L'Ajuntament de Palafolls obre l'enquesta de satisfacció sobre la Festa Major 2026. El consistori ja ha posat a disposició de la ciutadania una enquesta digital per recollir les opinions i valoracions dels veïns i veïnes sobre els diferents actes organitzats en el marc de la Festa Major 2026 que acabem de deixar enrere. Amb aquesta iniciativa, impulsada un any més des de la Regidoria de Participació Ciutadana, es pretén involucrar la població perquè aporti propostes de millora, opinions i crítiques constructives amb la voluntat d'optimitzar la pròxima edició de la festa. En parla la regidora de Comunicació i Participació Ciutadana a l'Ajuntament de Palafolls, Silvana Vallvé.
6: Com cada any, des de l'Ajuntament facilitem una enquesta a través de la web i de les xarxes perquè la gent pugui respondre a com ha anat la festa, totes les actuacions que els ha semblat i poder fer observacions. Nosaltres cada any llegim totes les respostes i sí que tenim en compte, a vegades hi ha observacions que ens serveixen molt perquè hi ha coses que nosaltres no tenim en compte o que no veiem i que des de la ciutadania es veuen i per tant és important que arribi a qui organitza la festa.
0: El període de participació s'allargarà fins al dimecres 7 d'octubre. El formulari és completament anònim i es pot completar en pocs més de 5 minuts. Per tal de contextualitzar les respostes, el qüestionari demana informació sobre el perfil de la persona votant, com la franja d'edat, el gènere i el municipi de residència, i inclou una vintena de preguntes específiques relacionades amb les activitats programades. Una vegada finalitzada la recollida de dades, les regidories de Participació Ciutadana i Comunicació s'encarregaran de processar la informació i faran públics els resultats posteriorment davant de tota la ciutadania. Canviem de municipi, doncs deixem Palafolls i ens situem ara a Malgrat de Mar, on l'Ajuntament oferirà el proper mes d'octubre tallers d'acompanyament d'emprenedoria per a dones. Seran els dies 7, 14, 21 i 25 d'octubre, entre les 3 i 2 quarts de 6 de la tarda. L'Ajuntament de Malgrat de Mar, amb el suport de la Diputació de Barcelona, planteja un cicle de tallers gratuït per acompanyar dones en projectes d'economia feminista. Els tallers, que es faran a l'Espai Jove del municipi, busquen conèixer, impulsar i construir una economia més equitativa en un marc per reflexionar i compartir alternatives més justes i inclusives. També s'oferiran eines per gestionar els recursos econòmics i financers dels projectes, així com també informació sobre fons de finançament. La formació inclourà, a més, estratègies per crear sinergies i aliances, així com millorar la comunicació i la comercialització d'aquestes iniciatives. Per poder-hi participar, les inscripcions de fet ja s'han obertes i es poden formalitzar enviant un correu electrònic a igualtat@ajmalgrat.cat o trucant al telèfon 93 761 98 13. I de Malgrat de Mar tornem a canviar de municipi, anem fins a Blanes, perquè Blanes reunificarà totes les activitats del Blanes Urban Fest en un sol dia. Divendres passat, l'Ajuntament de Blanes presentava una nova edició del Blanes Urban Fest que comptarà amb dues novetats. La primera és la reunificació de totes les activitats en una sola jornada, el proper 17 d'octubre. Així es mantenen activitats com el quart concurs de grafit i muralisme, exhibicions de dansa urbana, tallers, actuacions musicals o un espai de skate lliure, entre d'altres. I la segona novetat és un canvi d'espai. La majoria de propostes es realitzaran a l'antic camp de futbol de gespa artificial dels Pins. Pel que fa al concurs de grafit, per exemple, les inscripcions continuen obertes. Es poden i poden participar, de fet, majors de 16 anys i ho poden fer individualment o fins a un grup de 4 persones amb temàtica lliure, sempre i quan els continguts no siguin ofensius ni tinguin caràcter polític. Hi ha temps per inscriure's i enviar les propostes que s'hagin de presentar fins al 6 d'octubre i es pot fer de forma presencial a l'àrea de joventut o bé online al correu concurs.grafits@blanes.cat. D'aquesta manera, Blanes tornarà a ser un punt de trobada de la cultura urbana, aplegant algunes de les principals disciplines vinculades a la cultura hip-hop i urbana, combinant propostes d'exhibició, de creació artística i participació directa. Al llarg del dissabte, el públic podrà gaudir d'activitats relacionades amb el grafit, la dansa, la música, el breakdance, l'skate i també d'altres expressions artístiques emergents. La quarta edició del Blanes Urban Fest d'aquest 2026 estarà coorganitzada pel Departament de Joventut i el Departament de Cultura i també amb la col·laboració de l'equip humà de la nau jove de l'espai de la nau 4 Espai Jove, així com d'altres suports i col·laboracions. És l'hora de donar una ullada enrere, utilitzar la màquina del temps i repassar la nostra hemeroteca.

Repassem, doncs, de què parlava aquest mitjà de comunicació, Ràdio Palafolls, anys enrere. Anem tan sols un any enrere. El 2025 destacàvem que la Direcció General d'Espais Agraris de la Generalitat visitava Palafolls per conèixer de primera mà l'espai agrari de la Baixa Tordera. Aquell dia, Xavier Gispert, que era director general de Regadius i Espais Agraris de la Generalitat de Catalunya, visitava Palafolls. La visita, doncs, va servir per posar sobre la taula la realitat de l'espai agrari de la Baixa Tordera i els neguits dels municipis que hi formaven part. Per part de la Direcció d'Espais Agraris de la Generalitat va servir per conèixer l'espai agrari de la Baixa Tordera i descobrir què feien i què necessitaven. Xavier Gispert, juntament amb l'alcalde de Palafolls, Francesc Alemany, havien detallat algunes de les qüestions que s'havien de tractar. Entre aquestes hi havia la xarxa de drenatge, des d'on es proposava la creació d'una comunitat d'usuaris, també el relleu generacional i la lluita contra el desús de les terres de conreu. Anem molt més enrere, cap al 2021, on Ràdio Palafolls destacava que el nostre municipi quedava fora dels municipis amb el preu de lloguer limitat. Aquell mes de juny, el ple de Palafolls aprovava una moció que demanava poder incloure, doncs, el nostre municipi en el llistat de localitats amb el mercat d'habitatge tens. Es tractava de municipis on el preu del lloguer havien augmentat considerablement en els últims anys. La llei de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en el contracte d'arrendaments d'habitatges aprovava just, doncs, fa un any, volia evitar que el preu de lloguers s'enfilés a cotes impagables per la majoria de ciutadans. La crisi del coronavirus, la pèrdua de poder adquisitiu i el constant augment dels arrendaments provocaven una crisi habitacional que havia esdevingut una crisi sistemàtica. I encara molt més enrere, 10 anys enrere, destacàvem que tornava a l'escola de pares i mares al nostre municipi, a Palafolls. Un any més es reprenia aquell 2016 el servei d'assessorament per a pares que, en la línia dels anys anteriors, oferia xerrades obertes i participatives i també consultes personalitzades amb un especialista. Aquestes activitats estaven adreçades a donar eines educatives per a pares, mares i tutors que ajudessin a resoldre dubtes o plantejaven consultes sobre l'educació dels fills entre 0 i 18 anys. Aquelles xerrades impulsades per la Diputació de Barcelona aquell 2016 s'organitzaven en dues sessions. La primera era triple i començava el 25 d'octubre a l'Escola Les Ferreries. Una psicopedagoga parlava sobre les habilitats de negociació per aconseguir una vida familiar més conciliadora. Ho faria, com deien, en tres sessions. La primera a les 5 de la tarda, dirigida exclusivament a nens i nenes de 5è i 6è de primària. Un cop s'acabés aquesta xerrada, es faria la segona sessió només amb pares i mares. I la tercera seria, doncs, dos dies després, el dia 27, i de forma conjunta entre pares i fills per analitzar els punts conflictius de les dues parts. Repassat de què parlàvem anys anteriors, toca l'apunt cultural en aquest informatiu.

0: amb l'inici de setmana també és bo quines activitats podem fer, per exemple, al nostre municipi. L'Albert Quiroga ens n'explica una. Molt bon dia, Albert.
1: Hola, Jordi. Per la proposta cultural d'avui recordem que continua a Palafolls el cicle Clàssica a Sant Genís. La propera data serà aquest diumenge 27 de setembre a les 7 de la tarda amb el concert Música dels carrers de Londres a carrer del Quartet de Sant Simó a l'església de Sant Genís. L'activitat està organitzada per la PUPUT, la parròquia de Sant Genís de Palafolls i l'aula de música Contrapunt. El preu de l'entrada és de 10 euros en concepte de donatiu, que es pot comprar per anticipat a l'aula de música Contrapunt de Malgrat de Mar o bé a la porta del mateix dia del concert si queden localitats disponibles.
0: Gràcies, Albert. Doncs un cicle musical que començava tot just el cap de setmana passat, el dissabte passat a l'església de Sant Genís, i que continua també aquest cap de setmana organitzat per la PUPUT. Albert, no marxis, que en una estoneta reprenem el programa del Palafolls en xarxa. Abans, però, de repassar titulars i de posar el punt i final a l'informatiu d'avui, el que farem és donar una ullada també a la previsió meteorològica.

0: tampoc no massa. De moment, com dèiem, aquesta tarda s'ha de mantenir com aquest matí, és a dir, el temps estable i completament assolellat, potser amb alguns núvols prims, però sempre núvols poc destacables, poc significatius. Els vents bufaran fluixos, com dèiem, de component sud-oest de Garbí, i la situació marítima estarà dominada com a molt pel marejol. Temperatura, com ja hem dit, més alta que no pas la d'ahir. De cara a demà, demà dimarts, doncs s'espera una jornada que tornarà a estar marcada pel domini del sol, a diferència d'avui, i com ja hem comentat, el vent seria una mica més humit de mar cap a terra i això farà que la temperatura a prop de la costa pugui baixar una mica, però cap a l'interior de la comarca continuem amb aquests valors de més de 30 graus passada ja la segona quinzena del mes de setembre. De cara a demà passat, el que dèiem, arribarà de matinada la tardor i ho farà amb un temps sense canvis. És a dir, que de moment continuarem parlant d'estabilitat, de domini del sol i d'unes temperatures més pròpies de l'estiu que no pas de la tardor.
1: Gràcies, Quim. Doncs sí, efectivament, arribarem a la tardor segurament amb altes temperatures. I ho anirem repassant, com sempre, amb la connexió amb el Servei Meteorològic del Consell Comarcal del Maresme. Nosaltres som a punt de posar ja el punt i final a l'informatiu d'avui.

0: No marxarem sense repassar de nou els titulars de l'informatiu d'avui. Avui que us hem comentat que han començat els actes de la 24a edició de la Setmana de la Gent Gran de Palafolls. Durant aquests dies s'estan organitzant trobades, tallers, sortides o passejades per crear comunitat i compartir experiències entre la gent gran del nostre municipi. Les propostes s'inicien avui i s'allarguen fins l'1 d'octubre, coincidint amb el Dia Internacional de les Persones Grans. Coincidint també amb aquest inici de la Setmana de la Gent Gran, avui també us hem comunicat que han començat les classes d'educació postural també per la gent gran. Com en els últims anys, es faran al barri de Sant Lluís, aquí mateix al Forroll, i al centre del municipi, al Palauet. Les llistes per poder-hi participar ja estan tancades i s'ha obert una llista d'espera. I avui també us hem recordat que aquests dies es pot completar l'enquesta al web municipal per recollir valoracions i opinions sobre la Festa Major 2026. La iniciativa de la Regidoria de Participació Ciutadana estarà oberta fins al pròxim dimecres 7 d'octubre i té com objectiu recollir propostes de millora per a futures edicions. També hem parlat de Malgrat de Mar, on l'Ajuntament ha obert el període d'inscripció per un cicle de tallers gratuïts d'acompanyament a l'emprenedoria de dones en l'àmbit de l'economia feminista. La formació es farà els dimecres d'octubre a l'Espai Jove amb el suport de la Diputació de Barcelona per oferir eines financeres de gestió de recursos i també d'estratègies de comunicació. I hem acabat l'informatiu destacant que Blanes ja ho té tot a punt per una nova edició de l'Urban Fest. Com a principal novetat, les activitats es faran totes en un sol dia, el pròxim 17 d'octubre, i també canvien d'ubicació. Serà al camp de futbol dels Pins. Així posem punt i final a l'informatiu d'avui. Sabeu que podeu recuperar totes aquestes notícies a través del web de Ràdio Palafolls, www.radiopalafolls.cat, i també a les xarxes socials. Òbviament, a través de l'FM, amb els diferents butlletins informatius a cada hora i a l'informatiu vespre de Ràdio Palafolls. Acabeu de passar molt bona jornada. Adéu-siau.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. El servei de teleassistència. Les persones grans de Palafolls que viuen soles poden estar comunicades amb una central d'alarma les 24 hores del dia, per tal d'actuar en casos de necessitat. Ja podeu sol·licitar el servei de teleassistència per afavorir l'autonomia de les persones grans que viuen soles o que tenen alguna discapacitat, augmentant així la seva qualitat de vida. Posa't en contacte amb l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93 762 0043 o a palafolls.cat. L'Ajuntament al teu servei.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
4: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
5: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
6: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
7: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost hem incorporat dos agents.
8: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros de la marca Rolex.
9: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
10: El xef palafollenc Raül Lopera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
8: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
10: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder interceptar el vehicle.
11: Avançar les eleccions no són bones notícies.
12: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
13: Aquesta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
3: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
1: Èxits un rere l'altre.

0: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon del cap de salut de Malgrat de Mar és el 93 761 95 00. 93 761 95 00. Tingues sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
1: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament, www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
2: Has perdut algun programa de Ràdio Palafolls? Connecta't a la carta.radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a la teva aplicació de podcast habitual i podràs recuperar tots els programes de la ràdio. Segueix-nos on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Ara més fàcil a la carta.radiopalafolls.cat. Música, entreteniment, informació. Ràdio Palafolls, 24 hores amb tu.
3: Minut a minut. El programa d'esports de Ràdio Palafolls.
4: Bon vespre, Palafolls. Si esteu escoltant això, és que ja són les 8 en punt d'aquest dilluns i com que sempre ja s'està fent fosc abans, la calor ja no apreta tant i fins i tot fa falta un jersei de tant en tant. Volem portar-vos el remei per no enyorar la vitalitat de l'estiu. És ni més ni menys que tornar a sintonitzar el 107.7 de la FM per rebre de la primera mà tota l'actualitat esportiva municipal. Recordeu que també ens podeu escoltar a www.radiopalafolls.cat. Així que obrim marcador, engeguem el cronòmetre i donem el xiulet inicial a una nova temporada del Minut a Minut. Atenció i pareu bé les orelles si no us voleu perdre cap detall del que ha passat, del que està passant i sobretot del que encara ha de venir a l'esport palafollenc. I com que no hi pot haver comentaris sense un comentador, em veig obligat a presentar amb un fort aplaudiment per als que m'acompanyen en aquest programa. Primer de tot, a un home de futbol, un home de FIFA i a un apassionat de tot el que tingui llespa, sol i passió. Nico Galván, buenas tardes, buenas noches.
5: Buenas tardes, buenas noches, ya próximamente será buenas noches, de momento buenas tardes. Aquí se ve todavía el sunset, está bien.
4: Segundo programa consecutivo acudiendo, eso ya es casi histórico, ¿eh?
5: Estoy como el Barça, 21 de 21, 2 de 2.
4: Perfecto, Nico, que así siga, ¿eh?
5: Así vamos de momento.
4: També toca incorporar a l'home multiesport, que s'estrena per primera vegada aquesta temporada. Don... com que don? Don Audal Vallecrosa, això t'ho has ficat tu sol, eh? Aquest don.
6: Primer de tot, bona tarda a tots companys. Jo m'he fet el guió i jo me fico el motiu de respecte que vulgui.
4: Jo no et deixo més per la intro, eh?
6: Potser la setmana que ve tindré don o senyor o míster, no sé, intentaré anar-ho canviant.
4: Però creus que la setmana vinent tindràs al costat el Nico?
6: Uau, jo això... Espero que sí, la veritat.
5: Jo he de dir que si seguimos así, a lo mejor el Nico s'enfada i, claro, sí... Si el Nico no puede venir por lo que sea y ya le estáis metiendo caña, a ver si el Nico se va a tener que...
6: Segon programa i veu exigències, eh, ja.
4: Perquè tu vas faltar.
6: Ja, és veritat. Però vaja, però jo m'ha fet il·lusió tornar-te a veure avui després de que, no sé, quasi un any, no? Que quasi no ens veiem en estudi.
5: Exactamente, sí. De normal, tampoc no solemos ver mucho, ¿verdad?
6: No, la veritat no, jo surto poc de casa.
5: Jo igual.
6: Sí, que ens hem vist algun dia aquest estiu, no? Però així, sí, una mica de casualitat i...
5: Algun tardeo tonto, no?
6: Sí, una mica d'activitats extraescolars.
5: Sí, sí, al final és lo bueno, també, no solo... No somos personas, ¿no? Tenemos pasatiempos.
6: I, bueno, no tot serà feina, no, l'estiu? Que tu has estat molt ocupat o no?
5: Yo es que, claro, yo empecé a trabajar del 8 de junio al 4 de septiembre, 6 días a la semana y 8 horas, horario partido, pues claro, no se me ha visto el pelo. Y cuando podía salir, pues salía a la hora que fuese, fuera de noche, fuera de día. Entonces, claro, si me ha visto por la noche, has tenido suerte. Si me ha visto por el día, has tenido suerte porque no era lo común.
4: Y a la que aún no has visto Nico i hem de disculpar que no sigui aquí avui també, és a la Gemma, que esperem que ben aviat hi torni i faci el programa com tant li agrada.
5: Cuando venga ella, o no estará él o no estaré yo.
4: Seguro.
5: O no estarás tú, ¿no?
4: I el control de so, com sempre, el nostre estimat Jordi Pratsavalls, que no falla mai. Així que ara sí, poseu-vos còmodes, apugeu el volum i prepareu-vos perquè comença el minut a minut. Però abans de tot, Eudald, fem la repassada a l'esport català general, no? Comencem pel bàsquet, si vols.
6: Va, doncs si vols començo pel Barça. Ei, que hi ha hagut...
4: El bàsquet.
6: Sí, perdona, que m'estic...
4: Però has de llegir? No saps de memòria què va passar?
6: No, de fet sí que
4: m'ho sé,
6: m'ho he notat. De fet, victòria del Joventut a la final de la Supercopa de la CB contra el Barça. De fet, primer títol en 18 anys.
4: Final catalana, va ser-hi, eh?
6: Sí, la veritat que molt bon partit. La Pro Vitola i Ricky Rubio, intractables.
4: Nico, en futbol, bueno, ya has hecho un poquito de spoiler con el 7-7, los 21 puntos.
5: Pues como cuando venía el año pasado, el Barça a lo suyo y el Español a lo suyo.
4: Bueno, tampoco está tan mal el Español.
5: Bueno, pero el Español perdió en casa contra el Elche con un hombre más.
4: Pues está en media tabla, tampoco es que pierda siempre.
5: Yo hablo el fin de semana, no hablo de la tabla. Yo estoy informando aquí a los oyentes.
4: Audo al futbol, pero en femení.
6: Doncs victòria del Barça i de l'Espanyol, i empat del Levante-Badalona.
4: A futbol sala, victòria del Barça i empat del CatGas Santa Coloma. I Nico, en motor?
5: Tenemos a Daniela Guillén, que ganó por primera vez el título mundial de motocross femenino.
4: I Eudald, no sé si hi ha alguna coseta més.
6: Vols que et doni una mica de multiesportiu, una mica de hockey, per exemple?
4: Com t'agrada multiesportiu a tu, eh?
6: Per exemple, si vols jo t'explico que a Catalunya tomba a Portugal i guanya la Golden Cat en hockey masculí i hockey femení.
4: Doncs ara ja sí, anem a fer una breu introducció de la mà dels titulars palafollencs.
7: Els titulars palafollencs.

0: Pau del Vallgrosa, et vas perdre l'estrena d'aquesta renovada secció i per tant avui et tocarà a tu encarregar-te de l'estudi dels Palafollencs i en aquesta edició farem especial final d'estiu.
1: Per mi perfecte, a veure què tal se'm dona aquesta nova secció, a veure aquest nou format, així que doncs arrenco amb aquest nou capítol i bueno, ja que l'estiu arriba a la seva fi, toca guardar la tovallola, apagar l'aire condicionat, que aquí l'estudi encara el tenim a tota pastilla, i tornar a la rutina. Això també vol dir que l'esport palafollenc torna a posar-se en marxa, així que acomiadem l'estiu com toca, amb molt d'esport i alguna ressaca postvacacional. Avui tindrem als estudis el president del Sant Lluís Palafolls per parlar de la temporada que tot just comença. S'acaben les vacances i toca tornar a la feina, també als despatxos del club. El primer equip del Club Deportivo Palafolls comença la Lliga amb victòria a domicili. Primera jornada, 3 punts i una tornada a la rutina que molts signarien. Així sí que fa gust tornar de vacances. El Club Bàsquet Palafolls celebra amb gran èxit el Memorial Cristóbal Roa, una jornada especial que posa punt final a l'estiu i que ens recorda que la pilota ja torna rodada de bo.

0: Resultats de tots colors en els amistosos del Sant Lluís. Amb doble visita del Barça, alguns han tornat de vacances amb les piles carregades i d'altres sembla que encara tenien la tovallola posada. Francesc Orante continua sense entendre això de tornar a la rutina i es proclama campió d'Aragó. Mentre alguns encara busquen on han deixat les xancletes, ell ja està a punt al podi. La petanca, la Ficarassa, estrena la Lliga amb un empat. Ni victòria ni derrota. Un punt per començar i a gaudir i a guardar la mandra de les vacances. Pedro Hildebrand no ha tingut la jornada que esperava al campionat del món. Problemes durant la prova i un cap de setmana complicat. Perquè fins i tot quan l'estiu encara no s'ha acabat del tot, hi ha dies que surten més grisos que d'altres. I no ha estat la millor jornada per al Club Pàdel Palafolls. Sembla que alguns encara tenen el cap a la platja, perquè les vacances ja s'han acabat, però els bons resultats encara estan de camí.
1: I fins aquí els titulars palafollencs, especial final d'estiu. Guardem les xancletes, recuperem els despertadors i tornem a la rutina, perquè l'estiu s'acaba, però la temporada esportiva ja està en plena marxa.

0: però que van mereixer més perquè va ser un pèl superior al rival. Diumenge també es va disputar el torneig intern organitzat pel club i comentar que cada dia de dilluns a dijous a les 5:30, 5:45, es fan partides amb premis econòmics.
1: Déu-n'hi-do, eh? Com estan a la petanca. Estan a tope.
0: Pues la veritat que un bon reclam aquest.
1: Nico, y acabaremos la actualización marcados con el pádel y sus resultados de la Liga de la Federación Catalana de Pádel.
2: El pádel Palafolls masculí ganó 3-0 al pádel Indoor Mataró. Los veteranos de Palafolls se impusieron 2-1 al Auriel Sabadell. El femenino C perdió 3-0 en las pistas de la Arenys de Munt. El femenino A también fue derrotado, en su caso 2-1 en las pistas del Torre Ibera. Y el femenino B perdió 2-1 a domicilio contra el Aleya 6-3.
1: Perfecto, gracias Nico. Nois, espero que durant el Tots els marcadors heu pres nota sobre alguns noms destacats perquè anem cap a l'MVP de la jornada.

0: Doncs ara sí arriba un dels moments més esperats de la setmana, que és debatre i decidir qui ha sigut i qui s'emporta el premi MVP de la jornada minut a minut. Eudald Vallecrosa, vols començar tu?
1: Jo, si vols, començo. De fet, ara estava mirant el guió que tenim aquí, una mica de punts del que, bueno, de les idees que hem anat tinguent una mica en el programa d'avui, i de fet t'anava a tirar els plats pel cap perquè hi havia un... pensava que hi havia jugadors del futsal.
0: No, perquè com eren partits amistosos...
1: Ah, i aquí volia anar a dir, com s'ha de tindre tan poca vergonya d'haver posat partits del futsal després d'haver fet una entrevista? O sigui, haver ficat un jugador per l'MVP, una proposta de l'MVP del futsal, siguent avui un programa únicament de futsal, a més siguent uns amistosos. Però haig de dir que haig de tancar el que vindria a ser la boca, perquè no és així. O sigui, he vist que m'he equivocat completament. Jo venia molt fort i m'he de tirar enrere.
2: Jo lo que no sé es por qué aquí no está Oriol Parra en los MVPs por el campeonato de su equipo del año pasado. O sea, puestos a poner otras cosas del futsal, yo creo que podría estar perfectamente.
1: De fet, t'haurien d'haver tingut en compte per donar-li l'MVP.
2: Hombre...
1: No sé, però tornant al tema que era per donar el títol d'MVP de la segona jornada, crec que Francesc Orante, a la seva victòria al Campionat d'Aragó de ciclisme, crec que és meritòria. Però a més també és veritat que... Digues, Uri.
0: No, que per cert que Francesc Orante va ser l'MVP de la setmana passada. O sigui que compte que pot ser el primer en la història a fer dos MVPs seguits, eh?
1: Es pot fer? Tu creus que això està a les bases?
0: No hi ha bases, o sigui que...
2: Pensa que les bases les fem nosaltres, entonces serà el que queramos.
0: Pensa que després el que digo és igual perquè decideixo jo.
1: És veritat que això ja va passar alguna vegada.
2: He intentat camuflar un poco, però en verdad el que decís és ell.
1: Sí, ells són les bases. Sí.
0: Correcte.
1: No sé, jo penso que pot tornar a guanyar tranquil·lament, a més estem en un moment que...
0: I espera't que la setmana vinent que té el campionat nacional, que no faci hat-trick, eh?
1: M'agradaria que fes hat-trick, la veritat. De fet, hem estat donant... Aquesta temporada passada vam donar pocs MVPs al ciclisme.
2: Eso, yo tengo una pregunta. Francesc Orante, ¿es tu nombre en el campeonato de ciclista? ¿Participas con ese nombre tú?
1: No, es un gran atleta, un gran ciclista, la veritat. Jo sortiria com a Alberto Contador.
2: Está bien ese nombre.
0: Vale, Nico, Eudald, ¿qué tienes?
2: Me gustaría hacer una mención, como he dicho.
0: ¿Mención honorífica o candidato?
2: Mención honorífica a Gaby Romero, porque de verdad que, aparte de que es un gol que los primeros tres puntos de la temporada y fuera de casa me parece muy importante contra Cristinen, que tampoco es un rival fácil en la tabla, es uno de esos rivales directos, porque es un golazo y seguro que mucha gente lo ha visto, pero yo voto a Francesc Orante porque ahora está como el Barça, está 21 de 21, 2 de 2 y a ver quién le para los pies.
0: Luego también tendríamos a Kylian, ¿no? Que hizo el primer gol del primer equipo del Deportivo La Fornigo, que
2: también he visto ese gol. No es tan bonito como el de Gaby, pero igual de meritorio, porque sin ninguno de esos dos goles ni empatas ni ganas el partido. Los dos son más, Kylian es más

0: trabajador más, no tiene tan perfil de delantero estrella como podría ser Gaby, pero es muy válido y
1: bueno, es un buen delantero.
0: Infravalorado.
1: Vale, doncs com els dos heu votat el Francesc Llorente, aquesta vegada no us portaré la contrària i per tant, MVP de la jornada minut a minut, Francesc Llorente.
2: Minut a minut. El programa d'esports de Ràdio Palafolls.
1: I fins aquí l'edició 575. Si us heu perdut el programa d'avui, no patiu perquè el podeu tornar a escoltar a partir de les 10 del vespre d'avui mateix o demà a partir de les 2 del migdia o a www.radiopalafolls.cat. A l'apartat de podcast allà trobareu tots els programes de la temporada i a l'Spotify també. A l'edició i producció del programa hem tingut a l'Odal Vallecrosa, en Nico Galván i un servidor. Al control de so hem tingut a en Jordi Pratsavalls i ens hi tornarem a posar el proper dilluns a la mateixa hora de sempre amb tota la informació esportiva palafienca. Bona setmana, Odal.
3: Pues molt bona setmana, companys.
1: Bona setmana, Nico.
4: Bona setmana.
1: I bona setmana i molta sort a tots els equips i esportistes del nostre municipi. Adeu, adeu.

Durant aquests dies s'han organitzat trobades, tallers, sortides o passejades per crear comunitat i compartir experiències entre la gent gran del nostre municipi. Les propostes s'inicien avui i s'allarguen fins l'1 d'octubre, coincidint amb el Dia Internacional de les Persones Grans. Avui és 21 de setembre i això és l'informatiu de Ràdio Palafolls.

0: Coincidint amb aquest inici de la setmana de la gent gran, avui també han començat les classes d'educació postural. Com els últims anys, es faran al barri de Sant Lluís i al centre del nostre municipi. Les llistes per poder-hi participar estan tancades i s'ha obert una llista d'espera. I aquests dies també es pot completar l'enquesta al web municipal per recollir valoracions i opinions sobre la Festa Major 2026 que acabem de passar. La iniciativa de la Regidoria de Participació Ciutadana estarà oberta fins al pròxim dimecres 7 d'octubre i té com a objectiu recollir propostes de millora per a futures edicions. Actualment, i en uns dies que porta l'enquesta al web municipal, ja hi han participat un centenar de persones. Canviem de municipi i anem fins a Malgrat de Mar, on l'Ajuntament ha obert el període d'inscripció per un cicle de tallers gratuïts d'acompanyament a l'emprenedoria de dones en l'àmbit de l'economia feminista. La formació es farà els dimecres d'octubre a l'Espai Jove amb el suport de la Diputació de Barcelona per oferir eines financeres de gestió de recursos i estratègies de comunicació. I Blanes ja ho té tot preparat per una nova edició de l'Urban Fest. Com a principal novetat, les activitats es faran totes en un sol dia, el 17 d'octubre, i també canvien d'ubicació al camp de futbol dels Pins. Aquestes dues novetats s'anunciaven en una roda de premsa tot just el passat divendres. I pel que fa a la previsió meteorològica, matí de dilluns sense complicacions en la situació meteorològica que continuarà dominada pel sol i les temperatures superiors a les normals per les dates. Des de primeres hores del matí, el sol ha dominat a tota la comarca, amb alguns núvols alts poc destacables. No s'esperen precipitacions, els vents fluixos de força 0 a 2 de component nord-est. Mar arrissada a tota la costa de la comarca, les temperatures mínimes pujaran i aniran dels 16 als 22 graus. Comencem, doncs, l'informatiu de Ràdio Palafolls. Una visita al castell de Peralada i la festa de la gent gran entre les activitats més destacades de la Setmana de la Gent Gran. Avui dilluns han començat els actes dins la 24a edició de la Setmana de la Gent Gran al nostre municipi. Fins l'1 d'octubre, la regidoria de gent gran de l'Ajuntament, conjuntament amb el casal de jubilats, han organitzat diferents xerrades, tallers, excursions i visites en aquesta nova edició. Unes propostes que molts dels assistents ja esperen, com indica la regidora de gent gran del nostre municipi, Marta Alabart.
1: És una setmana que fem algunes activitats una miqueta extres, bueno, ja sabem, no? Sempre ho he dit, jo sóc una ferma defensora del nostre casal de jubilats, que a més té una junta que treballa moltíssim i fa excursions i fa de tot, no? Però aquesta setmana és una setmana amb aquestes activitats que ja ells també estan esperant, que si l'excursió, que si a la caminada, que si, bueno, els tallers que fem, llavors, bueno, obrim una miqueta més el que és l'oferta per a gent gran que tenim al municipi.
0: Les propostes han començat avui amb l'inici de les classes d'educació postural, però continuen demà amb l'homenatge de les persones grans del geriàtric municipal o una xerrada que aporta consells pràctics sobre mobilitat segura i prevenció de caigudes. Entre les activitats més esperades també hi ha l'excursió al castell de Peralada, programada per al pròxim dijous 24 de setembre, amb un centenar de persones inscrites i inscripcions, de fet, ja tancades. Dissabte i diumenge hi haurà la festa homenatge als majors de 90 anys al teatre o l'esmorzar i taller de manualitats al barri de Sant Lluís el diumenge. Per la setmana que ve hi ha programada dilluns, per exemple, la xerrada Què fem els serveis socials de Palafolls per a la gent gran, o també la xerrada Sexualitat i les sigles LGTBQIA+, a càrrec de Brigitte Lamour. I dimecres 29, una de les novetats d'enguany, el primer concurs de pastissos de poma. Tancarà aquesta setmana de la gent gran la lectura del manifest i la caminada fins al Molí d'Empordà Puigverd, que coincideixen amb l'homenatge a les parelles que enguany celebren els 50 anys de casats i el concert també que tancarà en aquestes dates la Coral Palatiolo al Casal d'Avis de Palafolls. Els actes, de fet, es fan coincidir amb l'1 d'octubre, el Dia Internacional de les Persones Grans. I entremig de tot això, avui també han començat les classes d'educació postural amb places exaurides i llista d'espera. Aquest dilluns han començat les classes d'educació postural per la gent gran de Palafolls, que es duen a terme tant al Forroll com també al Palauet. Actualment aquestes classes tenen tres grups constituïts, un al barri de Sant Lluís, on hi participen unes 25 persones, i dos més al centre de 30 participants cadascun. El servei és gratuït i es vol aconseguir millorar la qualitat de vida de les persones grans de Palafolls amb exercicis de manteniment. Normalment el que fan són exercicis d'elasticitat i moviment perquè puguin aplicar-los en el seu dia a dia. Ho explica la monitora d'aquest any, que és la Núria Urquín.
2: El més important és l'activitat social, és a dir, ara venen aquí i estan tots i totes parlant, generen un grup, venen i fan activitat social, i a part és una activitat física que fa la prevenció de caigudes, que en gent gran és molt important, la reeducació de la marxa, és a dir, tornes a caminar millor, fas exercicis de posturals, agafes força, i aquesta força et fa que si, per exemple, tens una caiguda, poder-te aixecar bé, poder tenir una millor qualitat de vida, i tot això està demostrat que després, al final, tens un envelliment actiu molt millor i la teva salut, tant física com mental, és millor.
0: Les classes duren uns 50 minuts i es mantenen els dilluns i els dimecres de cada setmana. La Teresa, la Paquita i la Montserrat expliquen als micròfons de Ràdio Palafolls quins beneficis aconsegueixen amb aquests exercicis.
3: Com amb el moviment, que així coneixes gent, parlo perquè estic a casa sola, però me va molt bé, sobretot pels moviments.
4: Bueno, me puede ayudar en la agilidad, en el movimiento, espero que me ayude un poco.
5: M'ajuda a trobar-me millor, això està clar. Sí, posar els ossos a puesto i, tens un altre ànim. I a mi me beneficia. Em trobo bé, millor, més espavilada, perquè sóc una persona bastant tancada.
0: Els requisits per poder gaudir d'aquestes classes són tenir més de 60 anys i estar empadronats a Palafolls. Aquelles persones que estiguin interessades en aquest servei s'haurien d'inscriure a través de l'àrea de gent gran del nostre ajuntament. A causa de l'èxit que reben aquestes classes, l'ajuntament compta amb una llista d'espera que es va activant a mesura que van quedant places disponibles. La primera trobada ha coincidit també amb l'inici de les activitats d'aquesta 24a edició de la Setmana de la Gent Gran a Palafolls. L'Ajuntament de Palafolls obre l'enquesta de satisfacció sobre la Festa Major 2026. El consistori ja ha posat a disposició de la ciutadania una enquesta digital per recollir les opinions i valoracions dels veïns i veïnes sobre els diferents actes organitzats en el marc de la Festa Major 2026 que acabem de deixar enrere. Amb aquesta iniciativa, impulsada un any més des de la Regidoria de Participació Ciutadana, es pretén involucrar la població perquè aporti propostes de millora, opinions i crítiques constructives amb la voluntat d'optimitzar la pròxima edició de la festa. En parla la regidora de Comunicació i Participació Ciutadana a l'Ajuntament de Palafolls, Silvana Vallvé.
6: Com cada any, des de l'Ajuntament facilitem una enquesta a través de la web i de les xarxes perquè la gent pugui respondre a com ha anat la festa, totes les actuacions que els ha semblat i poder fer observacions. Nosaltres cada any llegim totes les respostes i sí que tenim en compte, a vegades hi ha observacions que ens serveixen molt perquè hi ha coses que nosaltres no tenim en compte o que no veiem i que des de la ciutadania es veuen i per tant és important que arribi a qui organitza la festa.
0: El període de participació s'allargarà fins al dimecres 7 d'octubre. El formulari és completament anònim i es pot completar en pocs més de 5 minuts. Per tal de contextualitzar les respostes, el qüestionari demana informació sobre el perfil de la persona votant, com la franja d'edat, el gènere i el municipi de residència, i inclou una vintena de preguntes específiques relacionades amb les activitats programades. Una vegada finalitzada la recollida de dades, les regidories de Participació Ciutadana i Comunicació s'encarregaran de processar la informació i faran públics els resultats posteriorment davant de tota la ciutadania. Canviem de municipi, doncs deixem Palafolls i ens situem ara a Malgrat de Mar, on l'Ajuntament oferirà el proper mes d'octubre tallers d'acompanyament d'emprenedoria per a dones. Seran els dies 7, 14, 21 i 25 d'octubre, entre les 3 i 2 quarts de 6 de la tarda. L'Ajuntament de Malgrat de Mar, amb el suport de la Diputació de Barcelona, planteja un cicle de tallers gratuït per acompanyar dones en projectes d'economia feminista. Els tallers, que es faran a l'Espai Jove del municipi, busquen conèixer, impulsar i construir una economia més equitativa en un marc per reflexionar i compartir alternatives més justes i inclusives. També s'oferiran eines per gestionar els recursos econòmics i financers dels projectes, així com també informació sobre fons de finançament. La formació inclourà, a més, estratègies per crear sinergies i aliances, així com millorar la comunicació i la comercialització d'aquestes iniciatives. Per poder-hi participar, les inscripcions de fet ja s'han obertes i es poden formalitzar enviant un correu electrònic a igualtat@ajmalgrat.cat o trucant al telèfon 93 761 98 13. I de Malgrat de Mar tornem a canviar de municipi, anem fins a Blanes, perquè Blanes reunificarà totes les activitats del Blanes Urban Fest en un sol dia. Divendres passat, l'Ajuntament de Blanes presentava una nova edició del Blanes Urban Fest que comptarà amb dues novetats. La primera és la reunificació de totes les activitats en una sola jornada, el proper 17 d'octubre. Així es mantenen activitats com el quart concurs de grafit i muralisme, exhibicions de dansa urbana, tallers, actuacions musicals o un espai de skate lliure, entre d'altres. I la segona novetat és un canvi d'espai. La majoria de propostes es realitzaran a l'antic camp de futbol de gespa artificial dels Pins. Pel que fa al concurs de grafit, per exemple, les inscripcions continuen obertes. Es poden i poden participar, de fet, majors de 16 anys i ho poden fer individualment o fins a un grup de 4 persones amb temàtica lliure, sempre i quan els continguts no siguin ofensius ni tinguin caràcter polític. Hi ha temps per inscriure's i enviar les propostes que s'hagin de presentar fins al 6 d'octubre i es pot fer de forma presencial a l'àrea de joventut o bé online al correu concurs.grafits@blanes.cat. D'aquesta manera, Blanes tornarà a ser un punt de trobada de la cultura urbana, aplegant algunes de les principals disciplines vinculades a la cultura hip-hop i urbana, combinant propostes d'exhibició, de creació artística i participació directa. Al llarg del dissabte, el públic podrà gaudir d'activitats relacionades amb el grafit, la dansa, la música, el breakdance, l'skate i també d'altres expressions artístiques emergents. La quarta edició del Blanes Urban Fest d'aquest 2026 estarà coorganitzada pel Departament de Joventut i el Departament de Cultura i també amb la col·laboració de l'equip humà de la nau jove de l'espai de la nau 4 Espai Jove, així com d'altres suports i col·laboracions. És l'hora de donar una ullada enrere, utilitzar la màquina del temps i repassar la nostra hemeroteca.

Repassem, doncs, de què parlava aquest mitjà de comunicació, Ràdio Palafolls, anys enrere. Anem tan sols un any enrere. El 2025 destacàvem que la Direcció General d'Espais Agraris de la Generalitat visitava Palafolls per conèixer de primera mà l'espai agrari de la Baixa Tordera. Aquell dia, Xavier Gispert, que era director general de Regadius i Espais Agraris de la Generalitat de Catalunya, visitava Palafolls. La visita, doncs, va servir per posar sobre la taula la realitat de l'espai agrari de la Baixa Tordera i els neguits dels municipis que hi formaven part. Per part de la Direcció d'Espais Agraris de la Generalitat va servir per conèixer l'espai agrari de la Baixa Tordera i descobrir què feien i què necessitaven. Xavier Gispert, juntament amb l'alcalde de Palafolls, Francesc Alemany, havien detallat algunes de les qüestions que s'havien de tractar. Entre aquestes hi havia la xarxa de drenatge, des d'on es proposava la creació d'una comunitat d'usuaris, també el relleu generacional i la lluita contra el desús de les terres de conreu. Anem molt més enrere, cap al 2021, on Ràdio Palafolls destacava que el nostre municipi quedava fora dels municipis amb el preu de lloguer limitat. Aquell mes de juny, el ple de Palafolls aprovava una moció que demanava poder incloure, doncs, el nostre municipi en el llistat de localitats amb el mercat d'habitatge tens. Es tractava de municipis on el preu del lloguer havien augmentat considerablement en els últims anys. La llei de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en el contracte d'arrendaments d'habitatges aprovava just, doncs, fa un any, volia evitar que el preu de lloguers s'enfilés a cotes impagables per la majoria de ciutadans. La crisi del coronavirus, la pèrdua de poder adquisitiu i el constant augment dels arrendaments provocaven una crisi habitacional que havia esdevingut una crisi sistemàtica. I encara molt més enrere, 10 anys enrere, destacàvem que tornava a l'escola de pares i mares al nostre municipi, a Palafolls. Un any més es reprenia aquell 2016 el servei d'assessorament per a pares que, en la línia dels anys anteriors, oferia xerrades obertes i participatives i també consultes personalitzades amb un especialista. Aquestes activitats estaven adreçades a donar eines educatives per a pares, mares i tutors que ajudessin a resoldre dubtes o plantejaven consultes sobre l'educació dels fills entre 0 i 18 anys. Aquelles xerrades impulsades per la Diputació de Barcelona aquell 2016 s'organitzaven en dues sessions. La primera era triple i començava el 25 d'octubre a l'Escola Les Ferreries. Una psicopedagoga parlava sobre les habilitats de negociació per aconseguir una vida familiar més conciliadora. Ho faria, com deien, en tres sessions. La primera a les 5 de la tarda, dirigida exclusivament a nens i nenes de 5è i 6è de primària. Un cop s'acabés aquesta xerrada, es faria la segona sessió només amb pares i mares. I la tercera seria, doncs, dos dies després, el dia 27, i de forma conjunta entre pares i fills per analitzar els punts conflictius de les dues parts. Repassat de què parlàvem anys anteriors, toca l'apunt cultural en aquest informatiu.

0: amb l'inici de setmana també és bo quines activitats podem fer, per exemple, al nostre municipi. L'Albert Quiroga ens n'explica una. Molt bon dia, Albert.
1: Hola, Jordi. Per la proposta cultural d'avui recordem que continua a Palafolls el cicle Clàssica a Sant Genís. La propera data serà aquest diumenge 27 de setembre a les 7 de la tarda amb el concert Música dels carrers de Londres a carrer del Quartet de Sant Simó a l'església de Sant Genís. L'activitat està organitzada per la Puput, la parròquia de Sant Genís de Palafolls i l'aula de música Contrapunt. El preu de l'entrada és de 10 euros en concepte de donatiu que es pot comprar per anticipat a l'aula de música Contrapunt de Malgrat de Mar o bé a la porta del mateix dia del concert si queden localitats disponibles.
0: Gràcies, Albert. Doncs un cicle musical que començava tot just el cap de setmana passat, el dissabte passat a l'església de Sant Genís i que continua també aquest cap de setmana organitzat per la Puput. Albert, no marxis, que en una estoneta reprenem el programa del Palafolls en xarxa. Abans, però, de repassar titulars i de posar el punt i final a l'informatiu d'avui, el que farem és donar una ullada també a la previsió meteorològica. Anem fins al Servei Meteorològic del Consell Comarcal del Maresme per destacar-ho amb el company Quim Serra. Quim, bon dia.
2: Ens trobem a escassos dos dies per l'arribada de la tardor oficial. Això passarà aquest proper dimecres a les 2:05 de la matinada i, de moment, continuem parlant de temperatures plenament estiuenques. Avui les màximes tornen a enfilar-se fins a valors de 31 a 33 graus aquí al Maresme, fins i tot cap a l'interior de la comarca. Doncs continuem aquestes altes temperatures també de cara a demà, tot i que a prop de la costa demà el vent serà més aviat de mar cap a terra i això podria fer baixar una mica la temperatura. Tampoc no massa. De moment, com dèiem, aquesta tarda s'ha de mantenir com aquest matí, és a dir, el temps estable i completament assolellat, potser amb alguns núvols prims, però sempre núvols poc destacables, poc significatius. Els vents bufaran fluixos, com dèiem, de component sud-oest de Garbí i la situació marítima estarà dominada com a molt pel marejol. Temperatura, com ja hem dit, més alta que no pas la d'ahir. De cara a demà, demà dimarts, doncs s'espera una jornada que torna a estar marcada pel domini del sol, a diferència d'avui, i com ja hem comentat, el vent seria una mica més humit de mar cap a terra i això farà que la temperatura a prop de la costa pugui baixar una mica, però cap a l'interior de la comarca continuem amb aquests valors de més de 30 graus passada ja la segona quinzena del mes de setembre. De cara a demà passat, el que dèiem, arribarà de matinada la tardor i ho farà amb un temps sense canvis. És a dir, que de moment continuarem parlant d'estabilitat, de domini del sol i d'unes temperatures més pròpies de l'estiu que no pas de la tardor.
0: Gràcies, Quim. Doncs sí, efectivament, arribarem a la tardor segurament amb altes temperatures. I ho anirem repassant, com sempre, amb la connexió amb el Servei Meteorològic del Consell Comarcal del Maresme. Nosaltres som a punt de posar ja el punt i final a l'informatiu d'avui.

0: No marxarem sense repassar de nou els titulars de l'informatiu d'avui. Avui que us hem comentat que han començat els actes de la 24a edició de la Setmana de la Gent Gran de Palafolls. Durant aquests dies s'estan organitzant trobades, tallers, sortides o passejades per crear comunitat i compartir experiències entre la gent gran del nostre municipi. Les propostes s'inicien avui i s'allarguen fins l'1 d'octubre, coincidint amb el Dia Internacional de les Persones Grans. Coincidint també amb aquest inici de la Setmana de la Gent Gran, avui també us hem comunicat que han començat les classes d'educació postural també per la gent gran. Com en els últims anys, es faran al barri de Sant Lluís, aquí mateix al Forroll, i al centre del municipi, al Palauet. Les llistes per poder-hi participar ja estan tancades i s'ha obert una llista d'espera. I avui també us hem recordat que aquests dies es pot completar l'enquesta al web municipal per recollir valoracions i opinions sobre la Festa Major 2026. La iniciativa de la Regidoria de Participació Ciutadana estarà oberta fins al pròxim dimecres 7 d'octubre i té com objectiu recollir propostes de millora per a futures edicions. També hem parlat de Malgrat de Mar, on l'Ajuntament ha obert el període d'inscripció per un cicle de tallers gratuïts d'acompanyament a l'emprenedoria de dones en l'àmbit de l'economia feminista. La formació es farà els dimecres d'octubre a l'Espai Jove amb el suport de la Diputació de Barcelona per oferir eines financeres de gestió de recursos i també d'estratègies de comunicació. I hem acabat l'informatiu destacant que Blanes ja ho té tot a punt per una nova edició de l'Urban Fest. Com a principal novetat, les activitats es faran totes en un sol dia, el pròxim 17 d'octubre, i també canvien d'ubicació. Serà al camp de futbol dels Pins. Així posem punt i final a l'informatiu d'avui. Sabeu que podeu recuperar totes aquestes notícies a través del web de Ràdio Palafolls, www.radiopalafolls.cat, i també a les xarxes socials. Òbviament, a través de l'FM, amb els diferents butlletins informatius a cada hora i a l'informatiu vespre de Ràdio Palafolls. Acabeu de passar molt bona jornada. Adéu-siau.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Aquest programa és una repetició.
1: En xarxa, amb Jordi Pratsavalls.
2: Doncs molt bona tarda, ja hi tornem a ser aquí. Com esteu? Benvinguts, benvingudes al Palafolls en xarxa. Avui, dilluns 21 de setembre, comencem la setmana amb moltes ganes. Tenim un dilluns preparat de contingut, entrevistes. Parlarem avui del castell de Palafolls, una mica el tema estrella aquests dies. Parlarem sobre l'estiueig a Palafolls de principis de segle. Tenim moltes coses. No m'enrotllo i entrem una mica en matèria. Vinga, arrenquem.
3: Xarxa cultural.
2: Doncs, si us sembla bé, començarem amb la xarxa cultural d'avui dilluns, on, per començar, és inevitable parlar de les visites al castell de Palafolls, tot i que després en parlarem amb el regidor de Patrimoni, Aleix Freixa, que entrarem amb més detall. Només recordar que a partir de demà s'obren les inscripcions per les visites de la reobertura del castell. Totes les visites són gratuïtes i la reserva d'entrades es podrà efectuar tant de manera presencial a les oficines del MIT, l'Escola de Música, com telemàticament a través de la pàgina web municipal palafolls.cat a partir de demà al matí, recordem. També a Palafolls, el Casal de la Dona acollirà el proper dijous 24 de setembre a 6:45 de la tarda la xerrada Parlem d'intimitat i desig en la parella, una proposta per parlar amb naturalitat sobre les relacions de parella, el desig i la intimitat. Durant la sessió es reflexionarà sobre com canvia el desig al llarg del temps, com es manté la intimitat en la parella, la comunicació, les expectatives i els límits, entre altres temes que sovint costen de posar sobre la taula. La xerrada anirà a càrrec de Marta García, de Salut Sexual, que ja va participar el passat mes de maig en una activitat sobre la menopausa que va tenir molt bona acollida. Aquesta no serà l'última proposta amb la ponent de Palafolls, ja que el mes vinent hi tornarà una nova activitat. La inscripció és prèvia i gratuïta. Malgrat de mar, aquesta setmana la cultura també surt al carrer i entra als bars amb una nova edició de Cultura de Bar, organitzada per l'associació La Guarda del Llibre. Durant 3 dies, 3 persones vinculades a Malgrat de Mar parlaran de temes ben diferents: disseny, patrimoni i ciència. 3 xerrades en espai distesos amb una copa o alguna cosa per menjar i amb la voluntat d'agrupar la cultura d'una manera molt més informal i propera. Demà dimarts, dimecres i dijous, a diferents bars, diferents ponents i diferents temàtiques, podeu consultar tota la programació a laguardadellibre.com. A Pineda de Mar, avui mateix arrenca el 12è Festival Internacional de Curtmetratges, organitzat per l'associació Cinemart, amb la col·laboració de l'Ajuntament, l'Auditori i diverses entitats del municipi. Fins al 26 de setembre es projectaran 34 curtmetratges seleccionats entre els 914 que s'hi han presentat i cada dia hi haurà actuacions musicals i sorpreses. L'entrada és gratuïta fins a complir l'aforament i les sessions es faran a l'Auditori de Pineda de Mar al carrer Progrés 22 i comencen avui a les 6 de la tarda. A Tordera, la biblioteca serà l'escenari demà dimarts 22 de setembre d'una nova edició de l'activitat Un cafè amb pediatria. Es tracta d'una trobada gratuïta i oberta a tothom de 10 a 12 del migdia, pensada per crear un espai distès on les famílies puguin compartir dubtes i inquietuds sobre salut, el desenvolupament, la criança dels infants, etc. La xerrada anirà a càrrec d'un pediatre o una pediatra, tot i que des de l'organització es vol deixar clar que no és un servei de consulta mèdica, sinó un fòrum per parlar i intercanviar experiències. Durant la sessió també es presentarà la programació de l'Espai Nadó per al curs 2026-2027. L'activitat està organitzada per la Biblioteca de Tordera i l'Ajuntament dins del projecte Tordera es cuida amb tu. Això és tot per avui, tanquem xarxa cultural i anem de cap a l'entrevista. Doncs, després de gairebé un any i mig tancat per les obres de restauració, el castell de Palafolls es prepara per tornar a obrir les portes aquest octubre. Una intervenció que ha permès descobrir nous espais i elements de la fortalesa i que també ha comportat actuacions de consolidació i reconstrucció. Ara arriba el moment que els veïns puguin conèixer de primera mà tot aquest treball. I avui al Palafolls en xarxa parlem amb el regidor de Patrimoni de l'Ajuntament de Palafolls. Aleix Freixa, benvingut, molt bona tarda.
4: Molt bona tarda.
2: Què ens podem trobar a partir de l'octubre al castell de Palafolls?
4: Doncs bé, com bé has dit, després de prop d'un any i mig amb el castell tancat, amb obres, amb les excavacions arqueològiques i després la posterior doncs, consolidació i reconstrucció d'algunes parts, el castell ha canviat molt. La veritat és que jo crec que la gent s'endurà una sorpresa molt positiva i espero que tots els palafollencs els agradi. I per això hem volgut planificar doncs, aquest cap de setmana amb farcit d'activitats perquè tothom que vulgui i que pugui doncs, pugui participar d'aquestes visites i redescobrir el castell de Palafolls.
2: Perfecte. A part d'aquest cap de setmana hi haurà les visites oficials a partir del 10-11 d'octubre? Havíem...
4: El cap de setmana que fem la inauguració oficial és el cap de setmana dels dies 9, 10, 11 i 12 d'octubre. El dia 12 és festiu. El dia 9 en concret fem una visita més oficial, diguéssim protocolària, amb un seguit de convidats de diverses institucions, moltes de les quals doncs, han participat a nivell econòmic i han fet possible doncs, aquesta reconstrucció. Estem parlant de Diputació, de Generalitat, del mateix Ministeri de Turisme, que són els qui al final ens han aportat el gruix principal d'aquesta aportació econòmica amb el fons Next Generation. A part de, evidentment, doncs, tot el consistori de Palafolls amb els seus regidors i els alcaldes i alcaldesses de la majoria dels pobles d'aquí al voltant. Això ho farem el divendres. A més, doncs, participaran també, evidentment, doncs, totes aquelles persones que han format part de l'obra i de l'excavació al llarg d'aquest any i mig, pràcticament. Estic parlant de les direccions a nivell arquitectònic, arqueològic, etc, etc. I aquesta inauguració doncs, es farà el divendres a la tarda, no? De caire, ja, com bé deia, doncs, més institucional i amb invitació prèvia. I després, de cara a la resta de tot el cap de setmana, dissabte, diumenge i dilluns, fem les visites, per una banda, arqueològiques, és a dir, visites guiades amb els arqueòlegs que han fet la direcció arqueològica del castell, i a més també tenim, com ja ve sent costum, doncs, les visites teatralitzades al castell.
2: Per explicar, sense entrar en detall, però què ens expliquen els arqueòlegs que s'han trobat, quines novetats tenim, què ha canviat del Palafolls del castell de Palafolls d'avui dia amb el de fa 3-4 anys?
4: Doncs moltes coses, la veritat. És a dir, les visites que, per començar, les visites amb els arqueòlegs les farem el dissabte, el diumenge i el dilluns al matí. També hi haurà inscripció prèvia, que com bé deies, doncs s'obrirà demà. Hi haurà 6 torns cada dia al matí, per tant hi haurà bastants de torns, perquè la intenció és que totes aquelles persones que vulguin s'hi puguin inscriure. Cada visita durarà aproximadament una hora, i a més ja tenim previst que si s'esgotessin totes les places reservades per aquell cap de setmana, doncs el següent cap de setmana també tenim previst d'obrir-ne. I a més no només ens quedarem amb aquests dos caps de setmana, sinó que la intenció és anar fent visites un o dos cops al mes perquè tothom que vulgui, que potser hi ha gent que ara doncs, mateix no és a Palafolls, o gent de fora de Palafolls que també evidentment li interessa, doncs pugui participar. Doncs la veritat és que com preguntaves, doncs moltes coses, no? La veritat és que el castell que coneixíem fins ara doncs era, jo sempre dic el mateix, no? Era una mica com una prolongació de la muntanya. Hi havia, doncs, sí, veies un castell, però el que veies sobretot era un pedregar, perquè la majoria de les parts estaven enrunades, hi havia molta vegetació per tot arreu, i ara això ha deixat de ser doncs, una prolongació de la muntanya i ha passat a ser un monument, no? S'han reconstruït algunes parts, bàsicament estem parlant de la sala noble i de la torre de l'homenatge, i sobretot el que s'ha fet és consolidar totes aquelles parts que presentaven doncs, deficiències estructurals. I a més s'ha habilitat un recorregut visitable per tal de que la gent té la memòria doncs, que anar al castell havies d'anar saltant una mica per on te podies, pel mig de les pedres i grimpant una mica, no? Doncs ara això evidentment és una visita que no està adaptada per tots els públics, perquè evidentment el desnivell hi segueix sent, però evidentment doncs, hi ha unes rampes d'accés, hi ha unes escales, per tant hi ha un circuit que, tot i que hi ha escales i tot plegat, però és molt més agradable de visitar i és molt més fàcil d'accedir-hi.
2: Quina diferència hi haurà de visitar-ho per lliure d'abans a ara, les visites?
4: Molta, com deia. Hi ha sobretot aquestes dues parts, la part de la sala noble que s'ha reconstruït tal i com era en el seu dia, gràcies doncs, als estudis arquitectònics i arqueològics que s'han realitzat, doncs, hem pogut determinar quina era la volumetria, quines eren les formes. Això ens ha permès, doncs, com deia, reconstruir aquest espai que ens permet doncs, fer fer-lo servir també doncs, d'una espècie de sala d'actes, de sala per fer exposicions. També tindrem algunes de les peces que s'han trobat a nivell arqueològic, amb la recerca arqueològica, doncs, exposades allà. I, evidentment, també tenim la Torre de l'Homenatge, que és el punt més alt del castell, que fins ara no s'hi podia accedir perquè estava enfonsada. I hem aconseguit doncs, que els forjats, diguéssim, recuperar-los i poder accedir a la part més alta on hi ha una visió doncs, de 360 graus que la veritat és que és espectacular. I, home, jo recomano sempre que les visites guiades sempre tens molta més informació i entens una mica el per què, no? I el mateix passa doncs, amb les visites teatralitzades, que crec que també són un dels incentius més forts d'aquest cap de setmana.
2: Per fer una miqueta de logística, agenda, fem un avís per navegants. Com es poden reservar les entrades, a partir de quan, presencialment, per la web?
4: Doncs es poden reservar de les dues maneres, tant presencialment a l'Escola de Música a partir de demà al matí, com de forma telemàtica per la web. En tots dos casos hi haurà unes entrades limitades. El que sí que hem, com hem dit abans, doncs, hem intentat obrir el màxim de torns possibles per tal de que tothom que vulgui doncs, es pugui apuntar, com comentava per exemple amb el tema de les visites teatralitzades, que són unes visites que ja fa uns quants anys que estem realitzant en el castell de Palafolls. Si bé és veritat que l'any passat, com que estàvem amb obres, doncs no vam poder-ho fer allà i ho vam passar a Sant Genís, però el que havíem fet fins ara sempre era un sol dia, normalment un dissabte, el dissabte a la tarda vespre, i fèiem 5 grups per tal de que bueno, la gent pogués accedir-hi, no? Aquesta vegada, preveient doncs, que hi haurà molta més gent, hem fet el doble de sessions, és a dir, no només dissabte, sinó que hi haurà dissabte i diumenge. Això em dona el peu també doncs, a agrair doncs, a tota aquella gent que de forma voluntària forma part d'aquesta activitat, perquè sense ells, evidentment, això seria impossible. Hi ha doncs, un bon grapat de persones que no les vull nomenar per no deixar-me ningú, però doncs, que fan possible que fer aquestes visites, no? Que crec que aporten un plus, perquè les, doncs, les recreacions històriques, doncs, com deia, afegeixen aquesta capa de veracitat i sembla que et submergeixis, no?, en la història real del castell, no? I per tant, crec que estan molt i molt bé i convido tothom doncs, a participar. Com deia, hi ha les dues versions, tant la reserva online com la reserva presencial, i el que sí que preveiem doncs, és que hi haurà bastanta gent i per tant no vedeu, que la gent no vadi si s'hi vol apuntar. Hi ha un màxim de 4 entrades per persona perquè també vam creure convenient doncs, limitar això, perquè si no moltes vegades el que ens trobem és que la gent demana moltes entrades i després a l'hora de la veritat doncs,
2: sempre passa que doncs, agafa una persona 10 entrades.
4: Exacte. I per tant hem volgut limitar-ho, però que la gent no pateixi, que si s'esgoten tots els torns tenim previst doncs, almenys les visites arqueològiques obrir-ho altres caps de setmana, el següent cap de setmana mateix. I pel que fa a les visites teatralitzades, doncs, bueno, tot és qüestió de parlar amb, com deia, tota aquesta gent voluntària, que al final és gràcies a ells els que ho fem, el que ho fan possible. I si convingués, doncs també crec que podríem buscar altres caps de setmana, vull dir que per això no crec que hi hagi problema.
2: Per anar tancant i aclarir una miqueta, un cop passada la inauguració, el castell encara no estarà del tot obert al públic, encara falten algunes actuacions. Quan acabin els treballs definitivament, la previsió és que el recinte s'obrirà totalment, només uns dies, unes hores?
4: Sí, la previsió és que hi hagi una part, diguéssim, que sigui més d'accés lliure, com fins ara, la part del recinte Sobirà, del recinte Jussà, és diguéssim el pati d'armes. Aquesta part sí que la plantejàvem de moment doncs, que fos bastant d'obertura lliure, evidentment amb uns horaris, per exemple, durant les nits sí que es tancaria el castell per evitar, evidentment, doncs, actes vandàlics que ja ens hi hem trobat de forma bastant recurrent. I la part del recinte Sobirà, que és on s'ha fet la intervenció més important, la gent ja ho veurà que té tot el sentit del món, per desgràcia, no?, el fet d'haver de limitar els horaris, però, com deia, doncs, per posar un exemple concret, a la part, diguéssim, de la torre de dalt de tot de l'Homenatge, on hi ha un finestral, en allà fa un temps s'hi va col·locar un vidre, aquest vidre, en poc més d'un any, es va haver de canviar 3 o 4 vegades, perquè hi ha gent que puja allà i es dedica a fer coses del tot incíviques, no?, i per tant ens veiem obligats, tant de bo que no fos així, però ens veiem obligats a mirar de limitar aquest accés, i el que intentarem és obrir amb caps de setmana i potser algun dia els divendres també, per tal de que la gent que vulgui doncs, pugui fer les visites amb uns horaris establerts i donar la possibilitat també doncs, de fer visites guiades a uns caps de setmana puntuals al mes.
2: Perfecte. Per acabar, Aleix, quina previsió hi ha? Què esperes que senti la gent de Palafolls a les visites? Què es comenta?
4: Doncs home, jo crec que per començar hi ha una expectativa molt alta. La veritat és que el fet d'estar, com bé deies, doncs, gairebé un any i mig al castell tancat, que no hi ha pogut accedir ningú, i el fet d'anar veient doncs, la grua que anava treballant i tot plegat, jo crec que hi ha molta expectativa. La veritat és que crec que la gent es sorprendrà molt positivament, perquè crec que s'ha fet una feina molt ben feta en tots els nivells, a nivell arqueològic evidentment, ens ha portat una informació vital, i a nivell arquitectònic doncs, també crec que s'ha fet una molt bona consolidació de tota l'estructura del castell. Això ens permet estar tranquils en el sentit de que no hem de patir, almenys jo per exemple cada vegada que hi havia doncs, jo que sé, el mal glòria o episodis d'aquests doncs, climatològicament complicats, patia perquè pensava, ostres, aquest castell ha durat 1000 anys però ningú t'assegura que vindrà aquí una tormenta i te baixarà doncs ara amb aquest aspecte podem estar tranquils, i a més, com bé deia, doncs, ara tenim un monument que crec que és digne d'ensenyar i del qual tots els palafollencs hem d'estar molt orgullosos.
2: Perfecte, doncs per insistir-hi encara més, ho hem comentat als informatius i a tots els dies i totes hores, totes les visites són gratuïtes i la reserva d'entrades es poden fer de tant manera presencial com a les oficines de l'Escola de Música i telemàticament a web palafolls.cat.
4: Exactament.
2: Aleix Freixa, moltes gràcies per venir. Molt bona tarda.
4: Moltes gràcies.

0: perdut algun programa de Ràdio Palafolls? Connecta't a lacarta.radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a la teva aplicació de podcast habitual i podràs recuperar tots els programes de la ràdio. Segueix-nos on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Ara més fàcil a lacarta.radiopalafolls.cat.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
4: Ràdio Palafolls. Ràdio Palafolls.
5: Cada dia més a prop.
6: Més a prop. Més a prop.
7: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
8: Ràdio Palafolls, tots els èxits, un rere l'altre.

0: Vagis on vagis. Cada dia més a prop.
1: Doncs arribem ara a la secció de història a Palafolls en xarxa d'avui. Tenim amb nosaltres l'historiador Xavier Salicru. Molt bona tarda.
2: Molt bona tarda.
1: De què vens a parlar-nos avui?
2: Mira, avui, com que estem ja acabant una mica l'estiu, no?, les portes ja de la tardor aquesta setmana, doncs encara arrosseguem una mica d'estiu, doncs parlarem una mica de l'estiueig. Però no de l'estiueig com l'entenem ara, aquestes vacances que tots fem, sinó els orígens d'aquella primera gent que va començar a fer el que ells anomenaven estiuejar, que no era tothom, era només una part, no en concret, de la nostra societat. I Palafolls, en petita mesura, també en vam ser una mica protagonistes.
1: Molt bé, quan parlem d'estiueig a Palafolls, de què estem parlant exactament? Era un fenomen important o era més bé una coseta minoritària?
2: Era una coseta minoritària, però abans potser d'entrar en detall en el que passava a Palafolls, no? Perquè això ens anirem a principis dels anys 20, on s'inicia aquest estiueig, que aquest fenomen, no?, que es coneix arreu del país com a estiueig. Parlem una mica de d'on te ve això, no? Ara tots tenim molt clar que tots tenim uns dies de vacances, no? Sobretot això és una cosa que va passar a partir dels anys 60, que es va popularitzar amb un creixement econòmic, no?, de tota la societat en general. Però hi ha un moment important, que és a la Segona República, a l'any 31, aquella Constitució que es va fer durant la Segona República, es va instituir que tot treballador hauria de tenir una setmana de vacances. I és quan realment comença la societat, es fa més genèricament, tothom comença vacances. Però anteriorment això, qui feia vacances? Doncs només les classes, les èlits, no? Les classes burgeses. I és aquí on entrem, no? Hi ha molts llocs de Catalunya, no?, que van rebre molta gent a estiuejar, perquè hi havia metges que recomanaven, doncs, aprendre aigues o aprendre banys. En el cas de Palafolls no seria aquest cas, però sí que tenim unes quantes famílies vinculades, perquè també tenien propietats aquí a Palafolls, i és una de la part d'aquest estiueig. Hi ha una sèrie de gent que no només va a aquests llocs recomanats, no?, que es acaben formant colònies, sinó que hi ha una gent que va estiuejar aquelles propietats rurals que tenen, no?, escampades pel país. I és aquí on te coincidim amb l'estiueig i Palafolls, no?
1: Tenim identificades algunes famílies benestants vinculades a aquest fenomen. Quines eren aquestes famílies i per què van escollir Palafolls per passar-hi temporades?
2: Mira, aquestes famílies en tenim quatre. Per tant, estem parlant de molt poca gent, no? Allò que se diu una colònia d'estiuejants no és el cas de Palafolls, perquè van ser quatre famílies, podem dir, comptades, no? Tenim una família, els de Manresa. Els de Manresa és una família de notaris que, com adquireixen a finals del segle XIX, adquireixen a la finca de Vall de Juli, a Sant Genís. Una finca, a vegades, n'hem parlat aquí a la secció, no?, una gran finca rural. Doncs ells que fan és, a l'estiu es traslladen en aquesta finca i, a més, no només venen a la casa pairal, sinó que el que fan és construir-se una residència per a ells. Construeixen una nova edificació i en aquest cas és d'estil neogòtic, no? Per tant, segueix una mica els patrons d'això que et deia, el que es defineix com aquest estiueig de principis del segle XX, no?, i els que fan els de Manresa. Aquesta seria, doncs, la primera família, no? En tenim d'altres, no? Per exemple, tenim la família Homs, que potser la gent recorda el nom d'Homs perquè tenim un restaurant, no?, en el barri de Sant Lluís, com a Can Homs. Doncs en aquesta casa, la família Homs, que havia adquirit el mas ja al segle XVII, era una família de Blanes, però que una família que acaben sent ciutadans honrats, per tant, una família molt ben posicionada, es acaben desplaçant a Barcelona i mantenen aquesta propietat a Palafolls, i el que fan és venir-hi també a passar, doncs, estiuejar-hi. I aquí, en comptes d'edificar una casa nova, com han fet els de Manresa, no?, que fan una casa, un annexe ben separat, ells el que fan una ampliació de la casa. I el que es acaben convertint, que encara el conservem perfectament, no?, el que ha pogut anar o ha passat per davant del restaurant Can Homs, tenim una façana, ara està una mica tapada perquè hi ha alguna construcció davant, no?, com uns menjadors que han fet, però hi ha una façana medieval, no?, que seria l'antic mas, un antic mas que el tenim documentat ja des de l'alta edat mitjana, i ells fan una segona façana amb un estil modernista, no? Per tant, una cosa molt típica d'aquells estiuejants, no?, que adoptaven ells, aquesta gent, el que feien molts aquests grans personatges, les seves cases, no?, de la ciutat, havien tingut grans arquitectes que les havien construït, i el que fan quan volen modelar o construir cases en aquestes segones residències, es porten aquests arquitectes de la ciutat, i per tant, aquests estils, no?, que la ciutat ja comencen a ser molt presents, no?, tota l'eixample mateix de Barcelona, no?, que es fa molts edificis amb estil modernista, ells, doncs, construeixen aquí, és el que tenim a Can Homs, no? La família Homs construeix aquesta façana, aquest annex enganxat a la casa, amb una façana, no?, d'estil completament modernista, no?
1: I com era el contacte entre aquestes famílies i els habitants de Palafolls? Quina relació hi havia? Eren realment integrats al poble o vivien en un món més bombolla, més a part?
2: Sí, no, bombolla és una bona definició, com dius, no? Perquè, clar, aquesta gent, estem parlant d'una classe social alta, una gent que es movia amb uns nivells molt diferents. Clar, tenien vincles amb la gent perquè tenien masovers, tenien terres arrendades. Per exemple, no és el cas del que hem dit, però, per exemple, és el Ruïra, no?, que el podíem explicar més endavant. El Ruïra venen estiuejant aquí, la seva casa que tenen a Can Batlle, però ells ho fan d'una manera diferent. El Ruïra tenien segona residència a Blanes, tenien segona residència a Girona, i el que fan aquí no és construir-se una nova casa, perquè cada casa ja en tenien moltes, i el que fan, les temporades que passen aquí, els passen, conviuen amb els masovers. Els masovers de Can Batlle, no?, tenien unes habitacions reservades per ells i els menjaven a la cuina amb ells, o el menjador que tenien, i per tant ells tenien un vincle més íntim, per dir d'alguna manera, no? I els altres, els Homs i els de Manresa, evidentment que conviuen amb aquesta gent perquè també els hi acaben fent de servei una mica, tot i que es portaven servei de Barcelona, doncs també necessitaven aquí gent que els anés a servir, no? Però ja d'una manera més separada, no? Com que eren habitatges separats, aquella relació tan íntima no la teníem, a diferència del Ruïra, no?
1: Com era un dia d'estiu?

0: tot, els Homs i el Ruïra, que eren de família, eren cosins, doncs quedàvem molt sovint. Tenim, no, per exemple, tenim un relat molt interessant que és d'en Pepet Florit, no, que es va editar un llibre fa molt d'anys, i ell explica com el Ruïra agafaven la tartana i s'anaven ben dinat a fer el cafè a casa dels Homs, no? Per tant, feien la seva vida social, no? No es barrejaven amb l'altra gent, no? A vegades coincidia que eren aquí a finals de l'estiu per festa major, potser sí que feien una volta per poble, escoltar alguna orquestra, però sempre separats de la resta, no? Estaven...
1: I després tornar a casa.
0: I tornar cap a casa i fer la seva festa. I això, en Pepet Florit, en el seu llibre, ens ho diu, que feien grans festes de gran reconeixement, no? En el seu món, no? Clar, que vivien. Clar. I sobretot també, com veiem fotografies antigues, ho veiem molt bé amb la vestimenta. No, com veiem fotos que surten aquests estiuejants o la gent del poble, veiem la gent del poble vestida molt simple, amb roba de treballar, amb bruts d'haver treballat, i ells van, doncs, molt ben arreglats, amb roba blanca, roba clara, les dones amb pamela, amb sombrilles...
1: Sí, no? S'identifica prou bé la fotografia d'on ve cadascú.
0: Queda claríssim qui és la Minyó, no? Qui és el Masover i qui és el senyor, no?
1: I per anar tancant, avui dia, quina empremta física ha deixat aquest estiuetge a Palafolls? Patrimonialment, quins elements tenim que puguem identificar?
0: Home, els grans elements que han deixat són la seva empremta, són les cases que van construir, no? Alguna l'hem perdut, el cas dels Manresa, que dir que van construir la Juli una segona casa. Aquesta casa, la propietat es va revendre mitjan del segle XX i es va tirar a la casa neogòtica a terra, una llàstima. Però, per exemple, els Canoms, no? Aquest restaurant tan maco, no? Per dir-ho, sí. Doncs és gràcies a aquest estiuetge de la família Homs. El cas del Ruïra, no hi ha empremta, sí que hi ha una empremta, perquè el Ruïra, no? Sabem que en Joaquim Riure, no? Un gran escriptor i poeta, va coincidir aquella època que estiuejava aquí amb la construcció de l'església de Santa Maria, amb la inauguració, i va escriure els goigs a la patrona de l'església. Per tant, hi ha una empremta important, no?, cultural. I tenim una altra casa que no hem parlat, d'una quarta família, que n'hi havia quatre, són els Bangarel, que aquesta casa també, aquests van arribar a tenir tres cases a la plaça Major, i encara se'n conserva una intacta, la que ells hi vivien. Tenien tres, dues les tenien en Masovers, i una hi residien ells quan hi venien. I és una casa també davant, just per davant de la Ajuntament, una casa amb uns trets, no és una gran casa senyorial, però sí que té uns trets molt modernistes, no? Té unes baranes de ferro forjat estil modernista, té unes motllures vegetals, no? I, igual com feien les cases modernistes, per tant té uns elements...
1: El símbol del luxe d'aquella època.
0: Sí, sí, clar, quan comparem les imatges també dels anys 20, que ja en tenim, no?, del centre de Palafolls, comparem la casa dels Bangarel amb les cases del costat, clar, veien cases molt senzilles, una tipologia constructiva molt típica de la zona, clar, llavors la façana dels Bangarel, dius, oi, quina façana tan lluïda, no?
1: Es nota la diferència entre l'estiuet que hi havia a principis del segle XX amb el que ens trobem ara en diferents poblacions de la costa.
0: Clar, ara ja no en diem, tot i potser algú n'anomena estiuet, ara la gent el que fan són vacances. Exacte. I anem amunt i avall, no? Clar, ara pràcticament tothom fa vacances i se'n va a córrer, no? A córrer món o a córrer pel país. Clar, la diferència important és que a principis del segle XX només estiuejaven els privilegiats, aquells que no treballaven, no? La resta del món treballava dia sí dia també, no?
1: Doncs fins aquí la secció d'història de Palafolls en xarxa d'avui. Xavi Salicru, moltíssimes gràcies.
0: Pues gràcies a vosaltres i fins la setmana que ve.
2: En xarxa, amb Jordi Prats-Savalls.
1: Doncs fins aquí el programa Palafolls en xarxa d'avui dilluns. Ens veiem demà dimarts després de l'informatiu. Teniu una cita, continuem amb més entrevistes, més seccions i molt més contingut cultural. Moltíssimes gràcies per escoltar-nos i que acabeu de passar molt bon dia. Ens escoltem demà. Adeu!

0: L'Ajuntament de Palafolls obre l'enquesta de satisfacció sobre la Festa Major 2026. El consistori ja ha posat a disposició de la ciutadania una enquesta digital per recollir les opinions i valoracions dels veïns i veïnes sobre els diferents actes organitzats en el marc de la Festa Major 2026. Amb aquesta iniciativa, impulsada un any més des de la Regidoria de Participació Ciutadana, es pretén involucrar la població perquè aporti propostes de millora, opinions i crítiques constructives amb la voluntat d'optimitzar la pròxima edició de la festa. En parla la regidora de Comunicació i Participació Ciutadana, Silvana Baibé.
1: Com cada any, des de l'Ajuntament facilitem una enquesta a través de la web i de les xarxes perquè la gent pugui respondre a com ha anat la festa, totes les actuacions que ja ha semblat i poder fer observacions. Nosaltres cada any llegim totes les respostes i sí que tenim en compte, doncs, a vegades hi han observacions que ens serveixen molt perquè hi han coses que nosaltres no tenim en compte o que no veiem i que des de la ciutadania es veuen i, per tant, és important que arribi a qui organitza la festa.
0: El període de participació s'allargarà fins al dimecres 7 d'octubre. El formulari és completament anònim i es pot completar en pocs més de 5 minuts. Per tal de contextualitzar les respostes, el qüestionari demana informació sobre el perfil de la persona votant, com, per exemple, la franja d'edat, el gènere i el municipi de residència, i inclou una vintena de preguntes específiques relacionades amb les activitats programades. Una vegada finalitzi la recollida de dades, les regidories de Participació Ciutadana i Comunicació s'encarregaran de processar la informació i faran públics els resultats posteriorment davant de tota la ciutadania. I l'Ajuntament de Malgrat de Mar oferirà el proper mes d'octubre tallers d'acompanyament d'emprenedoria per a dones. Els dies 7, 14, 21 i 28 d'octubre, entre les 3 i 2 quarts de 6 de la tarda, l'Ajuntament de Malgrat, amb el suport de la Diputació de Barcelona, planteja un cicle de tallers gratuït per acompanyar dones en projectes d'economia feminista. Els tallers, que es faran a l'Espai Jove del municipi, busquen conèixer, impulsar i construir una economia més equitativa en un marc per reflexionar i compartir alternatives més justes i inclusives. També s'ofereixen eines per gestionar els recursos econòmics i financers dels projectes, així com també la informació sobre fons de finançament. La formació inclourà, a més, estratègies per crear sinergies i aliances, així com millorar la comunicació i la comercialització d'aquestes iniciatives. Per poder-hi participar, les inscripcions ja estan obertes i es poden formalitzar enviant un correu electrònic a igualtat@ajmalgrat.cat o trucant al 93 761 98 13. De moment és tot. Més informació en una hora.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Aquest programa és una repetició.
1: Minut a minut. El programa d'esports de Ràdio Palafolls.
2: Palafolls, si esteu escoltant això és que ja són les 8 en punt d'aquest dilluns i com que sempre ja s'està fent fosc abans, la calor ja no apreta tant i fins i tot fa falta un jersei de tant en tant. Volem portar-vos el remei per no enyorar la vitalitat de l'estiu. És ni més ni menys que tornar a sintonitzar el 107.7 de la FM per rebre de la primera mà tota l'actualitat esportiva municipal. Recordeu que també ens podeu escoltar a www.radiopalafolls.cat. Així que obrim marcador, engeguem el cronòmetre i donem el xiulet inicial a una nova temporada del Minut a Minut. Atenció i pareu bé les orelles si no us voleu perdre cap detall del que ha passat, del que està passant i sobretot del que encara ha de venir a l'esport palafollenc. I com que no hi pot haver comentaris sense un comentador, em veig obligat a presentar amb un fort aplaudiment per als que m'acompanyen en aquest programa. Primer de tot, a un home de futbol, un home de FIFA i a un apassionat de tot el que tingui llespa, sol i passió. Nico Galván, buenas tardes, buenas noches.
3: Buenas tardes, buenas noches, ya próximamente será buenas noches. De momento, buenas tardes. Aquí se ve todavía el sunset, está bien.
2: Segundo programa consecutivo acudiendo, eso ya es casi histórico, ¿eh?
3: Estoy como el Barça, 21 de 21, 2 de 2.
2: Perfecto, Nico, casi siga, ¿eh?
3: Casi vamos de momento.
2: També toca incorporar a l'home multiesport, que s'estrena per primera vegada aquesta temporada. Don... com que don? Don Audal Vallecrosa, això t'ho has ficat tu sol, eh? Aquest don.
4: Primer de tot, bona tarda a tots companys. Jo m'he fet el guió i jo m'he fico el motiu de respecte que vulgui.
2: Jo no et deixo més per la intro, eh?
4: Potser la setmana que ve tindré don o senyor o míster, no sé, intentaré anar-ho canviant.
2: Però creus que la setmana vinent tindràs al costat en Nico?
4: Uau, jo això... Espero que sí, la veritat.
3: Jo he de dir que si seguimos así, a lo mejor el Nico s'enfada i, claro, si el Nico no puede venir por lo que sea y ya le estáis metiendo caña, a ver si el Nico se va a tener que...
4: Segon programa i ve d'exigències, ja. Ja,
2: perquè tu vas faltar.
4: Ja, és veritat. Però vaja, jo m'ha fet il·lusió tornar-te a veure avui després de que, no sé, quasi un any, no? Que quasi no ens veiem en estudi.
3: Exactamente, sí. De normal, tampoc no solemos ver mucho, ¿verdad?
4: No, la veritat no, jo surto poc de casa.
3: Jo igual.
4: Sí, que ens hem vist algun dia aquest estiu, no? Però així, sí, una mica de casualitat i...
3: Algun tardeo tonto, no?
4: Sí, una mica d'activitats extraescolars.
3: Sí, sí, al final és lo bueno també, no solo... No somos personas, no? Tenemos pasatiempos.
4: I, bueno, no tot serà feina, no, l'estiu? Entonces, ¿estás molt ocupat o no?
3: Yo es que, claro, yo empecé a trabajar del 8 de junio al 4 de septiembre, 6 días a la semana y 8 horas, horario partido, pues claro, no se me ha visto el pelo. Y cuando podía salir, pues salía a la hora que fuese, fuera de noche, fuera de día. Entonces, claro, si me ha visto por la noche, has tenido suerte. Si me ha visto por el día, has tenido suerte porque no era lo común.
2: I a la que aún no has visto Nico, i hem de disculpar que no sigui aquí avui també, és a la Gemma, que esperem que ben aviat hi torni i faci el programa, com tant li agrada.
3: Cuando venga ella, o no estará él o no estaré yo.
2: Seguro.
3: O no estarás tú, no sé.
2: I al control de so, com sempre, el nostre estimat Jordi Prats-Savalls, que no falla mai. Així que ara sí, poseu-vos còmodes, apugeu el volum i prepareu-vos perquè comença el Minut a Minut. Però abans de tot, Audal, fem la repassada a l'esport català general, no? Comencem pel bàsquet, si vols.
4: Va, doncs si vols començo pel Barça. Que hi ha hagut...
2: El bàsquet.
4: Sí, perdona, que m'estic...
2: Ah, però has de llegir? No saps de memòria què va passar.
4: No, de fet sí que
2: jo sé, eh?
4: M'ho he notat.
2: Ah, vale.
4: De fet, victòria del Joventut a la final de la Supercopa de l'ACB contra el Barça. De fet, primer títol en 18 anys.
2: Final catalana, va ser-hi, eh?
4: Sí, la veritat que molt bon partit. La Pro Vitola i Ricky Rubio, intractables.
2: Nico, en futbol, bueno, ya has hecho un poquito de spoiler con el 7-7, los 21 puntos.
3: Pues como cuando venía el año pasado, el Barça a lo suyo y el Español a lo suyo.
2: Bueno, tampoco está tan mal el Español.
3: Bueno, pero el Español perdió en casa contra el Elche con un hombre más.
2: Bueno, está en media tabla, tampoco es que pierda siempre.
3: Yo hablo el fin de semana, no hablo de la tabla. Yo estoy informando aquí a los oyentes.
2: Hablo del futbol, pero en femení.
4: Doncs victòria del Barça i de l'Espanyol, i empat del Levante Badalona.
2: A futbol sala, victòria del Barça i empat del CatGas Santa Coloma. I Nico, el motor.
3: Tenemos a Daniela Guillén, que ganó por primera vez el título mundial de motocross femenino.
2: I Eudald, no sé si hi ha alguna coseta més.
4: Vols que et doni una mica de multiesportiu, una mica de hockey, per exemple?
2: Com t'agrada multiesportiu a tu, eh?
4: Per exemple, si vols jo t'explico que a Catalunya tomba a Portugal i guanya la Golden Cat en hockey masculí i hockey femení.
2: Doncs ara ja sí, anem a fer una breu introducció de la mà dels titulars palafollencs.

0: Eudald Vallgrosa, et vas perdre l'estrena d'aquesta renovada secció i per tant avui et tocarà a tu encarregar-te de l'estudi dels Palafollencs i en aquesta edició farem especial final d'estiu.
1: Per mi perfecte, a veure què tal se'm dona aquesta nova secció, a veure aquest nou format, així que doncs arrenco amb aquest nou capítol i bueno, ja que l'estiu arriba a la seva fi, toca guardar la tovallola, apagar l'aire condicionat, que aquí l'estudi encara el tenim a tota pastilla, i tornar a la rutina. Això també vol dir que l'esport palafollenc torna a posar-se en marxa, així que acomiadem l'estiu com toca, amb molt d'esport i alguna ressaca postvacacional. Avui tindrem als estudis el president del Sant Lluís Palafolls per parlar de la temporada que tot just comença. S'acaben les vacances i toca tornar a la feina, també als despatxos del club. El primer equip del Club Deportivo Palafolls comença la Lliga amb victòria a domicili. Primera jornada, 3 punts i una tornada a la rutina que molts signarien. Així sí que fa gust tornar de vacances. El Club Bàsquet Palafolls celebra amb gran èxit el Memorial Cristóbal Roa, una jornada especial que posa punt final a l'estiu i que ens recorda que la pilota ja torna rodada de bo.

0: Resultats de tots colors en els amistosos del Sant Lluís. Amb doble visita del Barça, alguns han tornat de vacances amb les piles carregades i d'altres sembla que encara tenien la tovallola posada. Francesc Orante continua sense entendre això de tornar a la rutina i es proclama campió d'Aragó. Mentre alguns encara busquen on han deixat les xancletes, ell ja està a punt al podi. La petanca la Ficarassa estrena la Lliga amb un empat. Ni victòria ni derrota. Un punt per començar i a gaudir i a guardar la mandra de les vacances. Pedro Hildebrand no ha tingut la jornada que esperava al campionat del món. Problemes durant la prova i un cap de setmana complicat. Perquè fins i tot quan l'estiu encara no s'ha acabat del tot, hi ha dies que surten més grisos que d'altres. I no ha estat la millor jornada per al Club Pàdel Palafolls. Sembla que alguns encara tenen el cap a la platja, perquè les vacances ja s'han acabat, però els bons resultats encara estan de camí.
1: I fins aquí els titulars palafollencs, especial final d'estiu. Guardem les xancletes, recuperem els despertadors i tornem a la rutina, perquè l'estiu s'acaba, però la temporada esportiva ja està en plena marxa.

0: Actualitzem marcadors.
1: Doncs ara ja sí que arriba el moment de que agafeu la vostra plantilla de rotats dels diferents equips del poble, perquè l'hem de renovar. I Nico, por fin se acabó el verano y por fin vuelve la competición para el Club Deportivo Palafolls.
2: Sí, correcto. De momento solo el primer equipo ha empezado la liga y además con buen pie, ya que la primera jornada ha superado a Cristinen a domicilio con resultado de 1-2. Kilian hizo el primer gol y Gaby Romero remató la faena con un segundo gol que valió 3 puntos, que por cierto, los que le seguís por Instagram lo ha subido y es un golazo con la pierna mala a la escuadra que asusta. O sea que otra temporada más, que yo pienso personalmente que con un poco de constancia se pueden conseguir cosas buenas.
1: Gaby Romero, si no recuerdo mal, yo del Club Deportivo Palafolls lo sigo, pero no lo domino tanto como tú. Gaby Romero fue un jugador que se fue y ahora ha vuelto, ¿puede ser?
2: Sí, pero también estaba la temporada pasada.
1: Ah, vale.
2: O sea, tuvo un tiempo que se fue, luego otro que volvió. Ahí no estoy tan al día, pero sí es verdad que vino, o sea, ya estaba aquí, se fue y luego volvió.
1: ¿Qué jugadores crees que pueden marcar la diferencia en este primer equipo, en esta Vilaneta?
2: Depende cómo lo enfoque la Vilaneta. Yo sé que hay muchos jugadores que suben ahora de lo que era el filial de antes, que se han quedado en el primer equipo. Por ejemplo, partiendo como cada temporada, sin ir más lejos, Adria Jay, que es el portero, que yo pienso que es un porterazo y que si tú vas al Palastadio y ves un partido tenso en el que hay nervios, tú ves y lo ves seguro, no ves un portero que dude. O sea, pienso que en portería tenemos un buen cerrojo y luego arriba, Gaby, por ejemplo, dando goles y otros abordando más experiencia, como puede ser Joan Mila mismo, pueden enviar al equipo a la zona alta.
1: Perfecto, ¿confías en el ascenso este año?
2: Yo, la verdad es que cada temporada confío. No lo digo de parezco el cholo diciéndolo partido a partido, pero yo más que partido a partido, que es lo que me suelen decir siempre, yo veo más allá y pienso, si sigues así, a este ritmo, yo lo que entiendo es que se pueden dar situaciones que un fin de semana estés mejor, otro estés peor, otro te falte gente, otro que juegues contra un rival más complicado. Pero si tú tienes una constancia y una media de estar a un nivel cada fin de semana, a la larga, es complicado que no te salga bien. Entonces yo lo que digo, que con un poco de constancia, pienso y creo que podemos ascender.
1: Perfecto, bueno, ya veremos a ver qué sucede durante la temporada. Audal, a ver, avui estàs de retrobament, no? T'has retrobat amb en Nico, t'has retrobat amb en Rafa i les entrevistes, t'has de retrobar amb el bàsquet, no?
3: Així és, ara és el que em falta. No és l'únic que em falta, però mica en mica vaig tornant a la rutina pel que veig. Doncs com ja vam comentar el programa, bueno, vau comentar,
1: correcte,
3: el programa anterior, aquest cap de setmana el club va rendir homenatge a Cristóbal Roa, que va ser una persona molt important dins del club, va sobretot complir el paper d'entrenador, sempre una persona que va estar molt de temps en el club, i dissabte al matí va haver-hi partits amistosos de la categoria premini i a la tarda va ser el torn dels partits amistosos del sènior B, que va perdre contra el Bescanó, i del sènior A, que va guanyar per 57-52 a l'Abrera. Però com sabem que no és suficient aquesta informació, vam apropar-nos al Palauet per parlar amb un vell conegut que espero que sapigueu reconèixer.
4: Doncs estic aquí amb un vell amic a la segona edició del Memorial Cristóbal Roa. Senyor vell amic, si et vols presentar.
5: Bones a tots, el primer de tot una abraçada i molts records, es troba a faltar a la ràdio. Bueno, pels que no se'n recordin, sóc l'Àlex Piqueras, vicepresident del Club Bàsquet Palafolls i antic membre del Minut a Minut, millor programa de ràdio del Maresme.
4: Això antic, jo encara continuo dient que és part del programa, que fas feina a la sombra, que es diu.
5: Sí, algo. Merci, sempre podem fer algun negoci i fer contracte aquí.
4: Com està anant aquest memorial, la segona edició ja? Un memorial que està per quedar-se, no?
5: Doncs sí, tenim ganes que es quedi, sobretot per la persona a la que està dedicat i perquè creiem que és una molt bona oportunitat i una molt bona manera de començar la temporada agafant ritme pels equips i bueno, perquè som uns malalts del bàsquet i no volem esperar que comenci la temporada I de moment molt bé, el dia al matí bé, ara encara en la tarda, venen partits de sèniors, tenim moltes ganes també de veure nou entrenador, com està conjuntat l'equip, així que molt positiu.
4: Ara mateix està jugant el sènior B, ja ha passat tot el matí, hi ha hagut la categoria pre-mini, si no m'equivoco, partits igualats, com han sigut?
5: Bueno, una mica de tot, alguns igualats, alguns que s'han trencat a la meitat, però bueno, al final la nostra intenció és sobretot donar un espai de bàsquet, poder aconseguir que els nanos tinguin més ganes de jugar i poder veure doncs, quin és el futur una mica del club i quins són els nous equips. Llavors crec que tothom s'ho ha passat molt bé, els nanos han posat una bona talla i res, al final el resultat crec que avui és el de menys, sinó que això, que tothom gaudeixi de bàsquet i ara el sènior ve a veure si remunta, que està en camí.
4: A més, una categoria premini que recordem que el club busca jugadors i que a més ha llançat una oferta a les xarxes socials.
5: Molt bé, Oriol, aquí te veig, fent-nos publicitat. No, ho hem dit sempre, la intenció número 1 del club i d'aquesta nova junta, igual que l'anterior, òbviament, és augmentar la base des de baix, aconseguir que hi hagin quants més equips de petita edat, diguem, millor, i que vagin creixent i vagin veient que costa, no?, formar part dels equips superiors. Llavors, és la nostra intenció. I sobretot això, estem molt contents per aquest nou premini i amb ganes de que n'hi hagin més, per suposat.
4: També ara jugarà el senyor A. Com veus aquest nou senyor A, amb nou entrenador, segon any post-Piqueres, què et sembla?
5: Bueno, jo crec que molt bé. El nou entrenador té molt de recorregut i té doncs, molt bones idees de bàsquet, igual que el que teníem l'any passat. Bueno, crec que l'equip té molt a donar i molt a millorar. Jo crec que sempre hem pensat que és un equip que no hauria d'estar en aquesta categoria i hauria d'estar més amunt. Llavors la intenció és aquesta, que puguin millorar molt el joc, que puguin ascendre de categoria, que crec que és algo que esperem des de fa anys en el bàsquet.
4: Ja per acabar, la típica pregunta que fem a tothom, tu com ja no vens a l'estudi, no sé si te la saps, un desig per aquesta temporada.
5: Un desig per aquesta temporada, doncs que tinguem molts èxits, que el club creixi sobretot, el que et dic, de categories, equips i si poden ser femenins també, però sobretot que tothom s'ho passi molt bé i bueno, ja posats, doncs sí, que la punta angular del club que volem que sigui el sènior A pugi de categoria.
4: Molt bé, moltes gràcies i espero que algun dia puguis venir i presentar el programa.
5: Sí, algun dia us regalaré la meva presència. No, res, una abraçada molt gran a tots, us trobo a faltar i a la ràdio també i res, esperem aviat veure'ns un altre cop, Oriol.
4: Vinga, va.
5: Merci.
1: Doncs jo vaig estar allà, un senyor A que té molt bona pinta aquest any, eh?
3: Home, hi ha hagut molt bones corporacions en aquest estiu.
1: Sí.
3: I s'ha mantingut gran part de la plantilla.
1: Correcte, correcte. Alguna baixa que altra, com un talau del Vallcrosa.
3: Sí, sí, aquest any no...
1: Un tal Àlex Sacristán.
3: També, vaja, també no, veritat. Però vaja, aviam si poden fer un bon paper aquesta temporada. De fet, jo n'estic convençut que segona territorial, recordem, faran molt bé.
1: Jo crec que sí. Nico, el otro día te vi cómodo con el fútbol sala, así que si te parece, puedes repetir con este deporte.
2: Bueno, tuve que tirar,
1: hemos hablado mucho de fútbol sala.
2: Un poco de ventolín por el tema de respirar y todo eso, porque veo aquí el guión y no acaba los resultados.
1: Bueno, pero como hemos hablado mucho de fútbol sala, o faré una mica curto y al peo, que has de ir aquí al programa sí. Fa uns anys. No tienes ni goleador, eso son resultados, Nico. Es un pim pam.
2: Imagínate 17 equipos, pero bueno, no pasa nada, vamos a decirlo. Aquí, actito adelante. Empiezo con el Senior A de Nacional, que gana en su último test al Axio San Martí, 8-5. El Senior B también consigue ganar, en su caso, al Senior C de la Unión Santa Coloma. El Juvenil A de Honor también celebró una victoria contra el Cerdañola por 6-2. El Juvenil B de Preferente por contra fue derrotado en Girona 3-1. El Juvenil C ganó al B del Girona 0-2. El Cadete A salió con resultado positivo de Santa Coloma tras ganar a la Unión. El Cadete B no tuvo tanta suerte y fue goleado 7-1 en la pista del Girona. El Infantil A de Honor recibió al Barça y pudo plantarle cara pese a la derrota 3-6. El Infantil B se hizo fuerte en el Palau para ganar 3-1 a Santa Susana. Mismo resultado para el Infantil C, pero en contra, ya que perdió 3-1 en Girona. Doble partido para la Levina este fin de semana, con dos derrotas. Primero 4-0 al San Julián de Ramis y posteriormente 0-6 con el Barça. El Alevín B también perdió su partido, 2-0 en Girona. en el Alevín C sí que pudo ganar 8-5 al Lleida Esportiu. El Benjamín cayó derrotado en Girona 7-2. Y por último, el Benjamín sí que pudo salir victorioso de Girona con un resultado 2-4. Ahora voy a beber agua y voy a respirar.
1: Muy bien, Nico, perfecto. Deixem el Palauet i les pilotes i anem a agafar la bicicleta per parlar del Club Ciclista Palafolls. Eudald, els trobaves a faltar.
3: Els trobava a faltar, però que sàpigues que com la seva temporada no para, jo tampoc he parat aquest estiu. Entrenar a tope, que ja saps que a mi això és el que em va. Les dues, les dues rodes.
2: Jo no sé si a ti te passa, però jo ara a l'Eudald, quan empieza el bàsquet, i dices, esto es lo tuyo, el bàsquet, para mí lo de l'Eudald es la bici.
0: Correcto.
2: El bàsquet es como una cosa, un hobby extra, pero para mí eres ciclista. No, no te veo de otra manera.
3: Es que de fet, tu no m'has vist mai ni jugar a bàsquet ni en bicicleta, no?
2: De hecho, jugar a bàsquet sí.
3: Sí, al final sí. Doncs sí, que sàpigues partit, que en bicicleta soc molt millor.
1: Pobre Eudald, va.
3: Va, vinga, sí, que si no acabarem tard.
1: Correcte.
3: Que t'anava a dir que aquest fin de ciclisme hi ha hagut poca cosa, però amb molt bones notícies. En Francesc Orante va participar al Campionat d'Aragó amb una gran victòria en la Master 50 de la modalitat Ruta. Edu Pérez va ser quart en la modalitat XTO i Joaquín Hernández en la Master 60 va ser un tercer en modalitat Gravel i ha aconseguit classificar-se pel Campionat del Món d'Austràlia. I atenció perquè aquest proper cap de setmana es disputaran els campionats nacionals a Talavera de la Reina. Els palafollencs tindran la presència de noms importants com Úrsula Espina i Mavalle, Lluc Buscà, Albert Jiménez, Edu Pérez, Fran Orante i Manel Seco, entre d'altres. Així que a Fran Donald diuen les notícies, no?
1: Segur que sí, estic convençut. Nico, el otro día ya hablamos de él, este fin de ha vuelto a darle gas a su kart, aunque no tenemos tan buenas noticias esta vez.
2: Pues...
1: ¿Sabes de quién hablo o no?
2: Sí, te decir de...
1: Si te digo kart, creo que solo hay una persona.
2: Solo hay una persona, correcto.

0: Doncs ara sí arriba un dels moments més esperats de la setmana, que és debatre i decidir qui ha sigut i qui s'emporta el premi MVP de la jornada minut a minut. Eudald Vallecrosa, vols començar tu?
1: Jo, si vols, començo. De fet, ara estava mirant el guió que tenim aquí, una mica de punts del que, bueno, de les idees que hem anat tinguent una mica en el programa d'avui. De fet, t'anava a tirar el plat pel cap perquè hi havia un... pensava que hi havia jugadors del futsal.
0: No, perquè com eren partits amistosos...
1: Ah, i aquí volia anar a dir, com s'ha de tindre tan poca vergonya d'haver posat partits del futsal després d'haver fet una entrevista? O sigui, haver ficat un jugador de per l'MVP, una proposta de l'MVP del futsal, siguent avui un programa únicament de futsal, a més siguent uns amistosos. Però m'haig de dir, que haig de tancar el que vindria a ser la boca, perquè no és així. O sigui, he vist que m'he equivocat completament. Jo venia molt fort i m'he de tirar enrere.
2: Yo lo que no sé es por qué aquí no está Oriol Parra en los MVPs con el campeonato de su equipo del año pasado. O sea, puestos a poner otras cosas del futsal, yo creo que podría estar perfectamente.
1: De fet, hauríem d'haver tingut en compte per donar-li l'MVP.
2: Hombre...
1: No sé, però tornant al tema que era per donar el títol d'MVP de la segona jornada, crec que Francesc Orante, a la seva victòria al Campionat d'Aragó de ciclisme, crec que és meritòria. Però a més també és veritat que... Digues, Uri.
0: No, que per cert que Francesc Orante va ser l'MVP de la setmana passada. O sigui que compte que pot ser el primer en la història a fer dos MVP seguits, eh?
1: Es pot fer? Tu creus que això està a les bases?
0: No hi ha bases, o sigui que...
2: Pensa que les bases les hacemos nosotros, entonces será lo que querramos.
0: Pensa que després el que digo és igual perquè decideixo jo.
1: És veritat que això ja va passar alguna vegada.
2: He intentat camuflar un poco, però en verdad el que decís és ell.
1: Sí, ells són les bases. Sí.
0: Correcte.
1: No sé, jo penso que pot tornar a guanyar tranquil·lament, a més estem en un moment que...
0: I espera't que la setmana vinent que té el campionat nacional, que no faci hat-trick, eh?
1: M'agradaria que fes hat-trick, la veritat. De fet, hem estat donant... Aquesta temporada passada vam donar pocs MVPs al ciclisme.
2: Yo tengo una pregunta. Francesc Orante, ¿es tu nombre en el campeonato de ciclista? ¿Participas con ese nombre tú?
1: No, és un gran atleta, un gran ciclista, ah, vale. La veritat. Jo sortiria com a Alberto Contador.
2: Está bien ese nombre.
0: Vale, Nico, la Audalla,
2: yo... ¿Qué tienes? Me gustaría hacer una mención.

0: busquem i triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: I l'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.
2: Comencen els actes de la 24a edició de la Setmana de la Gent Gran de Palafolls.

Durant aquests dies s'han organitzat trobades, tallers, sortides o passejades per crear comunitat i compartir experiències entre la gent gran del nostre municipi. Les propostes s'inicien avui i s'allarguen fins l'1 d'octubre, coincidint amb el Dia Internacional de les Persones Grans. Avui és 21 de setembre i això és l'informatiu de Ràdio Palafolls.

0: Coincidint amb aquest inici de la setmana de la gent gran, avui també han començat les classes d'educació postural. Com els últims anys, es faran al barri de Sant Lluís i al centre del nostre municipi. Les llistes per poder-hi participar estan tancades i s'ha obert una llista d'espera. I aquests dies també es pot completar l'enquesta al web municipal per recollir valoracions i opinions sobre la Festa Major 2026 que acabem de passar. La iniciativa de la Regidoria de Participació Ciutadana estarà oberta fins al pròxim dimecres 7 d'octubre i té com a objectiu recollir propostes de millora per a futures edicions. Actualment, i en uns dies que porta l'enquesta al web municipal, ja hi han participat un centenar de persones. Canviem de municipi i anem fins a Malgrat de Mar, on l'Ajuntament ha obert el període d'inscripció per un cicle de tallers gratuïts d'acompanyament a l'emprenedoria de dones en l'àmbit de l'economia feminista. La formació es farà els dimecres d'octubre a l'Espai Jove amb el suport de la Diputació de Barcelona per oferir eines financeres de gestió de recursos i estratègies de comunicació. I Blanes ja ho té tot preparat per una nova edició de l'Urban Fest. Com a principal novetat, les activitats es faran totes en un sol dia, el 17 d'octubre, i també canvien d'ubicació al camp de futbol dels Pins. Aquestes dues novetats s'anunciaven en una roda de premsa tot just el passat divendres. I pel que fa a la previsió meteorològica, matí de dilluns sense complicacions en la situació meteorològica que continuarà dominada pel sol i les temperatures superiors a les normals per les dates. Des de primeres hores del matí, el sol doncs, ha dominat a tota la comarca, amb alguns núvols alts poc destacables. No s'esperen precipitacions, els vents fluixos de força 0 a 2 de component nord-est. Mar arrissada a tota la costa de la comarca, les temperatures mínimes pujaran i aniran dels 16 als 22 graus. Comencem, doncs, l'informatiu de Ràdio Palafolls. Una visita al castell de Peralada i la festa de la gent gran entre les activitats més destacades de la Setmana de la Gent Gran. Avui dilluns han començat els actes dins la 24a edició de la Setmana de la Gent Gran al nostre municipi. Fins l'1 d'octubre, la regidoria de gent gran de l'Ajuntament, conjuntament amb el casal de jubilats, han organitzat doncs, diferents xerrades, tallers, excursions i visites en aquesta nova edició. Unes propostes que molts dels assistents ja esperen, com indica la regidora de gent gran del nostre municipi, Marta Alabart.
1: És una setmana que fem algunes activitats una miqueta extres, bueno, ja sabem, no? Sempre ho he dit jo, sóc una ferma defensora del nostre casal de jubilats, que a més té una junta que treballa moltíssim i fa excursions i fa de tot, no? Però aquesta setmana és una setmana doncs, amb aquestes activitats que ja ells també estan esperant, que si l'excursió, que si a la caminada, que si bueno, els tallers que fem, llavors bueno, obrim una miqueta més el que és l'oferta per a gent gran que tenim al municipi.
0: Les propostes han començat avui amb l'inici de les classes d'educació postural, però continuen demà amb l'homenatge de les persones grans del geriàtric municipal o una xerrada que aporta consells pràctics sobre mobilitat segura i prevenció de caigudes. Entre les activitats més esperades també hi ha l'excursió al castell de Peralada, programada per al pròxim dijous 24 de setembre, amb un centenar de persones inscrites i inscripcions, de fet, ja tancades. Dissabte i diumenge hi haurà la festa homenatge als majors de 90 anys al teatre o l'esmorzar i taller de manualitats al barri de Sant Lluís el diumenge. Per la setmana que ve hi ha programada dilluns, per exemple, la xerrada Què fem als serveis socials de Palafolls per a la gent gran o també la xerrada Sexualitat i les sigles LGTBQIA+, a càrrec de Brigitte Lamour. I dimecres 29, una de les novetats d'enguany, el primer concurs de pastissos de poma. Tancarà aquesta setmana de la gent gran la lectura del manifest i la caminada fins al molí d'en Puigverd, que coincideixen amb l'homenatge a les parelles que enguany celebren els 50 anys de casats i el concert també que tancaran aquestes dates la Coral Palatiló al Casal d'Avis de Palafolls. Els actes, de fet, es fan coincidir amb l'1 d'octubre, el Dia Internacional de les Persones Grans. I entremig de tot això, avui també han començat les classes d'educació postural amb places exaurides i llista d'espera. Aquest dilluns han començat les classes d'educació postural per la gent gran de Palafolls, que es duen a terme tant al Forroll com també al Palauet. Actualment aquestes classes tenen tres grups constituïts, un al barri de Sant Lluís, on hi participen unes 25 persones, i dos més al centre de 30 participants cadascun. El servei és gratuït i es vol aconseguir millorar la qualitat de vida de les persones grans de Palafolls amb exercicis de manteniment. Normalment el que fan són exercicis d'elasticitat i moviment perquè puguin aplicar-los en el seu dia a dia. Ho explica la monitora d'aquest any, que és la Núria Urquín.
2: El més important és l'activitat social, és a dir, ara venen aquí i estan tots i totes parlant, generen un grup, venen i fan activitat social, i a part és una activitat física que fa la prevenció de caigudes, que en gent gran és molt important, la reeducació de la marxa, és a dir, tornes a caminar millor, fas exercicis de posturals, agafes força, i aquesta força et fa que si, per exemple, tens una caiguda, poder-te aixecar bé, poder tenir una millor qualitat de vida, i tot això està demostrat que després al final tens un envelliment actiu molt millor i la teva salut tant física com mental és millor.
0: Les classes duren uns 50 minuts i es mantenen els dilluns i els dimecres de cada setmana. La Teresa, la Paquita i la Montserrat expliquen als micròfons de Ràdio Palafolls quins beneficis aconsegueixen amb aquests exercicis.
3: Home, amb el moviment, que així coneixes gent, parlo perquè estic a casa sola, però me va molt bé, sobretot pels moviments.
4: Bueno, me puede ayudar en la agilidad, en el movimiento, espero que me ayude un poco.
5: M'ajuda a trobar-me millor, això està clar. Sí, posar els ossos a puesto i, no sé, tens un altre ànim. I a mi me beneficia, em trobo bé, millor, més espavilada, perquè sóc una persona bastant tancada.
0: Els requisits per poder gaudir d'aquestes classes són tenir més de 60 anys i estar empadronats a Palafolls. Aquelles persones que estiguin interessades en aquest servei s'haurien d'inscriure a través de l'àrea de gent gran del nostre ajuntament. A causa de l'èxit que reben aquestes classes, l'ajuntament compta amb una llista d'espera que es va activant a mesura que van quedant places disponibles. La primera trobada ha coincidit també amb l'inici de les activitats d'aquesta 24a edició de la Setmana de la Gent Gran a Palafolls. L'Ajuntament de Palafolls obre l'enquesta de satisfacció sobre la Festa Major 2026. El consistori ja ha posat a disposició de la ciutadania una enquesta digital per recollir les opinions i valoracions dels veïns i veïnes sobre els diferents actes organitzats en el marc de la Festa Major 2026 que acabem de deixar enrere. Amb aquesta iniciativa, impulsada un any més des de la Regidoria de Participació Ciutadana, es pretén involucrar la població perquè aporti propostes de millora, opinions i crítiques constructives amb la voluntat d'optimitzar la pròxima edició de la festa. En parla la regidora de Comunicació i Participació Ciutadana a l'Ajuntament de Palafolls, Silvana Vallbé.
6: Com cada any, des de l'Ajuntament facilitem una enquesta a través de la web i de les xarxes perquè la gent pugui respondre a com ha anat la festa, totes les actuacions que els ha semblat i poder fer observacions. Nosaltres cada any llegim totes les respostes i sí que tenim en compte, a vegades hi ha observacions que ens serveixen molt perquè hi ha coses que nosaltres no tenim en compte o que no veiem i que des de la ciutadania es veuen, i per tant és important que arribi a qui organitza la festa.
0: El període de participació s'allargarà fins al dimecres 7 d'octubre. El formulari és completament anònim i es pot completar en pocs més de 5 minuts. Per tal de contextualitzar les respostes, el qüestionari demana informació sobre el perfil de la persona votant, com la franja d'edat, el gènere i el municipi de residència, i inclou una vintena de preguntes específiques relacionades amb les activitats programades. Una vegada finalitzada la recollida de dades, les regidories de Participació Ciutadana i Comunicació s'encarregaran de processar la informació i faran públics els resultats posteriorment davant de tota la ciutadania. Canviem de municipi, doncs deixem Palafolls i ens situem ara a Malgrat de Mar, on l'Ajuntament oferirà el proper mes d'octubre tallers d'acompanyament d'emprenedoria per a dones. Seran els dies 7, 14, 21 i 25 d'octubre, entre les 3 i 2 quarts de 6 de la tarda. L'Ajuntament de Malgrat de Mar, amb el suport de la Diputació de Barcelona, planteja un cicle de tallers gratuït per acompanyar dones en projectes d'economia feminista. Els tallers que es faran a l'Espai Jove del municipi busquen conèixer, impulsar i construir una economia més equitativa en un marc per reflexionar i compartir alternatives més justes i inclusives. També s'oferiran eines per gestionar els recursos econòmics i financers dels projectes, així com també informació sobre fons de finançament. La formació inclourà, a més, estratègies per crear sinergies i aliances, així com millorar la comunicació i la comercialització d'aquestes iniciatives. Per poder-hi participar, les inscripcions, de fet, ja s'han obertes i es poden formalitzar enviant un correu electrònic a igualtat@ajmalgrat.cat o trucant al telèfon 93 761 98 13. I de Malgrat de Mar tornem a canviar de municipi, anem fins a Blanes, perquè Blanes reunificarà totes les activitats del Blanes Urban Fest en un sol dia. Divendres passat, l'Ajuntament de Blanes presentava una nova edició del Blanes Urban Fest que comptarà amb dues novetats. La primera és la reunificació de totes les activitats en una sola jornada, el proper 17 d'octubre. Així es mantenen activitats com el quart concurs de grafit i muralisme, exhibicions de dansa urbana, tallers, actuacions musicals o un espai de skate lliure, entre d'altres. I la segona novetat és un canvi d'espai. La majoria de propostes es realitzaran a l'antic camp de futbol de gespa artificial dels Pins. Pel que fa al concurs de grafit, per exemple, les inscripcions continuen obertes. Es poden i poden participar, de fet, majors de 16 anys i ho poden fer individualment o fins a un grup de 4 persones amb temàtica lliure, sempre i quan els continguts no siguin ofensius ni tinguin caràcter polític. Hi ha temps per inscriure's i enviar les propostes que s'hagin de presentar fins al 6 d'octubre i es pot fer de forma presencial a l'àrea de joventut o bé online al correu concurs.grafits@blanes.cat. D'aquesta manera, Blanes tornarà a ser un punt de trobada de la cultura urbana, aplegant algunes de les principals disciplines vinculades a la cultura hip-hop i urbana, combinant propostes d'exhibició, de creació artística i participació directa. Al llarg del dissabte, el públic podrà gaudir d'activitats relacionades amb el grafit, la dansa, la música, el breakdance, l'skate i també d'altres expressions artístiques emergents. La quarta edició del Blanes Urban Fest d'aquest 2026 estarà coorganitzada pel Departament de Joventut i el Departament de Cultura i també amb la col·laboració de l'equip humà de la nau jove de l'espai de la nau 4 Espai Jove, així com d'altres suports i col·laboracions. És l'hora de donar una ullada enrere, utilitzar la màquina del temps i repassar la nostra hemeroteca. Repassem, doncs, de què parlava aquest mitjà de comunicació, Ràdio Palafolls, anys enrere. Anem tan sols un any enrere. El 2025 destacàvem que la Direcció General d'Espais Agraris de la Generalitat visitava Palafolls per conèixer de primera mà l'espai agrari de la Baixa Tordera. Aquell dia, Xavier Gispert, que era director general de Regadius i Espais Agraris de la Generalitat de Catalunya, visitava Palafolls. La visita, doncs, va servir per posar sobre la taula la realitat de l'espai agrari de la Baixa Tordera i els neguits dels municipis que hi formaven part. Per part de la Direcció d'Espais Agraris de la Generalitat va servir per conèixer l'espai agrari de la Baixa Tordera i descobrir què feien i què necessitaven. Xavier Gispert, juntament amb l'alcalde de Palafolls, Francesc Alemany, havien detallat algunes de les qüestions que s'havien de tractar. Entre aquestes hi havia la xarxa de drenatge, des d'on es proposava la creació d'una comunitat d'usuaris, també el relleu generacional i la lluita contra el desús de les terres de conreu. Anem molt més enrere, cap al 2021, on Ràdio Palafolls destacava que el nostre municipi quedava fora dels municipis amb el preu de lloguer limitat. Aquell mes de juny, el ple de Palafolls aprovava una moció que demanava poder incloure el nostre municipi en el llistat de localitats amb el mercat d'habitatge tens. Es tractava de municipis on el preu del lloguer havien augmentat considerablement en els últims anys. La llei de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en el contracte d'arrendaments d'habitatges aprovava just fa un any, volia evitar que el preu de lloguers s'enfilés a cotes impagables per la majoria de ciutadans. La crisi del coronavirus, la pèrdua de poder adquisitiu i el constant augment dels arrendaments provocaven una crisi habitacional que havia esdevingut una crisi sistemàtica. I encara molt més enrere, 10 anys enrere, destacàvem que tornava a l'escola de pares i mares al nostre municipi, a Palafolls. Un any més es reprenia aquell 2016 el servei d'assessorament per a pares que, en la línia dels anys anteriors, oferia xerrades obertes i participatives i també consultes personalitzades amb un especialista. Aquestes activitats estaven adreçades a donar eines educatives per a pares, mares i tutors que ajudessin a resoldre dubtes o plantejaven consultes sobre l'educació dels fills entre 0 i 18 anys. Aquelles xerrades impulsades per la Diputació de Barcelona aquell 2016 s'organitzaven en dues sessions. La primera era triple i començava el 25 d'octubre a l'Escola Les Ferreries. Una psicopedagoga parlava sobre les habilitats de negociació per aconseguir una vida familiar més conciliadora. Ho faria, com deien, en tres sessions. La primera a les 5 de la tarda, dirigida exclusivament a nens i nenes de 5è i 6è de primària. Un cop s'acabés aquesta xerrada, es faria la segona sessió només amb pares i mares. I la tercera seria, dos dies després, el dia 27, i de forma conjunta entre pares i fills per analitzar els punts conflictius de les dues parts. Repassat de què parlàvem anys anteriors, toca l'apunt cultural en aquest informatiu.

0: amb l'inici de setmana també és bo quines activitats podem fer, per exemple, al nostre municipi. L'Albert Quiroga ens n'explica una. Molt bon dia, Albert.
1: Hola, Jordi. Per la proposta cultural d'avui recordem que continua a Palafolls el cicle Clàssica a Sant Genís. La propera data serà aquest diumenge 27 de setembre a les 7 de la tarda amb el concert Música dels carrers de Londres a carrer del Quartet de Sant Simó a l'església de Sant Genís. L'activitat està organitzada per la Puput, la parròquia de Sant Genís de Palafolls i l'aula de música Contrapunt. El preu de l'entrada és de 10 euros en concepte de donatiu que es pot comprar per anticipat a l'aula de música Contrapunt de Malgrat de Mar o bé a la porta del mateix dia del concert si queden localitats disponibles.
0: Gràcies, Albert. Doncs un cicle musical que començava tot just el cap de setmana passat, el dissabte passat, a l'església de Sant Genís i que continua també aquest cap de setmana organitzat per la Puput. Albert, no marxis, que en una estoneta reprenem el programa del Palafolls en xarxa. Abans, però, de repassar titulars i de posar el punt i final a l'informatiu d'avui, el que farem és donar una ullada també a la previsió meteorològica. Anem fins al Servei Meteorològic del Consell Comarcal del Maresme per destacar-ho amb el company Quim Serra. Quim, bon dia.
2: Ens trobem a escassos dos dies per l'arribada de la tardor oficial. Això passarà aquest proper dimecres a les 2:05 de la matinada i, de moment, continuem parlant de temperatures plenament estiuenques. Avui les màximes tornen a enfilar-se fins a valors de 31 a 33 graus aquí al Maresme, fins i tot cap a l'interior de la comarca. Doncs continuem amb aquestes altes temperatures també de cara a demà, tot i que a prop de la costa demà el vent serà més aviat de mar cap a terra i això podria fer baixar una mica la temperatura. Tampoc no massa. De moment, com dèiem, aquesta tarda s'ha de mantenir com aquest matí, és a dir, el temps estable i completament assolellat, potser amb alguns núvols prims, però sempre núvols poc destacables, poc significatius. Els vents bufaran fluixos, com dèiem, de component sud-oest de Garbí i la situació marítima estarà dominada com a molt pel marejol. Temperatura, com ja hem dit, més alta que no pas la d'ahir. De cara a demà, demà dimarts, doncs s'espera una jornada que tornarà a estar marcada pel domini del sol, a diferència d'avui, i com ja hem comentat, el vent seria una mica més humit de mar cap a terra i això farà que la temperatura a prop de la costa pugui baixar una mica, però cap a l'interior de la comarca continuem amb aquests valors de més de 30 graus passada ja la segona quinzena del mes de setembre. De cara a demà passat, el que dèiem, arribarà de matinada la tardor i ho farà amb un temps sense canvis. És a dir, que de moment continuarem parlant d'estabilitat, de domini del sol i d'unes temperatures més pròpies de l'estiu que no pas de la tardor.
0: Gràcies, Quim. Doncs sí, efectivament, arribarem a la tardor segurament amb altes temperatures. I ho anirem repassant, com sempre, amb la connexió amb el Servei Meteorològic del Consell Comarcal del Maresme. Nosaltres som a punt de posar ja el punt i final a l'informatiu d'avui.

0: No marxarem sense repassar de nou els titulars de l'informatiu d'avui. Avui que us hem comentat que han començat els actes de la 24a edició de la Setmana de la Gent Gran de Palafolls. Durant aquests dies s'estan organitzant trobades, tallers, sortides o passejades per crear comunitat i compartir experiències entre la gent gran del nostre municipi. Les propostes s'inicien avui i s'allarguen fins l'1 d'octubre, coincidint amb el Dia Internacional de les Persones Grans. Coincidint també amb aquest inici de la Setmana de la Gent Gran, avui també us hem comunicat que han començat les classes d'educació postural també per la gent gran. Com en els últims anys, es faran al barri de Sant Lluís, aquí mateix al Forroll, i al centre del municipi, al Palauet. Les llistes per poder-hi participar ja estan tancades i s'ha obert una llista d'espera. I avui també us hem recordat que aquests dies es pot completar l'enquesta al web municipal per recollir valoracions i opinions sobre la Festa Major 2026. La iniciativa de la Regidoria de Participació Ciutadana estarà oberta fins al pròxim dimecres 7 d'octubre i té com objectiu recollir propostes de millora per a futures edicions. També hem parlat de Malgrat de Mar, on l'Ajuntament ha obert el període d'inscripció per un cicle de tallers gratuïts d'acompanyament a l'emprenedoria de dones en l'àmbit de l'economia feminista. La formació es farà els dimecres d'octubre a l'Espai Jove amb el suport de la Diputació de Barcelona per oferir eines financeres de gestió de recursos i també d'estratègies de comunicació. I hem acabat l'informatiu destacant que Blanes ja ho té tot a punt per una nova edició de l'Urban Fest. Com a principal novetat, les activitats es faran totes en un sol dia, el pròxim 17 d'octubre, i també canvien d'ubicació. Serà al camp de futbol dels Pins. Així posem punt i final a l'informatiu d'avui. Sabeu que podeu recuperar totes aquestes notícies a través del web de Ràdio Palafolls, www.radiopalafolls.cat, i també a les xarxes socials. Òbviament, a través de l'FM, amb els diferents butlletins informatius a cada hora i a l'informatiu vespre de Ràdio Palafolls. Acabeu de passar molt bona jornada. Adéu-siau.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat. Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
1: T'has perdut algun programa de Ràdio Palafolls? Connecta't a lacarta.radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a la teva aplicació de podcast habitual i podràs recuperar tots els programes de la ràdio. Segueix-nos on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Ara més fàcil a lacarta.radiopalafolls.cat.
2: www.radiopalafolls.cat

0: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. El servei d'atenció domiciliària.
1: Les persones de Palafolls que necessiten suport per atendre els seus familiars malalts, persones soles que necessiten suport per desenvolupar la seva vida diària, o bé per situacions on hi ha menors en risc social, poden sol·licitar els serveis d'atenció domiciliària a l'Ajuntament. Consisteix en oferir suport per la higiene personal, control de la medicació, suport emocional al cuidador, pautes per realitzar correctament els canvis posturals durant una hora diària i amb una periodicitat que va en funció de la situació a tractar. Més informació a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93 762 0043
0: o a palafolls.cat.
1: L'Ajuntament al teu servei.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
4: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
2: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer. Palafolls és líder de facturació al Maresme.
5: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost hem incorporat dos agents.
6: Recuperat un rellotge valorat, de fet, amb 34.700 euros de la marca Rolex.
7: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
2: El xef palafollenc Raül Lopera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
6: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
2: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder interceptar el vehicle.
8: Avançar les eleccions no són bones notícies.
9: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
10: Esta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
2: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
11: Saps el que vols escoltar? Només èxits musicals. Saps el que t'interessa?

0: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
1: Salut, amics i amigues, què tal com esteu? Tornem a ser amb tots vosaltres des del Sendes, un programa de Ràdio Martorell per la xarxa on fem propostes d'excursionisme, de senderisme i de viatges. D'ara endavant compartirem 25 minuts de trajecte amb 3 parades. Són les que composen el capítol número 577 i que presentem, abans que res, en el nostre sumari. Vinyes i oliveres, fonts i forns de calç s'escampen en ondulats paisatges sota la majestuosa cinglera del Montsant. La Meritxell Omella, guia de l'empresa El Brugit, proposa una ruta circular pels voltants de la mística cartoixa d'Escaladei. Descobrirem el paisatge que ha modelat durant segles el vi i l'oli, les dues grans joies gastronòmiques del Priorat. Seguim fent senderisme. El seu responsable, ja ho sabeu, és el Xavi Tió, president de l'agrupació excursionista de Martorell. Avui torn per descriure minuciosament una ruta clàssica, la Mola, des del Coll d'Estanalles. I la secció de viatges l'hem refet una mica. En lloc de parlar d'itineraris al voltant d'un país, els viatgers explicaran indrets concrets, llocs que deixen petja a visitar almenys un cop a la vida. Ens estrenem amb el Parc Nacional de les Torres del Paine, a Xile. En Francesc Masó, guia de l'empresa A Caminar Travel, és qui ens ho explica. Presentats els continguts, comencem. Veniu? Doncs va, que marxem.
0: Sendes.
1: L'heu vist segurament un munt de vegades, no ens en cansaríem pas. Aquella imatge dels arcs i la façana neoclàssica de la cartoixa d'Escaladei, envoltada de fileres de xiprers i les cingleres de fons. Potser podríem dir una de les estampes més icòniques del país. Una instantània que traspua la serenitat que devia portar fins allà els monjos cartoixans. I també té un punt romàntic, amb l'amenaçador mur de pedra del Montsant. De la cartoixa d'Escaladei ja n'hem parlat en aquest programa, així que avui no la veurem per dins, la contemplarem des de fora. Ho farem acompanyats de la Meritxell Omella, responsable de l'empresa de guiatges El Brugit. La Meritxell proposa la ruta que porta per nom Racons Cartoixans al peu del Montsant, i és ella mateixa qui ens la defineix.
2: Caminar pels entorns de la cartoixa d'Escaladei fins a una de les seves fonts d'abastament d'aigua, que és la Font Pregona, passant per la Pietat, amb la qual anem caminant cap als peus del parc natural de la Serra de Montsant, però guanyant alçada, i per tant anem guanyant pues, unes vistes aèries sobre el monestir i sobre el priorat i el seu entorn bastant espectaculars i bastant xules. I la sortida en si, el que havia de ficar va ser una circular d'un màxim d'un parell d'hores. I això ho combinem amb un tast d'olis i amb un tast de vins, perquè al mateix poble tenim dos cellers i un molí d'oli. Per tant, és una combinació de senderisme, cultura, enoturisme i oleoturisme, tot en un.
1: Es tracta d'una ruta que es pot fer sota demanda. El punt de trobada és l'aparcament exterior de la cartoixa d'Escaladei, on cal deixar-hi el cotxe.
2: Comencem primer a fer la sortida, a fer l'excursió. Voregem el monestir per la seva banda esquerra i pugem cap a la zona de la Pietat per un antic camp d'oliveres, un antic camí de ferradura. I és un lloc on gaudim d'aquesta descoberta tranquil·la a peu i d'un entorn natural privilegiat. Això sí, el recorregut pla no és, perquè en Priorat és moltes coses però no és pla. I per tant sí que anem guanyant alçada, però ho anem fent a un ritme tranquil, amb molts balcons per gaudir de les vistes. Per tant, és un recorregut que és molt panoràmic i que l'hem fet amb gent de tot tipus de procedència, edat i condició física.
1: Mentre el visitant va ascendint cap a la Pietat i la Font Pregona, comprova com, malgrat ser el Priorat una comarca de vinya i d'olivera, l'orografia regnant no ho ha posat gens fàcil als pagesos.
2: No en podem dir en cap cas una plana conreada, és tot un conjunt de turonets, de valls i costers que s'han treballat en alguns casos amb terrasses, per poder treballar-ho i cursar-ho amb una mica més de facilitat, però que moltes vegades continuen sent costers, i que a mesura que anem pujant el que ens permet és veure aquest paisatge ondulat, no? Aquest paisatge rocós d'aquesta part central del Priorat, que tots són turons, valls i crestes. i aquesta és la part xula de veure com els humans amb els anys, doncs hi ha molt, molt d'esforç, hem anat conreant un territori pedregós i que no és agraït. Per això també dels nostres pagesos i viticultors et diem els viticultors heroics i la viticultura heroica, no? Perquè l'esforç que requereix el conreu i viure en aquest territori és bastant important.
1: Bé, hem de dir que un esforç exemplificat en el fet que només els tractors més petits i estrets poden circular per aquests terrenys costeruts i amb prou feines arriben al capdamunt dels costers. Un treball que, com diu la Meritxell, s'ha fet colze a colze amb l'entorn natural i sabent que el rendiment que se'n traurà és força inferior al d'altres zones agrícoles. I encara sort de l'aigua, sense la qual, evidentment, no hi ha vida. Aigua que va fer possible l'assentament d'una cartoixa en aquest solitari i amagat indret i que l'ha extret històricament d'un lloc en concret, de la Font Pregona.
2: La Font Pregona és, naix allí a peu del Montsant i és una zona molt xula d'arribar a nivell de l'excursió, que quasi sempre raja i és molt cabalosa. Amb aquests anys de sequera ha patit, però anava fent. I Pregona ens ve, no?, d'aquest català antic que volia dir profunda, no?, i per tant és un lloc xulo i és un lloc que ens explica el perquè del monestir, també. És a dir, el monestir es vesteix allí perquè està a peu de la muntanya sagrada i perquè té una font d'abastament d'aigua generosa i important, no?, sense això no s'entendria.
1: Seguim avançant i abans de tornar cap a la cartoixa, el següent punt on la ruta s'atura és el Forn de Calç.
2: El que ens explica el Forn de Calç és un dels tants aprofitaments que es feia, no?, en aquestes zones de muntanya. En aquest cas es troba en una part on tenim terreny calcari i en aquest cas el bonic és que es manté l'arcada d'accés al forn que està a peu de pista i per tant podem veure, no?, una mica una estructura que normalment no veiem. Normalment veiem només el forat rodó al subsol i ja està. I en canvi aquí encara veiem aquesta arcada de pedra molt bonica i ens explica, no?, doncs aquesta part en què es posava un forn allí, s'encenia el foc, es pujava la temperatura ben bé quasi 1.000 graus per coure la pedra calcària i fer la calç, que la feien servir per tantíssimes coses, no?, per desinfectar, per reussar les parets, per la construcció.
1: De tornada, la cartoixa d'Escaladei ja serà oberta. Erigida a finals del segle XII, és el primer monestir cartoixà de Catalunya i de tota la península Ibèrica. És ben recomanable fer la visita dins l'itinerari proposat per la Meritxell, traspassar les arcades i la gran façana neoclàssica i endinsar-se en les dependències, algunes d'elles reconstruïdes, on els monjos hi feien una vida humil i practicaven el vot de silenci. Visitat el recinte, arriba a la part final, el Tast. Cal baixar per carretera un quilòmetre aproximadament fins a arribar al petit i apinyat poble de la Conreria d'Escaladei.
2: Comptem amb la gran riquesa, no?, d'aquest petit poble de la Conreria, que té dos cellers, el celler d'Escaladei, que és l'històric del priorat i que és un dels primers llocs on s'embotella al segle XX, al 1974-75, i de la Conreria d'Escaladei, que és, agafa el nom del poble i que és un celler més nou, però que també és molt conegut pel seu vi blanc, per la seva garnatxa blanca. I després tenim el molí d'oli Miró Cubells, que el que és a poble d'Escaladei tenen un antic molí on podem veure les antigues moles i com era l'estructura antiga del molí i que ens permet fer aquest tast de les diverses varietats d'oli d'oliva.
1: Anem a pams. Tot i que el rellançament del priorat com a terra productora arribi a la segona meitat del segle XX, cal dir que la tradició vitivinícola d'aquestes terres, com de gran part de Catalunya, va molt més enllà, és mil·lenària. La Meritxell explica que els vins que es feien al priorat ja tenien unes característiques ben especials que van fer prosperar aquesta terra a l'edat contemporània.
2: El que és amb l'arribada dels monjos cartoixans del segle XII, que això es comença a promoure molt més. I, de fet, el vi del priorat és molt reconegut a nivell internacional, fins al punt que als segles XVII, XVIII i XIX tenim una gran expansió del comerç vitivinícola que es deu no només al que és la producció i l'exportació de vi, sinó també a la destil·lació del vi i a la producció d'aiguardent. Llavors, aquest vi del priorat, que era un vi molt alt en grau, perquè el territori i el clima ens ho dona, no?, amb aquests estius tan secs i càlids que tenim. És un vi que es concentra molt sucre, tot això és alcohol. En el passat encara tenia nivells d'alcohol molt més elevats i permetia que aquest vi no es piqués, no es fes malbé en viatges llargs, de manera que el vi del Priorat i el seu aiguardent, perquè tenia un rendiment també molt alt, feia que s'exportés al nord d'Europa i hagués viatjat a Amèrica sense cap tipus de problema.
1: Però va arribar la filoxera i per culpa seva el Priorat va viure un segle XX dramàtic. En poc més de 4 anys passa de ser una comarca pròspera a convertir-se en una regió econòmicament molt deprimida, potser la que més arreu de Catalunya, i que perd 2/3 parts de la seva població. I parlem, això sí, de l'altre element líquid característic, perquè aquesta ruta no només parla de vi, la sang del Priorat, sinó també de l'or líquid, és a dir, l'oli.
2: El conreu de l'olivera és també de tota la vida, durant segles aquí al Priorat, i hi ha una part de conreu ecològic també molt important, potser perquè el clima també ens ho permet una mica més, no? La qualitat de l'oli d'aquí, de molts caps d'oliveres, que també molts d'ells estan com les vinyes, no?, en muntanyes, en terrasses, en llocs, en entorns naturals, i amb un mosaic agroforestal donar el valor ecològic, ens acaba proporcionant un oli fantàstic i sensacional. I amb una diversitat de varietats, perquè si bé l'arbequina és la més plantada, sobretot des dels temps moderns, encara conservem varietats antigues com la rojal, l'arbossant, el negret, que ens aporten una riquesa i una diversitat aromàtica molt interessant.
1: Racons cartoixans al peu del Montsant és una proposta, com dèiem, de l'empresa de guiatges El Brugit. Allà hi trobareu un munt de propostes pel Priorat, pel camp i les muntanyes de Tarragona i també per les Terres de l'Ebre, calendaritzades o bé a la carta. Descobriu-les totes elles al web www.elbrugit.com.
0: Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
1: Doncs amb aquesta energia que ens dona la sintonia de senderisme, comencem aquesta secció del programa, la secció central amb el Xavi Tió. Ben tornat, Xavi, què tal, com estem?
3: Ah, Maria, Déu us guard, com anem?
1: Trobàvem a faltar a Maria ja, eh? Ja el trobàvem a faltar. I trobàvem a faltar també les rutes a peu, les caminades. Avui, cap on anem?
3: Doncs mira, anem a fer una clàssica del món de l'excursionisme. Prop de la gran conurbació urbana de Barcelona tenim un petit massís, cosí de Montserrat, que ens permet una multitud de caminades de diversa dificultat. Estem parlant del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, un espai gestionat per la Diputació de Barcelona des del 1972, quan va ser declarat primer parc natural de tot l'estat espanyol.
1: Doncs un clàssic de l'excursionisme, sobretot la gent del Vallès que ens escolta, doncs segur que el tenen, vaja, és com la referència, podríem dir, la muntanya sagrada dels vallesans i les vallesanes. Anem al punt de sortida, que ens deies que és el Coll d'Estanalles.
3: Això mateix, anem a començar a caminar al Coll d'Estanalles, prop del quilòmetre 15 de la carretera de Terrassa a Mura i Talamanca. Hi trobem un gran aparcament condicionat i des de l'antic edifici dels peons caminers, que antigament feien el manteniment de la carretera i que actualment acull el centre d'informació del parc, iniciem l'itinerari del SL-C54. Sembla que estiguem parlant en codi, però ens referim al sender local Catalunya 54, SL-C54. Comencem a caminar cap a llevant, seguint els senyals blanc i verd dels senders locals, pujant per una forta rampa asfaltada que en el cap d'uns 500 metres ens du al Coll d'Estella. Aquí deixem el sender local i per un camí senyalitzat remuntem suau per un llom sobre codines de conglomerat obert fins a sota del Montcau. Fem el darrer tram força més dret, amb algun punt on potser haurem de fer servir les mans, i acabem d'assolir el cim. 1.056 metres d'alçada, 200 metres més amunt del cotxe i segon cim més alt del massís. Hi trobem un antic vèrtex geodèsic i una gran taula d'orientació metàl·lica del Centre Excursionista de Terrassa. És una talaia magnífica, els quatre punts cardinals, i des d'on veiem cap a sud la llarga carena que ens durà a la Mola amb el monestir de Sant Llorenç del Munt, el punt més alt. Sortim del cim cap a sud, desfent el darrer tram costerut, i per un altre llom suau arribem al Coll d'Eres, on retrobem el sender local que havíem deixat. és una gran placeta entre arbres amb un monòlit dedicat a Joan Maragall, i aquí, com dèiem, reprenem l'itinerari del sender local cap a sud per un tram entre bosc selvàtic, bàsicament d'alzines, amb algun pi i algun roure, i un sotobosc de marfull, boix, bruc, estepes i galzeran.
1: Mediterrani pur, bàsicament.
3: Totalment. Combinem trams de túnel de vegetació força foscos amb trams oberts sobre la roca nua, i força planers comencem la carena del Pagès. Passem al roure del Palau, un magnífic exemplar de quasi 30 metres d'alt. Als trams oberts veiem Castell Sapera, a la veïna Serra de l'Ubac, que és una gran formació rocosa emergint sobre el bosc. Anem per un camí molt ample, planer i completament llis, que ens du al Collet dels Tres Termes, amb el Pla de les Pinasses, on se'ns acaba la bona vida. La quasi pista que portàvem esdevé camí pedregós, trencat i irregular, amb arrels i petites pujades i baixades on hem d'anar amb compte entrepitjar per no caure.
1: O sigui, no va a la badà, eh? Allò de mirar a terra.
3: No va a la badà, just. Passarem també el Coll de Ròssec, el Serrat Roig i el Turó del Boc, i arribem al Morral del Drac, una altra gran formació rocosa molt fotogènica, amb dues grans esquerdes al bell mig. I aquí deixem novament el sender local i agafem a llevant la Canal de Santa Agnès avall per perdre un centenar de metres fins a trobar per l'esquerra indicat el camí que ens mena a l'ermita cova de Santa Agnès, un dels pocs vestigis arquitectònics que ha perdurat al parc. És una capella gòtica encaixonada en una gran bauma amb uns gurs destacables a l'interior. Els gurs són una mena de piques naturals escalonades formades per la precipitació de la calcita a les coves càrstiques. Un cop vist, desfem el camí per pujar de nou al Morral del Drac, on reprenem el sender local, que es torna a orientar a sud, i al poc trobem un trencall indicat. Si seguíssim el sender local per l'esquerra, aniríem per bon camí fins a la Mola, i si volem emocions, per la dreta tornem a deixar el sender local i agafem el camí del Malpàs de Can Poble. No aconsellable pels qui tinguin vertigen o no estiguin acostumats a passos difícils, perquè hi ha un tram realment molt exposat al buit i molt estret. I aquest camí, continuant-lo, ens du fins a enllaçar amb el Camí dels Monjos, on un PR ens acaba de pujar fins al capdamunt de la Mola. Trobem el santuari romànic amb uns absis preciosos i al costat una altra taula d'orientació. Si el dia és clar, veiem una panoràmica excepcional, des del proper Montserrat fins al Montsec, tot el Prepirineu, el Coll Sa Cabra, les Guilleries, el Montseny, els Cingles de Bertí, Gallifa, el Puig Graciós, els Cingles de Sant Miquel del Fai, tota la serralada litoral, Collserola, Garraf, l'Ordal, tota la depressió del Penedès. També veiem el Montmell, tenim els Vallesos sota nostre, amb Terrassa i Sabadell, veiem el Farell, també proper.
1: Quin muntanyam, mare meva!
3: Etcètera. Senzillament, com diu aquell, brutal. I de la Mola ja només ens queda sortir-ne cap a nord, seguint el sender local, baixar al Morral del Drac, resseguir tota la carena del Pagès i retornar al Coll d'Estanalles a retrobar el cotxe.
1: Mare meva, quantes muntanyes que hem fet, o més ben dit que hem vist, eh? Anem amb la fitxa tècnica, i comencem, com sempre, amb la distància recorreguda.
3: Doncs estem parlant d'uns aproximadament 14 quilòmetres.
1: Desnivell.
3: 560 metres de desnivell positiu acumulat.
1: Temps.
3: Posem-hi unes 5 horetes, perquè és bastant entretinguda per tots aquests llocs interessants per on passarem.
1: Grau de dificultat de l'1 al 5.
3: Doncs aviam, 1,5 sobre 5 si anem i tornem exclusivament pel sender local, 3 sobre 5 si volem passar pel Malpàs de Can Poble, perquè realment és molt exposat.
1: Cartografia.
3: Tenim un mapa editat pel Centre Excursionista de Terrassa, un mapa que es diu Sant Llorenç del Munt i Serra de l'Ubac, escala 20.000, que és molt acurat realment cartogràficament parlant.
1: I a internet.
3: I a internet trobareu la proposta d'avui a Wikiloc amb el nom SLC54 a la Mola, des del Coll d'Estanalles, de l'autor Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Ubac.
1: Doncs gràcies, Xavi, ens retrobem la setmana vinent.
3: Salut i República.
1: I els darrers minuts de programa descobrim món, però hem variat una mica la fórmula. Els col·laboradors ens descriuran indrets que per la seva bellesa, singularitat, espectacularitat i personalitat són part d'aquell gran viatge que mai s'oblida. Comencem al Parc Nacional Torres del Paine, a la Patagònia, un dels espais naturals més importants de Xile, situat a 51 graus de latitud sud, als Andes, i dominat per la serralada Paine. És parc nacional des del 1959 i una enquesta del National Geographic el va considerar

muntanyes hi ha les famoses torres del Paine, hi ha els cuernos del Paine i hi ha el Paine Grande. I llacs, hi ha uns llacs que tenen un color molt especial, eh? Hi ha el llac Nordensfjall, que té un color turquesa maragda impressionant. Per poder visitar, la millor forma és caminant. Allà s'han establert un parell de circuits. Hi ha el circuit que dona tota la volta a tot el parc. Generalment es comença per l'est, va pel nord, tornes per l'oest i passes pel sud. Però això són molts de dies. Nosaltres hem optat per fer el circuit de la W perquè hi ha una bona infraestructura de refugis i això et permet portar res amb el que portes del dia i pràcticament una muda i poca cosa més, ja fem. Nosaltres vam començar el circuit al Refugio Torre Norte i d'aquí puges cap al Refugio Chileno. Això són 2-3 hores. I del Refugio Chileno pots anar fins a la base de les torres, que és un altre lloc d'aquests màgics, semblant a la Laguna de los Tres en el Fitzroy. Aquí, quan arribes a la base de les torres, hi ha el Lago de les Torres i allà veus les tres torres del Paine, que també, si tens sort amb el temps, és una vista impressionant. Del refugi xileno ja vam continuar el dia següent, ens en vam anar cap al refugi Cuernos. Aquest, com que estava ple, vam estar just al costat, pràcticament allà res, a 10 metres, i hi ha uns domos que són unes carpes molt ben acondicionades. Pràcticament tota la carpa era per nosaltres. Estàs molt bé. Vas a menjar en els refugis i has de patir la cua del menjar del refugi, perquè com que en aquests llocs la temporada és des de la primavera fins a finals d'estiu, que seria mitjans novembre fins a finals de març, s'acumula la gent de tot l'any en aquells mesos. Troba gent i aquests refugis estan plens a diari. El dia següent del refugi Cuernos vas anant pel costat del llac, pel llac Nordenfjell, i aquí vam passar pels domos del francès, que són uns domos que han fet nous, deu fer un parell d'anys. Allà vam deixar les coses i després vam poder continuar per tot el Valle del Francès. Aquesta vall vam poder arribar fins al campament un mirador britànico, que allà et quedes enmig del Paine Grande, el Cerro Catedral, el Col del Fin. Tu estàs allà al mig i és un altre dels punts impressionants d'aquestes caminades, un dels punts que val la pena arribar. Però vaja, si només arribes al mirador del francès, també és bonic, perquè veus allà la gelera del francès que baixa de Paine Grande, que és impressionant. Quan arribes al mirador britànic, van fer panorames de 360 graus perquè no saps on mirar. Tot el teu voltant és impressionant. Tot prets de pedra, d'aquest granit tan bo que hi ha per allà, que els escaladors queden fascinats. El dia següent continues cap a Paine Grande, al Lodge Paine Grande, i allà tiraríem cap al Refugio Grey, però nosaltres optem per arribar fins al mirador del Glacier Grey, que és un altre lloc que també és impressionant. Arribes amb una espècie de turó que queda al llac Grey a mà esquerra, i allà al fons veus les dues llengues que cauen, que són potser les més australs del camp de gel patagònic, que allò és el que forma el Glacier Grey. Hem de tornar cap a Paine Grande per poder agafar el catamarà que ens portarà a l'altre costat del llac Poe. El catamarà, si tens un dia que sigui clar, és un viatge que el recordes. Jo crec que el recordaré tota la vida, amb aquell blau d'aquell llac Poe i les muntanyes al fons. Principalment allà el que destaca més potser per mi són els Cuernos del Paine. Aquestes muntanyes que tenen diferents tons, tenen un color granatós fort, entremig tenen un color

0: més clar i a les puntes tornen a ser aquest granatós fosc, vas veient el que has caminat tu per sota. Des del catamarà pots veure Paine Grande, que és la muntanya més alta de totes les d'allà, que potser no l'has valorat tant quan hi has passat per sota, però després, com des de lluny, des del catamarà, com veus aquella mole de roca i de gel, i també quedes impressionat.
1: I el nostre temps s'ha acabat, però no patiu, que la setmana vinent tornem amb més propostes de senderisme, d'excursionisme i de viatges. L'Andreu Ortega ha estat als botons, el Xavi Tió a la redacció i servidor de vosaltres, Jaume Monés, a l'edició i presentació. Recupereu-nos aquest i anteriors programes al web martorelldigital.cat/ràdio a l'apartat Sendes. Salut, i com sempre us dic, que tingueu una molt bona ruta.

Durant aquests dies s'han organitzat trobades, tallers, sortides o passejades per crear comunitat i compartir experiències entre la gent gran del nostre municipi. Les propostes s'inicien avui i s'allarguen fins l'1 d'octubre, coincidint amb el Dia Internacional de les Persones Grans. Avui és 21 de setembre i això és l'informatiu de Ràdio Palafolls.

0: Coincidint amb aquest inici de la setmana de la gent gran, avui també han començat les classes d'educació postural. Com els últims anys, es faran al barri de Sant Lluís i al centre del nostre municipi. Les llistes per poder-hi participar estan tancades i s'ha obert una llista d'espera. I aquests dies també es pot completar l'enquesta al web municipal per recollir valoracions i opinions sobre la Festa Major 2026 que acabem de passar. La iniciativa de la Regidoria de Participació Ciutadana estarà oberta fins al pròxim dimecres 7 d'octubre i té com a objectiu recollir propostes de millora per a futures edicions. Actualment, i en uns dies que porta l'enquesta al web municipal, ja hi han participat un centenar de persones. Canviem de municipi i anem fins a Malgrat de Mar, on l'Ajuntament ha obert el període d'inscripció per un cicle de tallers gratuïts d'acompanyament a l'emprenedoria de dones en l'àmbit de l'economia feminista. La formació es farà els dimecres d'octubre a l'Espai Jove amb el suport de la Diputació de Barcelona per oferir eines financeres de gestió de recursos i estratègies de comunicació. I Blanes ja ho té tot preparat per una nova edició de l'Urban Fest. Com a principal novetat, les activitats es faran totes en un sol dia, el 17 d'octubre, i també canvien d'ubicació al camp de futbol dels Pins. Aquestes dues novetats s'anunciaven en una roda de premsa tot just el passat divendres. I pel que fa a la previsió meteorològica, matí de dilluns sense complicacions en la situació meteorològica que continuarà dominada pel sol i les temperatures superiors a les normals per les dates. Des de primeres hores del matí, el sol ha dominat a tota la comarca, amb alguns núvols alts poc destacables. No s'esperen precipitacions, els vents fluixos de força 0 a 2 de component nord-est. Mar arrissada a tota la costa de la comarca, les temperatures mínimes pujaran i aniran dels 16 als 22 graus. Comencem, doncs, l'informatiu de Ràdio Palafolls. Una visita al castell de Peralada i la festa de la gent gran entre les activitats més destacades de la Setmana de la Gent Gran. Avui dilluns han començat els actes dins la 24a edició de la Setmana de la Gent Gran al nostre municipi. Fins l'1 d'octubre, la regidoria de gent gran de l'Ajuntament, conjuntament amb el casal de jubilats, han organitzat diferents xerrades, tallers, excursions i visites en aquesta nova edició. Unes propostes que molts dels assistents ja esperen, com indica la regidora de gent gran del nostre municipi, Marta Alabart.
1: És una setmana que fem algunes activitats una miqueta extres, bueno, ja sabem, no? Sempre ho he dit jo, sóc una ferma defensora del nostre casal de jubilats, que a més té una junta que treballa moltíssim i fa excursions i fa de tot, no? Però aquesta setmana és una setmana amb aquestes activitats que ja ells també estan esperant, que si l'excursió, que si a la caminada, que si, bueno, els tallers que fem, llavors, bueno, obrim una miqueta més el que és l'oferta per a gent gran que tenim al municipi.
0: Les propostes han començat avui amb l'inici de les classes d'educació postural, però continuen demà amb l'homenatge de les persones grans del geriàtric municipal o una xerrada que aporta consells pràctics sobre mobilitat segura i prevenció de caigudes. Entre les activitats més esperades també hi ha l'excursió al castell de Peralada, programada per al pròxim dijous 24 de setembre, amb un centenar de persones inscrites i inscripcions, de fet, ja tancades. Dissabte i diumenge hi haurà la festa homenatge als majors de 90 anys al teatre o l'esmorzar i taller de manualitats al barri de Sant Lluís el diumenge. Per la setmana que ve hi ha programada dilluns, per exemple, la xerrada Què fem als serveis socials de Palafolls per a la gent gran, o també la xerrada Sexualitat i les sigles LGTBQIA+, a càrrec de Brigitte Lamour. I dimecres 29, una de les novetats d'enguany, el primer concurs de pastissos de poma. Tancarà aquesta setmana de la gent gran la lectura del manifest i la caminada fins al Molí d'en Puig Puigverd, que coincideixen amb l'homenatge a les parelles que enguany celebren els 50 anys de casats i el concert també que tancarà en aquestes dates la Coral Palatiló al Casal d'Avis de Palafolls. Els actes, de fet, es fan coincidir amb l'1 d'octubre, el Dia Internacional de les Persones Grans. I entremig de tot això, avui també han començat les classes d'educació postural amb places exaurides i llista d'espera. Aquest dilluns han començat les classes d'educació postural per la gent gran de Palafolls, que es duen a terme tant al Forroll com també al Palauet. Actualment aquestes classes tenen tres grups constituïts, un al barri de Sant Lluís, on hi participen unes 25 persones, i dos més al centre de 30 participants cadascun. El servei és gratuït i es vol aconseguir millorar la qualitat de vida de les persones grans de Palafolls amb exercicis de manteniment. Normalment el que fan són exercicis d'elasticitat i moviment perquè puguin aplicar-los en el seu dia a dia. Ho explica la monitora d'aquest any, que és la Núria Urquín.
2: El més important és l'activitat social, és a dir, ara venen aquí i estan tots i totes parlant, generen un grup, venen i fan activitat social, i a part és una activitat física que fa la prevenció de caigudes, que en gent gran és molt important, la reeducació de la marxa, és a dir, tornes a caminar millor, fas exercicis de posturals, agafes força, i aquesta força et fa que si, per exemple, tens una caiguda, poder-te aixecar bé, poder tenir una millor qualitat de vida, i tot això està demostrat que després al final tens un envelliment actiu molt millor i la teva salut tant física com mental és millor.
0: Les classes duren uns 50 minuts i es mantenen els dilluns i els dimecres de cada setmana. La Teresa, la Paquita i la Montserrat expliquen als micròfons de Ràdio Palafolls quins beneficis aconsegueixen amb aquests exercicis.
3: Com amb el moviment, que així coneixes gent, parlo perquè estic a casa sola, però me va molt bé, sobretot pels moviments.
4: Bueno, me puede ayudar en la agilidad, en el movimiento, espero que me ayude un poco.
5: M'ajuda a trobar-me millor, això està clar. Sí, posar els ossos a puesto i, tens un altre ànim. I a mi me beneficia, em trobo bé, millor, més espavilada, perquè sóc una persona bastant tancada.
0: Els requisits per poder gaudir d'aquestes classes són tenir més de 60 anys i estar empadronats a Palafolls. Aquelles persones que estiguin interessades en aquest servei s'haurien d'inscriure a través de l'àrea de gent gran del nostre ajuntament. A causa de l'èxit que reben aquestes classes, l'ajuntament compta amb una llista d'espera que es va activant a mesura que van quedant places disponibles. La primera trobada ha coincidit també amb l'inici de les activitats d'aquesta 24a edició de la Setmana de la Gent Gran a Palafolls. L'Ajuntament de Palafolls obre l'enquesta de satisfacció sobre la Festa Major 2026. El consistori ja ha posat a disposició de la ciutadania una enquesta digital per recollir les opinions i valoracions dels veïns i veïnes sobre els diferents actes organitzats en el marc de la Festa Major 2026 que acabem de deixar enrere. Amb aquesta iniciativa, impulsada un any més des de la Regidoria de Participació Ciutadana, es pretén involucrar la població perquè aporti propostes de millora, opinions i crítiques constructives amb la voluntat d'optimitzar la pròxima edició de la festa. En parla la regidora de Comunicació i Participació Ciutadana a l'Ajuntament de Palafolls, Silvana Vallvé.
6: Com cada any, des de l'Ajuntament facilitem una enquesta a través de la web i de les xarxes perquè la gent pugui respondre a com ha anat la festa, totes les actuacions que els ha semblat i poder fer observacions. Nosaltres cada any llegim totes les respostes i sí que tenim en compte, a vegades hi han observacions que ens serveixen molt perquè hi han coses que nosaltres no tenim en compte o que no veiem i que des de la ciutadania es veuen, i per tant és important que arribi a qui organitza la festa.
0: El període de participació s'allargarà fins al dimecres 7 d'octubre. El formulari és completament anònim i es pot completar en pocs més de 5 minuts. Per tal de contextualitzar les respostes, el qüestionari demana informació sobre el perfil de la persona votant, com la franja d'edat, el gènere i el municipi de residència, i inclou una vintena de preguntes específiques relacionades amb les activitats programades. Una vegada finalitzada la recollida de dades, les regidories de Participació Ciutadana i Comunicació s'encarregaran de processar la informació i faran públics els resultats posteriorment davant de tota la ciutadania. Canviem de municipi, doncs deixem Palafolls i ens situem ara a Malgrat de Mar, on l'Ajuntament oferirà el proper mes d'octubre tallers d'acompanyament d'emprenedoria per a dones. Seran els dies 7, 14, 21 i 25 d'octubre, entre les 3 i 2 quarts de 6 de la tarda. L'Ajuntament de Malgrat de Mar, amb el suport de la Diputació de Barcelona, planteja un cicle de tallers gratuït per acompanyar dones en projectes d'economia feminista. Els tallers, que es faran a l'Espai Jove del municipi, busquen conèixer, impulsar i construir una economia més equitativa en un marc per reflexionar i compartir alternatives més justes i inclusives. També s'oferiran eines per gestionar els recursos econòmics i financers dels projectes, així com també informació sobre fons de finançament. La formació inclourà, a més, estratègies per crear sinergies i aliances, així com millorar la comunicació i la comercialització d'aquestes iniciatives. Per poder-hi participar, les inscripcions de fet ja s'han obertes i es poden formalitzar enviant un correu electrònic a igualtat@ajmalgrat.cat o trucant al telèfon 93 761 98 13. I de Malgrat de Mar tornem a canviar de municipi, anem fins a Blanes, perquè Blanes reunificarà totes les activitats del Blanes Urban Fest en un sol dia. Divendres passat, l'Ajuntament de Blanes presentava una nova edició del Blanes Urban Fest que comptarà amb dues novetats. La primera és la reunificació de totes les activitats en una sola jornada, el proper 17 d'octubre. Així es mantenen activitats com el quart concurs de grafit i muralisme, exhibicions de dansa urbana, tallers, actuacions musicals o un espai de skate lliure, entre d'altres. I la segona novetat és un canvi d'espai. La majoria de propostes es realitzaran a l'antic camp de futbol de gespa artificial dels Pins. Pel que fa al concurs de grafit, per exemple, les inscripcions continuen obertes. Es poden i poden participar, de fet, majors de 16 anys i ho poden fer individualment o fins a un grup de 4 persones amb temàtica lliure, sempre i quan els continguts no siguin ofensius ni tinguin caràcter polític. Hi ha temps per inscriure's i enviar les propostes que s'hagin de presentar fins al 6 d'octubre i es pot fer de forma presencial a l'àrea de joventut o bé online al correu concurs.grafits@blanes.cat. D'aquesta manera, Blanes tornarà a ser un punt de trobada de la cultura urbana, aplegant algunes de les principals disciplines vinculades a la cultura hip-hop i urbana, combinant propostes d'exhibició, de creació artística i participació directa. Al llarg del dissabte, el públic podrà gaudir d'activitats relacionades amb el grafit, la dansa, la música, el breakdance, l'skate i també d'altres expressions artístiques emergents. La quarta edició del Blanes Urban Fest d'aquest 2026 estarà coorganitzada pel Departament de Joventut i el Departament de Cultura i també amb la col·laboració de l'equip humà de la Nau Jove de l'Espai de la Nau 4 Espai Jove, així com d'altres suports i col·laboracions. És l'hora de donar una ullada enrere, utilitzar la màquina del temps i repassar la nostra hemeroteca. Repassem, doncs, de què parlava aquest mitjà de comunicació, Ràdio Palafolls, anys enrere. Anem tan sols un any enrere. El 2025 destacàvem que la Direcció General d'Espais Agraris de la Generalitat visitava Palafolls per conèixer de primera mà l'espai agrari de la Baixa Tordera. Aquell dia, Xavier Gispert, que era director general de Regadius i Espais Agraris de la Generalitat de Catalunya, visitava Palafolls. La visita, doncs, va servir per posar sobre la taula la realitat de l'espai agrari de la Baixa Tordera i els neguits dels municipis que hi formaven part. Per part de la Direcció d'Espais Agraris de la Generalitat va servir per conèixer conèixer l'espai agrari de la Baixa Tordera i descobrir què feien i què necessitaven. Xavier Gispert, juntament amb l'alcalde de Palafolls, Francesc Alemany, havien detallat algunes de les qüestions que s'havien de tractar. Entre aquestes hi havia la xarxa de drenatge, des d'on es proposava la creació d'una comunitat d'usuaris, també el relleu generacional i la lluita contra el desús de les terres de conreu. Anem molt més enrere, cap al 2021, on Ràdio Palafolls destacava que el nostre municipi quedava fora dels municipis amb el preu de lloguer limitat. Aquell mes de juny, el ple de Palafolls aprovava una moció que demanava poder incloure el nostre municipi en el llistat de localitats amb el mercat d'habitatge tens. Es tractava de municipis on el preu del lloguer havien augmentat considerablement en els últims anys. La llei de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en el contracte d'arrendaments d'habitatges aprovava just fa un any, volia evitar que el preu de lloguers s'enfilés a cotes impagables per la majoria de ciutadans. La crisi del coronavirus, la pèrdua de poder adquisitiu i el constant augment dels arrendaments provocaven una crisi habitacional que havia esdevingut una crisi sistemàtica. I encara molt més enrere, 10 anys enrere, destacàvem que tornava a l'escola de pares i mares al nostre municipi, a Palafolls. Un any més es reprenia aquell 2016 el servei d'assessorament per a pares que, en la línia dels anys anteriors, oferia xerrades obertes i participatives i també consultes personalitzades amb un especialista. Aquestes activitats estaven adreçades a donar eines educatives per a pares, mares i tutors que ajudessin a resoldre dubtes o plantejaven consultes sobre l'educació dels fills entre 0 i 18 anys. Aquelles xerrades impulsades per la Diputació de Barcelona aquell 2016 s'organitzaven en dues sessions. La primera era triple i començava el 25 d'octubre a l'Escola Les Ferreries. Una psicopedagoga parlava sobre les habilitats de negociació per aconseguir una vida familiar més conciliadora. Ho faria, com deien, en tres sessions. La primera a les 5 de la tarda, dirigida exclusivament a nens i nenes de 5è i 6è de primària. Un cop s'acabés aquesta xerrada, es faria la segona sessió només amb pares i mares. I la tercera seria, dos dies després, el dia 27, i de forma conjunta entre pares i fills per analitzar els punts conflictius de les dues parts. Repassat de què parlàvem anys anteriors, toca l'apunt cultural en aquest informatiu.

0: amb l'inici de setmana també és bo quines activitats podem fer, per exemple, al nostre municipi. L'Albert Quiroga ens n'explica una. Molt bon dia, Albert.
1: Hola, Jordi. Per la proposta cultural d'avui recordem que continua a Palafolls el cicle Clàssica a Sant Genís. La propera data serà aquest diumenge 27 de setembre a les 7 de la tarda amb el concert Música dels carrers de Londres a carrer del Quartet de Sant Simó a l'església de Sant Genís. L'activitat està organitzada per la Puput, la parròquia de Sant Genís de Palafolls i l'aula de música Contrapunt. El preu de l'entrada és de 10 euros en concepte de donatiu que es pot comprar per anticipat a l'aula de música Contrapunt de Malgrat de Mar o bé a la porta del mateix dia del concert si queden localitats disponibles.
0: Gràcies, Albert. Doncs un cicle musical que començava tot just el cap de setmana passat, el dissabte passat a l'església de Sant Genís i que continua també aquest cap de setmana organitzat per la Puput. Albert, no marxis, que en una estoneta reprenem el programa del Palafolls en xarxa. Abans, però, de repassar titulars i de posar el punt i final a l'informatiu d'avui, el que farem és donar una ullada també a la previsió meteorològica. Anem fins al Servei Meteorològic del Consell Comarcal del Maresme per destacar-ho amb el company Quim Serra. Quim, bon dia.
2: Ens trobem a escassos dos dies per l'arribada de la tardor oficial. Això passarà aquest proper dimecres a les 2:05 de la matinada i, de moment, continuem parlant de temperatures plenament estiuenques. Avui les màximes tornen a enfilar-se fins a valors de 31 a 33 graus aquí al Maresme, fins i tot cap a l'interior de la comarca. Doncs continuem aquestes altes temperatures també de cara a demà, tot i que a prop de la costa demà el vent serà més aviat de mar cap a terra i això podria fer baixar una mica la temperatura. Tampoc no massa. De moment, com dèiem, aquesta tarda s'ha de mantenir com aquest matí, és a dir, el temps estable i completament assolellat, potser amb alguns núvols prims, però sempre núvols poc destacables, poc significatius. Els vents bufaran fluixos, com dèiem, de component sud-oest de Garbí i la situació marítima estarà dominada com a molt pel marejol. Temperatura, com ja hem dit, més alta que no pas la d'ahir. De cara a demà, demà dimarts, doncs s'espera una jornada que tornarà a estar marcada pel domini del sol, a diferència d'avui, i com ja hem comentat, el vent seria una mica més humit de mar cap a terra i això farà que la temperatura a prop de la costa pugui baixar una mica, però cap a l'interior de la comarca continuem amb aquests valors de més de 30 graus passada ja la segona quinzena del mes de setembre. De cara a demà passat, el que dèiem, arribarà de matinada la tardor i ho farà amb un temps sense canvis. És a dir, que de moment continuarem parlant d'estabilitat, de domini del sol i d'unes temperatures més pròpies de l'estiu que no pas de la tardor.
0: Gràcies, Quim. Doncs sí, efectivament, arribarem a la tardor segurament amb altes temperatures. I ho anirem repassant, com sempre, amb la connexió amb el Servei Meteorològic del Consell Comarcal del Maresme. Nosaltres som a punt de posar ja el punt i final a l'informatiu d'avui.

0: No marxarem sense repassar de nou els titulars de l'informatiu d'avui. Avui que us hem comentat que han començat els actes de la 24a edició de la Setmana de la Gent Gran de Palafolls. Durant aquests dies s'estan organitzant trobades, tallers, sortides o passejades per crear comunitat i compartir experiències entre la gent gran del nostre municipi. Les propostes s'inicien avui i s'allarguen fins l'1 d'octubre, coincidint amb el Dia Internacional de les Persones Grans. Coincidint també amb aquest inici de la Setmana de la Gent Gran, avui també us hem comunicat que han començat les classes d'educació postural també per la gent gran. Com en els últims anys, es faran al barri de Sant Lluís, aquí mateix al Forroll, i al centre del municipi, al Palauet. Les llistes per poder-hi participar ja estan tancades i s'ha obert una llista d'espera. I avui també us hem recordat que aquests dies es pot completar l'enquesta al web municipal per recollir valoracions i opinions sobre la Festa Major 2026. La iniciativa de la Regidoria de Participació Ciutadana estarà oberta fins al pròxim dimecres 7 d'octubre i té com objectiu recollir propostes de millora per a futures edicions. També hem parlat de Malgrat de Mar, on l'Ajuntament ha obert el període d'inscripció per un cicle de tallers gratuïts d'acompanyament a l'emprenedoria de dones en l'àmbit de l'economia feminista. La formació es farà els dimecres d'octubre a l'Espai Jove amb el suport de la Diputació de Barcelona per oferir eines financeres de gestió de recursos i també d'estratègies de comunicació. I hem acabat l'informatiu destacant que Blanes ja ho té tot a punt per una nova edició de l'Urban Fest. Com a principal novetat, les activitats es faran totes en un sol dia, el pròxim 17 d'octubre, i també canvien d'ubicació. Serà al camp de futbol dels Pins. Així posem punt i final a l'informatiu d'avui. Sabeu que podeu recuperar totes aquestes notícies a través del web de Ràdio Palafolls, www.radiopalafolls.cat, i també a les xarxes socials. Òbviament, a través de l'FM, amb els diferents butlletins informatius a cada hora i a l'informatiu vespre de Ràdio Palafolls. Acabeu de passar molt bona jornada. Adéu-siau.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Aquest programa és una repetició.
1: En xarxa, amb Jordi Pratsavalls.
2: Doncs molt bona tarda, ja hi tornem a ser aquí. Com esteu? Benvinguts, benvingudes al Palafolls en xarxa. Avui, dilluns 21 de setembre, comencem la setmana amb moltes ganes. Tenim un dilluns preparat de contingut, entrevistes. Parlarem avui del castell de Palafolls, una mica el tema estrella aquests dies. Parlarem sobre l'estiueig a Palafolls de principis de segle. Tenim moltes coses, no m'enrotllo i entrem una mica en matèria. Vinga, arrenquem.
3: Xarxa cultural.
2: Doncs si us sembla bé, començarem amb la xarxa cultural d'avui dilluns, on per començar és inevitable parlar de les visites al castell de Palafolls, tot i que després en parlarem amb el regidor de Patrimoni, Aleix Freixa, que entrarem amb més detall. Només recordar que a partir de demà s'obren les inscripcions per les visites de la reobertura del castell. Totes les visites són gratuïtes i la reserva d'entrades es podrà efectuar tant de manera presencial a les oficines del MIT, l'Escola de Música, com telemàticament a través de la pàgina web municipal palafolls.cat a partir de demà al matí, recordem. També a Palafolls, el Casal de la Dona acollirà el proper dijous 24 de setembre a 6:45 de la tarda la xerrada Parlem d'intimitat i desig en la parella, una proposta per parlar amb naturalitat sobre les relacions de parella, el desig i la intimitat. Durant la sessió es reflexionarà sobre com canvia el desig al llarg del temps, com es manté la intimitat en la parella, la comunicació, les expectatives i els límits, entre altres temes que sovint costen de posar sobre la taula. La xerrada anirà a càrrec de Marta Garcia, de Salut Sexual, que ja va participar el passat mes de maig en una activitat sobre la menopausa que va tenir molt bona acollida. Aquesta no serà l'última proposta amb la ponent de Palafolls, ja que el mes vinent hi tornarà una nova activitat. La inscripció és prèvia i gratuïta. Malgrat de mar, aquesta setmana la cultura també surt al carrer i entra als bars amb una nova edició de Cultura de Bar, organitzada per l'associació La Guarda del Llibre. Durant 3 dies, 3 persones vinculades a Malgrat de Mar parlaran de temes ben diferents: disseny, patrimoni i ciència. 3 xerrades en espai distesos amb una copa o alguna cosa per menjar, i amb la voluntat d'apropar la cultura d'una manera molt més informal i propera. Demà dimarts, dimecres i dijous, a diferents bars, diferents ponents i diferents temàtiques, podeu consultar tota la programació a laguardadellibre.com. A Pineda de Mar, avui mateix arrenca el 12è Festival Internacional de Curtmetratges, organitzat per l'associació Cinemart, amb la col·laboració de l'Ajuntament, l'Auditori i diverses entitats del municipi. Fins al 26 de setembre es projectaran 34 curtmetratges seleccionats entre els 914 que s'hi han presentat, i cada dia hi haurà actuacions musicals i sorpreses. L'entrada és gratuïta fins a complir l'aforament i les sessions es faran a l'Auditori de Pineda de Mar al carrer Progrés 22 i comencen avui a les 6 de la tarda. A Tordera, la biblioteca serà l'escenari demà dimarts 22 de setembre d'una nova edició de l'activitat Un cafè amb pediatria. Es tracta d'una trobada gratuïta i oberta a tothom de 10 a 12 del migdia, pensada per crear un espai distès on les famílies puguin compartir dubtes i inquietuds sobre salut, el desenvolupament, la criança dels infants, etc. La xerrada anirà a càrrec d'un pediatre o una pediatra, tot i que des de l'organització es vol deixar clar que no és un servei de consulta mèdica, sinó un fòrum per parlar i intercanviar experiències. Durant la sessió també es presentarà la programació de l'Espai Nadó per al curs 2026-2027. L'activitat està organitzada per la Biblioteca de Tordera i l'Ajuntament dins del projecte Tordera es cuida amb tu. Això és tot per avui. Tanquem xarxa cultural i anem de cap a l'entrevista. Doncs després de gairebé un any i mig tancat per les obres de restauració, el castell de Palafolls es prepara per tornar a obrir les portes aquest octubre. Una intervenció que ha permès descobrir nous espais i elements de la fortalesa i que també ha comportat actuacions de consolidació i reconstrucció. Ara arriba el moment que els veïns puguin conèixer de primera mà tot aquest treball. I avui al Palafolls en xarxa parlem amb el regidor de Patrimoni de l'Ajuntament de Palafolls. Aleix Freixa, benvingut, molt bona tarda.
4: Molt bona tarda.
2: Què ens podem trobar a partir de l'octubre al castell de Palafolls?
4: Doncs bé, com bé has dit, després de prop d'un any i mig amb el castell tancat, amb obres, amb les excavacions arqueològiques i després la posterior doncs, consolidació i reconstrucció d'algunes parts, el castell ha canviat molt. La veritat és que jo crec que la gent s'endurà una sorpresa molt positiva i espero que tots els palafollencs els agradi. I per això hem volgut planificar doncs, aquest cap de setmana amb farcit d'activitats perquè tothom que vulgui i que pugui doncs, pugui participar d'aquestes visites i redescobrir el castell de Palafolls.
2: Perfecte. A part d'aquest cap de setmana hi haurà les visites oficials a partir del 10-11 d'octubre? Havíem...
4: El cap de setmana que fem la inauguració oficial és el cap de setmana dels dies 9, 10, 11 i 12 d'octubre. El dia 12 és festiu. El dia 9 en concret fem una visita més oficial, diguéssim protocolària, amb un seguit de convidats de diverses institucions, moltes de les quals doncs, han participat a nivell econòmic i han fet possible doncs, aquesta reconstrucció. Estem parlant de Diputació, de Generalitat, del mateix Ministeri de Turisme, que són els qui al final ens han aportat el gruix principal d'aquesta aportació econòmica amb el fons Next Generation. A part de, evidentment, doncs, tot el consistori de Palafolls amb els seus regidors i els alcaldes i alcaldesses de la majoria dels pobles d'aquí al voltant. Això ho farem el divendres. A més, doncs, participaran també, evidentment, doncs, totes aquelles persones que han format part de l'obra i de l'excavació al llarg d'aquest any i mig, pràcticament. Estic parlant de les direccions a nivell arquitectònic, arqueològic, etc, etc. I aquesta inauguració doncs, es farà el divendres a la tarda, no? De caire, ja, com bé deia, doncs, més institucional i amb invitació prèvia. I després, de cara a la resta de tot el cap de setmana, dissabte, diumenge i dilluns, fem les visites, per una banda, arqueològiques, és a dir, visites guiades amb els arqueòlegs que han fet la direcció arqueològica del castell, i a més també tenim, com ja ve sent costum, doncs, les visites teatralitzades al castell.
2: Per explicar, sense entrar en detall, però què ens expliquen els arqueòlegs que s'han trobat, quines novetats tenim, què ha canviat del Palafolls del castell de Palafolls d'avui dia amb el de fa 3-4 anys?
4: Doncs moltes coses, la veritat. És a dir, les visites que, per començar, les visites amb els arqueòlegs les farem el dissabte, el diumenge i el dilluns al matí. També hi haurà inscripció prèvia, que com bé deies, doncs s'obrirà demà. Hi haurà 6 torns cada dia al matí, per tant hi haurà bastants de torns, perquè la intenció és que totes aquelles persones que vulguin s'hi puguin inscriure. Cada visita durarà aproximadament una hora, i a més ja tenim previst que si s'esgotessin totes les places reservades per aquell cap de setmana, doncs el següent cap de setmana també tenim previst d'obrir-ne. I a més no només ens quedarem amb aquests dos caps de setmana, sinó que la intenció és anar fent visites un o dos cops al mes perquè tothom que vulgui, que potser hi ha gent que ara doncs, mateix no és a Palafolls, o gent de fora de Palafolls que també evidentment li interessa, doncs pugui participar. Doncs la veritat és que com preguntaves, doncs moltes coses, no? La veritat és que el castell que coneixíem fins ara doncs era, jo sempre dic el mateix, no? Era una mica com una prolongació de la muntanya. Hi havia, doncs, sí, veies un castell, però el que veies sobretot era un pedregar, perquè la majoria de les parts estaven enrunades, hi havia molta vegetació per tot arreu, i ara això ha deixat de ser doncs, una prolongació de la muntanya i ha passat a ser un monument, no? S'han reconstruït algunes parts, bàsicament estem parlant de la sala noble i de la torre de l'homenatge, i sobretot el que s'ha fet és consolidar totes aquelles parts que presentaven doncs, deficiències estructurals. I a més s'ha habilitat un recorregut visitable per tal de que la gent té la memòria doncs, que anar al castell havies d'anar saltant una mica per on te podies, pel mig de les pedres i grimpant una mica, no? Doncs ara això evidentment és una visita que no està adaptada per tots els públics, perquè evidentment el desnivell hi segueix sent, però evidentment doncs, hi ha unes rampes d'accés, hi ha unes escales, per tant hi ha un circuit que, tot i que hi ha escales i tot plegat, però és molt més agradable de visitar i és molt més fàcil d'accedir-hi.
2: Quina diferència hi haurà de visitar-ho per lliure d'abans a ara les visites?
4: Molta, com deia, hi ha sobretot aquestes dues parts, la part de la Sala Noble que s'ha reconstruït tal i com era en el seu dia, gràcies doncs, als estudis arquitectònics i arqueològics que s'han realitzat, doncs, hem pogut determinar quina era la volumetria, quines eren les formes. Això ens ha permès, doncs, com deia, reconstruir aquest espai que ens permet doncs, fer-lo servir també doncs, d'una espècie de sala d'actes, de sala per fer exposicions. També tindrem algunes de les peces que s'han trobat a nivell arqueològic, amb la recerca arqueològica doncs, exposades allà. I evidentment també tenim la Torre de l'Homenatge, que és el punt més alt del castell, que fins ara no s'hi podia accedir perquè estava enfonsada. I hem aconseguit doncs, que els forjats, diguéssim, recuperar-los i poder accedir a la part més alta on hi ha una visió doncs, de 360 graus que la veritat és que és espectacular. I, home, jo recomano sempre que les visites guiades sempre tens molta més informació i entens una mica el per què, no? I el mateix passa doncs, amb les visites teatralitzades, que crec que també són un dels incentius més forts d'aquest cap de setmana.
2: Per fer una miqueta de logística, agenda, fem un avís per navegants. Com es poden reservar les entrades, a partir de quan, presencialment, per la web?
4: Doncs es poden reservar de les dues maneres, tant presencialment a l'Escola de Música a partir de demà al matí, com de forma telemàtica per la web. En tots dos casos hi haurà unes entrades limitades. El que sí que com hem dit abans, doncs, hem intentat obrir el màxim de torns possibles per tal de que tothom que vulgui doncs, es pugui apuntar, com comentava per exemple amb el tema de les visites teatralitzades, que són unes visites que ja fa uns quants anys que estem realitzant en el castell de Palafolls. Si bé és veritat que l'any passat, com que estàvem amb obres, doncs no vam poder-ho fer allà i ho vam passar a Sant Genís, però el que havíem fet fins ara sempre era un sol dia, normalment un dissabte, el dissabte a la tarda vespre, i fèiem 5 grups per tal de que bueno, la gent pogués accedir-hi, no? Aquesta vegada, preveient doncs, que hi haurà molta més gent, hem fet el doble de sessions, és a dir, no només dissabte, sinó que hi haurà dissabte i diumenge. Això em dona peu també doncs, a agrair doncs, a tota aquella gent que de forma voluntària forma part d'aquesta activitat, perquè sense ells evidentment això seria impossible. Hi ha doncs, un bon grapat de persones que no les vull nomenar per no deixar-me ningú, però doncs, que fan possible que fer aquestes visites, no? Que crec que aporten un plus, perquè les recreacions històriques doncs, com deia, afegeixen aquesta capa de veracitat i sembla que et submergeixis, no?, en la història real del castell, no? I per tant crec que estan molt i molt bé i convido tothom doncs, a participar. Com deia, hi ha les dues versions, tant la reserva online com la reserva presencial, i el que sí que preveiem doncs, és que hi haurà bastanta gent i per tant no vedeu, que la gent no vadi si s'hi vol apuntar. Hi ha un màxim de 4 entrades per persona perquè també vam creure convenient doncs, limitar això, perquè si no moltes vegades el que ens trobem és que la gent demana moltes entrades i després a l'hora de la veritat doncs,
2: sempre passa que agafa una persona 10 entrades.
4: Exacte. I per tant hem volgut limitar-ho, però que la gent no pateixi, que si s'esgoten tots els torns tenim previst doncs, almenys les visites arqueològiques obrir-ho altres caps de setmana, el següent cap de setmana mateix. I pel que fa a les visites teatralitzades, doncs, bueno, tot és qüestió de parlar amb, com deia, tota aquesta gent voluntària, que al final és gràcies a ells els que ho fan possible, i si convingués, doncs també crec que podríem buscar altres caps de setmana, vull dir que per això no crec que hi hagi problema.
2: Per anar tancant i aclarir una miqueta, un cop passada la inauguració, el castell encara no estarà del tot obert al públic, encara falten algunes actuacions. Quan acabin els treballs definitivament, la previsió és que el recinte s'obrirà totalment, només uns dies, unes hores?
4: Sí, la previsió és que hi hagi una part, diguéssim, que sigui més d'accés lliure, com fins ara, la part del recinte Sobirà, del recinte Jussà, és diguéssim el pati d'armes. Aquesta part sí que la plantejàvem de moment doncs, que fos bastant d'obertura lliure, evidentment amb uns horaris, per exemple, durant les nits sí que es tancaria el castell per evitar, evidentment, doncs, actes vandàlics, que ja ens hi hem trobat de forma bastant recurrent. i la part del recinte Sobirà, que és on s'ha fet la intervenció més important, la gent ja ho veurà que té tot el sentit del món, per desgràcia, no?, el fet d'haver de limitar els horaris, però com deia, doncs, per posar un exemple concret, a la part, diguéssim, de la torre de dalt de tot de l'homenatge, on hi ha un finestral, en allà fa un temps s'hi va col·locar un vidre, aquest vidre en poc més d'un any es va haver de canviar 3 o 4 vegades. Clar. Perquè, bueno, perquè hi ha gent que puja allà i es dedica a fer coses del tot incíviques, no? I per tant ens veiem obligats, tant de bo que no fos així, però ens veiem obligats a mirar de limitar aquest accés, i el que intentarem és obrir amb caps de setmana i potser algun dia els divendres també, per tal de que la gent que vulgui, doncs, pugui fer les visites amb uns horaris establerts i donar la possibilitat també, doncs, de fer visites guiades a uns caps de setmana puntuals al mes.
2: Perfecte. Per acabar, Aleix, quina previsió hi ha? Què esperes que senti la gent de Palafolls a les visites? Què es comenta?
4: Doncs, home, jo crec que per començar hi ha una expectativa molt alta. La veritat és que el fet d'estar, com bé deies, doncs, gairebé un any i mig al castell tancat, que no hi ha pogut accedir ningú, i el fet d'anar veient, doncs, la grua que anava treballant i tot plegat, jo crec que hi ha molta expectativa. La veritat és que crec que la gent es sorprendrà molt positivament, perquè crec que s'ha fet una feina molt ben feta en tots els nivells, a nivell arqueològic, evidentment, ens ha portat una informació vital, i a nivell arquitectònic, doncs, també crec que s'ha fet una molt bona consolidació de tota l'estructura del castell. Això ens permet estar tranquils en el sentit de que no hem de patir, almenys jo, per exemple, cada vegada que hi havia, doncs, jo que sé, el mal glòria o episodis d'aquests, doncs, climatològicament complicats, patia, perquè pensava, ostres, aquest castell ha durat 1000 anys, però ningú t'assegura que vindrà aquí una tormenta i te baixarà un... Doncs ara, amb aquest aspecte, podem estar tranquils, i a més, com bé deia, doncs, ara tenim un monument que crec que és digne d'ensenyar i del qual tots els palafollencs hem d'estar molt orgullosos.
2: Perfecte, doncs per insistir-hi encara més, ho hem comentat als informatius i a tots els dies i totes hores, totes les visites són gratuïtes i la reserva d'entrades es poden fer de tant manera presencial com a les oficines de l'Escola de Música i telemàticament a web palafolls.cat.
4: Exactament.
2: Aleix Freixa, moltes gràcies per venir. Molt bona tarda.
4: Moltes gràcies.

0: Camí triant els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu. T'has perdut algun programa de Ràdio Palafolls? Connecta't a la carta.radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a la teva aplicació de podcast habitual i podràs recuperar tots els programes de la ràdio. Segueix-nos on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Ara més fàcil a la carta.radiopalafolls.cat. Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
4: Ràdio Palafolls. Ràdio Palafolls.
5: Cada dia més a prop.
6: Més a prop. Més a prop.
7: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
8: Ràdio Palafolls, tots els èxits, un rere l'altre.

0: Vagis on vagis. Cada dia més a prop.
1: Doncs arribem ara a la secció de història a Palafolls en xarxa d'avui. Tenim amb nosaltres l'historiador Xavier Salicru. Molt bona tarda.
2: Molt bona tarda.
1: De què vens a parlar-nos avui?
2: Mira, avui, com que estem ja acabant una mica l'estiu, no?, les portes ja de la tardor aquesta setmana, doncs encara arrosseguem una mica d'estiu, doncs parlarem una mica de l'estiueig. Però no de l'estiueig com l'entenem ara, aquestes vacances que tots fem, sinó els orígens d'aquella primera gent que va començar a fer el que ells anomenaven estiuejar, que no era tothom, era només una part, no en concret, de la nostra societat. I Palafolls, en petita mesura, també en vam ser una mica protagonistes.
1: Molt bé, quan parlem d'estiueig a Palafolls, de què estem parlant exactament? Era un fenomen important o era més bé una coseta minoritària?
2: Era una coseta minoritària, eh? Però abans potser d'entrar en detall en el que passava a Palafolls, no? Perquè això ens anirem a principis dels anys 20, on s'inicia aquest estiueig, que aquest fenomen, no?, que es coneix arreu del país com a estiueig. Parlem una mica d'on té bé això, no? Ara tots tenim molt clar que tots tenim uns dies de vacances, no? Sobretot això és una cosa que va passar a partir dels anys 60, que es va popularitzar amb un creixement econòmic, no?, de tota la societat en general. Però hi ha un moment important, que és a la Segona República, a l'any 31, aquella Constitució que es va fer durant la Segona República, es va instituir que tot treballador hauria de tenir una setmana de vacances. I és quan realment comença la societat, es fa més genèricament, tothom comença a vacances. Però anteriorment això, qui feia vacances? Doncs només les classes, les èlits, no? Les classes burgeses. I és aquí on entrem, no? Hi ha molts llocs de Catalunya, no?, que van rebre molta gent a estiuejar, perquè hi havia metges que recomanaven, doncs, aprendre aigues o aprendre banys. En el cas de Palafolls no seria aquest cas, però sí que tenim unes quantes famílies vinculades, perquè també tenien propietats aquí a Palafolls, i és una de la part d'aquest estiueig. Hi ha una sèrie de gent que no només va a aquests llocs recomanats, no?, que es acaben formant colònies, sinó que hi ha una gent que va estiuejar aquelles propietats rurals que tenen, no?, escampades pel país. I és aquí on coincidim amb l'estiueig i Palafolls, no?
1: Tenim identificades algunes famílies benestants vinculades a aquest fenomen. Quines eren aquestes famílies i per què van escollir Palafolls per passar-hi temporades?
2: Mira, aquestes famílies en tenim quatre. Per tant, estem parlant de molt poca gent, no? Allò que se diu una colònia d'estiuejants no és el cas de Palafolls, perquè van ser quatre famílies, podem dir, comptades, no? Tenim una família, els de Manresa. Els de Manresa és una família de notaris que, com adquireixen a finals del segle XIX, adquireixen a la finca de Vall de Juli, a Sant Genís, una finca, a vegades n'hem parlat aquí a la secció, no?, una gran finca rural. Doncs ells que fan és, a l'estiu, es traslladen en aquesta finca i, a més, no només venen a la casa pairal, sinó que el que fan és construir-se una residència per ells. Construeixen una nova edificació i en aquest cas és d'estil neogòtic, no? Per tant, segueix una mica els patrons d'això que et deia, el que es defineix com aquest estiueig de principis del segle XX, no? I els que fan els de Manresa. Aquesta seria, doncs, la primera família, no? En tenim d'altres, no? Per exemple, tenim la família Homs, que potser la gent recorda el nom d'Homs perquè tenim un restaurant, no?, en el barri de Sant Lluís, com a Can Homs. Doncs en aquesta casa, la família Homs, que havia adquirit el mas ja al segle XVII, era una família de Blanes, però que és una família que acaben sent ciutadans honrats, per tant, una família molt ben posicionada, es acaben desplaçant a Barcelona i mantenen aquesta propietat a Palafolls, i el que fan és venir-hi també a passar, doncs, estiuejar-hi. I aquí, en comptes d'edificar una casa nova, com han fet els de Manresa, no?, que fan una casa, un annexe ben separat, ells el que fan una ampliació de la casa. I el que ens acaben convertint, que encara el conservem perfectament, no?, el que ha pogut anar o ha passat per davant del restaurant Can Homs, tenim una façana, ara està una mica tapada perquè hi ha alguna construcció davant, no?, com uns menjadors que han fet, però hi ha una façana medieval, no?, que seria l'antic mas, un antic mas que el tenim documentat ja des de l'alta edat mitjana, i ells fan una segona façana amb un estil modernista, no? Per tant, una cosa molt típica d'aquells estiuejants, no?, que adoptaven ells, aquesta gent, el que feien molts aquestes grans personatges, les seves cases, no?, de la ciutat, havien tingut grans arquitectes que les havien construït, i el que fan quan volen modelar o construir cases en aquestes segones residències, es porten aquests arquitectes de la ciutat, i per tant aquests estils, no?, que la ciutat ja comencen a ser molt presents, no?, tota l'eixample mateix de Barcelona, no?, que es fa molts edificis amb estil modernista, ells, doncs, construeixen aquí, és el que tenim a Can Homs, no? La família Homs construeix aquesta façana, aquest annex enganxat a la casa, amb una façana, no?, d'estil completament modernista, no?
1: I com era el contacte entre aquestes famílies i els habitants de Palafolls? Quina relació hi havia? Eren realment integrats al poble o vivien en un món més bombolla, més a part?
2: Sí, no, bombolla és una bona definició, com dius, no? Perquè, clar, aquesta gent, estem parlant d'una classe social alta, una gent que es movia amb uns nivells molt diferents. Clar, tenien vincles amb la gent perquè tenien masovers, tenien terres arrendades. Per exemple, no és el cas del que hem dit, però, per exemple, és el Ruïra, no?, que el podíem explicar més endavant. El Ruïra venen estiuejant aquí, la seva casa que tenen a Can Batlle, però ells ho fan d'una manera diferent. El Ruïra tenien segona residència a Blanes, tenien segona residència a Girona, i el que fan aquí no és construir-se una nova casa, perquè crec que de casa ja en tenien moltes, i el que fan, les temporades que passen aquí, els passen, conviuen amb els masovers. Els masovers de Can Batlle, no?, tenien unes habitacions reservades per ells i els menjaven a la cuina amb ells, o el menjador que tenien, i per tant ells tenien un vincle més íntim, per dir d'alguna manera, no? I els altres, els Homs i els de Manresa, evidentment que conviuen amb aquesta gent perquè també els hi acaben fent de servei una mica, tot i que es portaven servei de Barcelona, doncs també necessitaven aquí gent que els anés a servir, no? Però ja d'una manera més separada, no? Com que eren habitatges separats, aquella relació tan íntima no la teníem, a diferència del Ruïra, no?
1: Com era un dia d'estiu d'una d'aquestes famílies a Palafolls? Què feien, amb qui es relacionaven, on anaven? No sé si té molt a veure amb la idea d'estiuets que tenim avui dia.
2: Sí, el que feien era tot el contrari de treballar, no? El que feien els palafollencs que els arrebien, no?, i els que estaven a les seves finques, doncs, intentaven servir-los, ells feien de senyors, no? I potser algun dia dedicaven a passar comptes, no?, a aquests masovers i aquesta gent que els hi treballava la terra, doncs els hi passaven els comptes de l'any, però ells feien de senyors. Vol dir que s'aixecaven i feien de senyors passejades, no? Tenim documentades moltes passejades d'aquestes famílies, sobretot els Homs i el Ruïra, que eren de família, eren cosins, doncs quedaven molt sovint. Tenim, no?, per exemple, tenim un relat molt interessant que és d'en Pepet Florit, no?, que es va editar un llibre fa molt d'anys, i ell explica com el Ruïra agafaven la tartana i s'anaven ben dinat a fer el cafè a casa dels Homs, no? Per tant, feien la seva vida social, no? No es barrejaven amb l'altra gent, no? A vegades coincidia que eren aquí a finals de l'estiu per festa major, potser sí que feien una volta per poble, escoltar alguna orquestra, però sempre separats de la resta, no? Estaven...
1: I després tornar a casa.
2: I tornar cap a casa i fer la seva festa, i això, en Pepet Florit en el seu llibre ens ho diu, que feien grans festes de gran reconeixement, no?, en el seu món, no?, que vivien. I sobretot també, com veiem fotografies antigues, ho veiem molt bé amb la vestimenta, no?, com veiem fotos que surten aquests estiuejants o la gent del poble, veiem la gent del poble vestida molt simple, amb roba de treballar, amb bruts d'haver treballat, i ells van, doncs, molt ben arreglats, amb roba blanca, roba clara, les dones amb pamela, amb sombrilles...
1: Sí, no? S'identifica prou bé a la fotografia d'on ve cadascú.
2: Queda claríssim qui és la minyona o qui és el masover i qui és el senyor, no?
1: I per anar tancant, avui dia, quina empremta física ha deixat aquest estiuetge a Palafolls? Patrimonialment, quins elements tenim que puguem identificar?
2: Home, els grans elements que han deixat són la seva empremta, són les cases que van construir, no? Alguna l'hem perdut, el cas dels Manresa, que dediquen, van construir el de Juli una segona casa. Aquesta casa, la propietat es va revendre mitjan del segle XX i es va tirar la casa neogòtica a terra, una llàstima. Però, per exemple, Can Homs, no?, aquest restaurant tan maco, no?, per dir-ho, sí. Doncs és gràcies a aquest estiuetge a la família Homs. El cas del Ruïra, no hi ha empremta, sí que hi ha una empremta, perquè el Ruïra, no?, sabem que en Joaquim Riure, no?, un gran escriptor i poeta, va

0: unes baranes de ferro forjat estil modernista, té uns... unes motllures vegetals, no? I, igual com feien les cases modernistes, per tant té uns elements,
1: el símbol del luxe d'aquella època.
0: Sí, sí, clar, quan comparem les imatges també dels anys 20 que ja en tenim, no? Del centre de Palafolls, comparem la casa dels Bengarel amb les cases del costat, clar, veiem cases molt senzilles, una tipologia constructiva molt típica de la zona, clar, llavors la façana dels Bengarel, dius, oi, quina façana tan lluïda, no?
1: Es nota la diferència entre l'estiuets que hi havia a principis del segle XX amb el que ens trobem ara en diferents poblacions de la costa.
0: Clar, ara ja no en diem, tot i potser algú n'anomena estiuets, ara la gent el que fan són vacances.
1: Exacte.
0: I anem amunt i avall, no? Clar, ara pràcticament tothom fa vacances i se'n va a córrer, no? A córrer món o a córrer pel país. Clar, la diferència important és que a principis del segle XX només estiuejaven els privilegiats, aquells que no treballaven, no? La resta del món treballava dia sí dia també, no?
1: Doncs fins aquí la secció d'història de Palafolls en xarxa d'avui. Xavi Salicru, moltíssimes gràcies.
0: Doncs gràcies a vosaltres i fins la setmana que ve.
2: En xarxa, amb Jordi Prat Savalls.
1: Doncs fins aquí el programa Palafolls en xarxa d'avui dilluns. Ens veiem demà dimarts després de l'informatiu. Teniu una cita, continuem amb més entrevistes, més seccions i molt més contingut cultural. Moltíssimes gràcies per escoltar-nos i que acabeu de passar molt bon dia. Ens escoltem demà. Adeu!

0: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. El servei del Respir.
1: La nostra gent gran i els seus cuidadors tenen a la seva disposició el servei Respir, un servei d'atenció diurna destinat a persones grans amb dependència física i o demència que viuen soles o en el nucli familiar. El servei també vol donar suport a les famílies d'aquestes persones que actuen com a cuidadors. El Respir és com un centre de dia amb menjador, gimnàstica adaptada, teràpia ocupacional, estimulació cognitiva, animació estimulada i servei d'infermeria. Més informació sobre el servei de Respir a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93 762 0043
0: o a palafolls.cat.
1: L'Ajuntament al teu servei.
2: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
3: Cada dilluns a Ràdio Palafolls tens una cita amb l'esport local i comarcal amb el Minut a Minut. Futbol, bàsquet, patinatge, boxa tailandesa, taekwondo, atletisme...
4: Parlem amb els protagonistes, les entitats i repassem l'agenda i els resultats de la jornada. Minut a Minut, cada dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat.
5: Vint-i-quatre hores de bona música.

0: Ràdio Palafolls. La informació que més t'interessa. La música que t'agrada escoltar i l'entreteniment més proper. Ràdio Palafolls.
1: Aquest programa és una repetició.
2: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa amb disseny sonor de Josep Maria Soler, producció i presentació Mònica Socies. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura. El Calaix, Mònica.